0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
1: Ser Cataluña-Barcelona.
2: El humor está en la SER.
3: A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
4: Sí, exactamente.
3: Usted se valora muy poco.
4: Muy poquito.
3: Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
5: ¿Cómo?
3: Diga usted, me quiero.
4: Diga, me quiero.
5: Que diga, me quiero.
3: Sí, dígalo.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: ¿Cómo se siente ahora?
5: Igual.
2: Cadena SER, la radio con mejor humor. Frente al ruido, hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Cadena SER. You'll never know.
1: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
6: Què tal? Molt bon dia. És dimarts, és 11 d'agost i aquest és, per desgràcia, un dels sons de la jornada. És el so que arriba des de Colòmbia dels moments posteriors al terratrèmol que ha afectat aquest país, on hi resideixen prop de 8.000 catalans, segons les dades del govern. A la Conselleria d'Exteriors, de moment, no li consta que cap d'ells estigui mort ni ferit pel sisme. El president Salvador Illa ha expressat a les xarxes la solidaritat amb el poble colombià i ha assegurat que està en contacte amb la delegació catalana al país llatinoamericà per seguir de prop la situació dels catalans i catalanes residents a Colòmbia. És una notícia de la que us està informant al Minut, la cadena SER. Nosaltres ara anem amb altres temes. I el primer de tot és l'àrea de servei. El temps, novament, molta calor i algun ruixat dispers a la tarda, bàsicament a l'interior. Pel que fa al trànsit, no hi ha retencions destacables i al transport públic no consten incidències. Doncs a aquesta hora fem el Minut de Joc i resultat de l'eclipsi que s'espera demà. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
6: Els agents rurals han mobilitzat gairebé 150 efectius per reforçar la vigilància amb motiu de l'eclipsi solar de demà.
7: El dispositiu activat des d'ahir centra la vigilància als espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants arreu del territori. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. El dispositiu compta amb la participació dels grups de suport aeri i marí.
6: Si voleu anar a la zona on l'eclipsi es veurà millor, Renfe ha afegit un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies demà.
7: Davant l'augment de desplaçaments que es preveu cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona, Renfe ha programat un tren que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 21:56, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada. També hi haurà més personal d'informació i atenció al client a les estacions on es preveu més afluència.
6: Els municipis de la Granja d'Escarp, Almatret i Serós al Segrià prohibiran demà l'accés a un dels punts de millor visió de l'eclipsi de les comarques de Lleida, les Planes de Montmaneu. La raó és l'elevat risc d'incendi, Maricel Benavarre.
8: També hi ha por a que un excés de cotxes als camins impedeixi el pas als vehicles d'emergències i justament per aquest motiu els camins no es poden obstaculitzar. La prohibició només se senyalitzarà, explica l'alcalde de la Granja, Manel Soler.
9: Nosaltres senyalitzarem, ficarem tanques, ficarem cintes i així, amb aquesta comunicació a Generalitat, tant els agents rurals com Protecció Civil també posant demanar a aquells vehicles o persones que hagin pogut accedir de fer-les baixar.
8: Per evitar col·lapses, recomanen seguir l'eclipsi des de pobles on no hi ha restriccions ni cal fer reserva, com Aitona, Benavent o Almenar.
6: I si no teniu ganes de complicar-vos la vida, però voleu seguir l'eclipsi, sapigueu que el govern farà un directe que es podrà seguir a través de les xarxes socials des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes.
7: Serà un programa especial que començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins la nit. Un programa que comptarà amb conferències del Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta imatgesa de la NASA, Ellen Baker, i l'exministre de Ciència i també astronauta Pedro Duque.
6: Més coses. Municipis, consells comarcals, entitats ecologistes i representants del món rural han presentat un front comú per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables que prepara el govern.
10: Des del començament vam veure que això del plàter és un bunyol. Bunyol, que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
11: Han entrat a on han volgut. Han fet el que els ha donat la gana.
12: No s'ha tingut en compte el valor del terreny a l'hora de distribuir aquestes plaques. Per tant, s'han posat en camps totalment productius.
6: Aquest decret, anomenat Plater, estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Des del món local, però, critiquen que el govern no els ha tingut en compte a l'hora de fer la planificació, Pol Valero.
13: Els contraris al Plater consideren que el pla sobredimensiona la necessitat d'electricitat i que és massa exigent amb els pobles més petits perquè tenen terrenys més barats i menys força per oposar-s'hi. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany.
14: S'ha presentat al País un Plater que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
13: El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions contra el Plater i, segons l'oposició, és el pla més qüestionat de la història. Per això demanen que es torni a redactar de nou, aquest cop tenint en compte la realitat concreta de cada municipi.
6: I en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a Tarragona vol construir un centre d'investigació d'energies renovables.
7: Costarà prop de 7 milions d'euros i l'objectiu és completar la primera fase el 2028.
6: Àlex Calatrava.
15: El projecte vol contribuir a que l'economia del municipi segueixi lligada a l'energia després del tancament de la central nuclear Vandellòs 2. Els diners per construir el centre sortiran del fons de transició nuclear del govern. El consistori preveu que pel centre hi passin prop de 500 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i també de grau superior. Assumpció Castellví és l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
16: Llavors hi hauria investigadors aquí. Per tant, això estem formant contínuament a treballadors, escolars, tècnics. Tot això la gent sortirà amb uns títols que després podran treballar arreu, no només aquí.
15: L'Ajuntament preveu acabar les obres al 2032.
6: Un home de 83 anys ha mort ofegat mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís ahir a un quart de 12 del matí.
7: Els socorristes van dur l'home de nacionalitat francesa cap a la sorra per intentar reanimar-lo, però no van poder. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
6: Avui és el quart dia de controls fronterers pels visitants d'Itàlia arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni.
7: Fins ahir al migdia, a l'aeroport del Prat s'han fet controls a 552 passatgers estrangers, que de 18 vols diferents, amb origen a Itàlia. És el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas.
6: A les comarques de Lleida, l'Ajuntament de les Borges Blanques clausura una granja il·legal i obliga al sacrifici dels porcs i les aus que hi havia.
7: Els serveis municipals van comprovar que l'explotació no disposava de registre ni de codi d'explotació ni tampoc de documentació sanitària. El titular de l'explotació no podia acreditar la procedència dels animals, ni tampoc la seva traçabilitat, pel que l'Ajuntament va iniciar l'expedient de clausura i en va suspendre l'activitat. Llavors, va sol·licitar el sacrifici sanitari dels animals al Departament d'Agricultura i es va dur a terme dijous passat.
6: Són les 7:28.
17: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Ja és oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool.
7: Mentrestant, el PSG comença a posar la directa per Ferran Torres. El Barça ja ha rebut i rebutjat una primera oferta del club francès de 40 milions d'euros. De la seva banda, Julián Álvarez, jugador que pretén el Barça, ha iniciat les proves d'esforç al gimnàs amb l'Atlètic de Madrid, i el suec Rooney es va haver de retirar ahir de l'entrenament del Barça amb molèsties al genoll. Les primeres exploracions apunten a una lesió greu del lligament creuat.
6: Hi ha un minut a dos quarts de vuit del matí. Vicenç, què celebrem?
7: Avui celebrem l'aniversari de l'actriu Úrsula Corberó. Mala.

0: La tendència, si no ho expliquem, doncs serà treure's les ulleres o mirar pels voltants i pels costats, doncs, per veure-hi.
1: Dols insisteix en la prevenció perquè la lesió derivada de l'eclipsi, la retinopatia solar, no té tractament. Es manifesta entre 2 i 6 hores després de l'exposició sense protecció, amb pèrdues de visió o alteracions dels colors.
2: La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i les obligaven a prostituir-se. Hi ha 4 detinguts, 3 a Castelldefels i una a Reus.
3: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona captada a Colòmbia aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica. Li van prometre una feina a Espanya amb un sou de 6.000 euros mensuals, però un cop aquí la van obligar a prostituir-se pagant un suposat deute de 4.000 euros pel viatge. La xarxa la mantenia disponible les 24 hores del dia sense descans i es quedava la meitat dels diners de cada servei. La policia va comprovar que altres dones estaven sotmeses a les mateixes condicions i n'ha alliberat 5. En els escorcolls també s'han intervingut diners, documentació, mòbils i ordinadors.
2: Un abocament d'aigües residuals al riu Ripoll a Sabadell ha causat la mort de peixos. Segons la plataforma en defensa del riu, han mort centenars d'exemplars.
3: L'Ajuntament apunta que s'ha obstruït un sobreeixidor a Sant Vicenç de Junqueras per de l'aigua sortit de l'aqüífer. Des de la plataforma de demanen al consistori més informació i actualitzar el sanejament de les aigües residuals.
2: A Catalunya hi ha gairebé 900 pisos i cases de luxe que es venen per més de 3 milions d'euros. La immensa majoria es concentren a la ciutat de Barcelona i a la Costa Brava, Pol Valero.
4: Concretament, 600 són a la demarcació de Barcelona, 260 a Girona i només 9 i 5 a Tarragona i Lleida, respectivament, segons les dades d'anuncis analitzades pel portal Idealista. L'estudi també es fixa en els immobles que s'anuncien per més d'un milió d'euros. A Catalunya n'hi ha ara mateix gairebé 8.000. Representen un 18% de tots els que hi ha a l'estat espanyol, que es concentren sobretot a Màlaga i a Madrid.
2: En 2 minuts seran les 8.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Avui al Festival Terramar de Sitges, sopa de cabra.
3: El concert forma part de la gira per celebrar els seus 40 anys sobre els escenaris després d'haver-se convertit en un dels imprescindibles del rock català.
2: I mai no és massa tard tampoc per saludar a Laura Estrada. Què tal, Laura?
6: Hola, molt bon dia.
2: Teniu molts temes avui a l'Aquí Catalunya.
6: Doncs sí, mira, començarem parlant de Colòmbia, perquè terratrèmol, ja ho sabeu, de 7,4. També parlarem del Plater, concretament d'aquestes energies renovables, de com han d'instal·lar-se a Catalunya, qui ho ha de decidir, a qui afecta. En parlarem amb, precisament, l'alcalde de Pinós. També volem parlar de l'eclipsi, naturalment. Demà és el gran dia esperat per tothom. El que volem fer és parlar de com ens afectarà a l'organisme aquest eclipsi, perquè la Generalitat el que farà és monitoritzar algunes persones per estudiar-ho i en parlarem amb la consellera Núria Montserrat. A les 9, al racó de pensar, la Liliana Arroyo avui ens vol parlar de la gent que ens fa brillar. No sé si en coneixeu alguna d'aquestes persones que entren i és com si portessin la llum a sobre i que et contagien de bona energia, que t'animen a ser millor persona. Aquesta gent, que valen la pena i està bé tenir-los al teu voltant.
2: I tant que sí.
6: I acabarem amb mites i llegendes sobre l'eclipsi també, avui amb l'Emili Samper de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Doncs, variadíssim. Moltes gràcies, Laura.
6: Fins ara.
2: Que vagi molt bé l'Aquí Catalunya. Continuarà aquest programa a partir de les 8 a les freqüències de SER Catalunya. Les de la SER continuen. L'Hoy por Hoy són les 8.
6: Les 8, bon dia.
7: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: El país continua buscant sota la runa els centenars de desapareguts que ha deixat aquest sisme de 7,4 graus i que ha afectat sobretot a l'oest i al centre del país. De moment, el balanç provisional és de 132 víctimes mortals i prop de 600 ferits. Els danys materials són greus, 86 edificis han col·lapsat completament, també una desena d'hospitals han quedat molt malmesos i hi ha 7 aeroports tancats.
1: El govern, jo penso que ha fet aquest tirar la pilota endavant per treure's el tema del plàter de les eleccions municipals.
2: El nostre advocat ha redactat un document de 112 pàgines on demostra que s'han incomplert en 44 punts decrets, o s'han incomplert, o hi ha irregularitats, o hi ha anomalies.
1: Ells tenen la intencionalitat clara d'aprovar aquest plàter el mes de juliol del 27. Estic segur que el que sortirà d'aquest plàter no estarem d'acord.
0: Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter, ara el sentíeu, és el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya i també una moratòria de projectes. Els opositors al plàter no estan en contra de les energies renovables, sinó de com es volen implementar. Reclamen retirar el pla i una moratòria, com dèiem, a projectes perquè consideren que s'ha fet sense prou participació del territori, que no té una planificació adequada i que pot acabar concentrant projectes en municipis rurals sense tenir en compte les seves necessitats.
3: A partir d'ahí, nosotros si asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: El PP es desmarca de la decisió dels regidors de Vox i sí que assistirà a la reunió del repartiment de menors migrants. Els populars s'han vist obligats a haver de fer equilibris amb els ultres. Els deixaran sols perquè les conselleries que depenen del Partit Popular, Andalusia i altres 7 territoris on governen en solitari sí que aniran a la cita. Ara sentíeu el subsecretari de Política Autonòmica i Municipal, Elías Bendodo, des de Barcelona. La posició xoca amb la negativa frontal de Vox.
4: L'eclipsi és una qüestió d'emocions, no? És un fenomen natural que no hem viscut mai i això esperem que el que aporti pues, és una emoció, fascinació.
5: Aquest experiment Solaris convida a la població a participar a l'eclipsi i el que hem volgut també és fomentar la participació de la ciutadania amb els agents de l'ecosistema de recerca.
6: Un cop tinguem tot el sistema configurat, que es farà a través de l'aplicació, el participant simplement ha de gaudir d'aquest esdeveniment.
0: Per fer el seguiment de l'eclipsi, el govern farà un directe que es podrà seguir, de fet, a través de les xarxes, des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Serà un programa especial que començarà a les 12 del migdia, demà, i s'allargarà fins la nit. Un programa que comptarà amb conferències del Premi Nobel de Física, Didier Queloz, també l'astronauta i metgessa de la NASA, Ellen Baker, i l'exministre de Ciència i també astronauta, Pedro Duque. Saludarem nosaltres d'aquí uns minuts a la consellera de Recerca, Núria Montserrat. El Racó de Pensar ens visita la Liliana Arroyo, avui per parlar-nos de les persones que brillen. No sé si coneixeu, potser algú que quan sou a prop seu us fa treure el millor de vosaltres, que només de veure'l o veure-la el món de cop i volta sembla més fàcil, més suportable, inclús més viu. Aquella gent que sembla que portin la llum a dins i que irradien vida. Després hi ha els contraris també, eh? Els que duen tempestes i no saps com però t'apaguen. Doncs de tots ells en parlarem amb la Liliana i amb la psicòloga Mireia Muñoz. Ens posarem també més místics amb l'Emili Samper, que és investigador del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, que és especialista en l'estudi de literatura popular i folklore. Li volem preguntar per les llegendes sobre eclipsis, el sol i la lluna. I acomiadarem el programa amb l'Arnau Font parlant d'aplicacions per seguir precisament aquest eclipsi. També d'intel·ligències artificials que hackegen el sistema i d'altres errors que podem comprometre la seguretat. Abans, però, de tot això, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures altes, a la costa, en molts punts. La nit ha estat tòrrida, no s'ha baixat dels 25 graus. A més, la xafogó és acusada. Les temperatures màximes seran, si fa no fa, com les d'ahir, a la costa, un cop més. Es voltaran els 32 graus i a l'interior les màximes aniran entre els 34 i 38 a l'ombra. Una jornada que comença força tranquil·la, amb alguns núvols que van marxant, especialment els tenim a les comarques de Girona. I la tarda, un cop més, parlarem de xàfecs i tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu, tot i que puntualment podrien afectar altres zones. Avui la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 27 graus, 29 a la Costa Central i 30 a la Costa Daurada.
0: I la banda sonora d'aquest dimarts ens la posa la Taylor Swift.

0: Perquè mira que n'hem parlat, però és que avui s'ha materialitzat una cosa d'això. La Taylor Swift ha aconseguit eliminar la seva música dels vídeos que ha fet servir Donald Trump sense el seu permís per vídeos de guerra i per mofar-se d'ella. Ja fa temps que és sabut que no es porten bé. La Taylor, de fet, va sortir a donar suport a la demòcrata Kamala Harris i des de llavors Donald Trump no se n'ha amagat. Ha fet, de fet, arribar a les xarxes, li ha arribat a escriure "Odio Taylor Swift", feia servir la seva música en vídeos per furgar en això, doncs resulta que la música ha desaparegut de tots aquests vídeos. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. Vuit i sis minuts, terratrèmol mortal a Colòmbia.
1: Estamos trabajando sin descanso para poder rescatarlos. Ya hemos rescatado a 37 personas.
2: Bueno, yo quiero primero expresar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, justamente de este fuerte temblor en Colombia.
3: Solidaridad con el pueblo chocuano por esta tragedia. Le he dicho de manera clara a la señora gobernadora que el gobierno nacional está con el pueblo chocuano.
0: Un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat bona part del país i ha deixat almenys 132 persones mortes i gairebé 600 ferits, segons l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals. El sisme ha obligat a decretar el desastre nacional. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
0: És el terratrèmol de més magnitud que hi ha al país des del 1979.
4: La sacsejada va durar 4 minuts i ha afectat el centre i l'occident de Colòmbia. Les autoritats han localitzat l'epicentre al municipi de San José del Palmar, al departament de Chocó, al cap a l'oest del país. La majoria de víctimes són a Pereira, una ciutat que limita amb el punt de l'epicentre i que concentra la major quantitat de víctimes mortal, amb 60 morts. Les tremolors van començar a 8:15 del matí, hora local, quan moltes persones o entraven a treballar o dormien.
0: La xifra de víctimes mortals ha anat creixent a mesura que avancen les hores i s'espera que ho continuïn fent. Els edificis que s'han ensorrat es compten per desenes i els cossos d'emergències centren els esforços en trobar supervivents a la zona. Hi ha milers d'edificis afectats, almenys 86 han col·lapsat completament. El president del país, Abelardo de la Espirella, que fa 3 dies, de fet, que va prendre possessió del càrrec, s'ha desplaçat fins a la zona afectada.
3: Esta es la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido. Vamos a resolver, hay voluntad política y tenemos listos los recursos una vez se organice todo el tema y se haga la respectiva caracterización, señora gobernadora.
4: De l'Espriella ha promès ajudes pels lloguers a les persones afectades. El terratrèmol ha provocat el tall del subministrament de la llum i l'aigua i ha establert enviaments de combustible pels hospitals de la zona que ara mateix estan sobrepassats.
5: Y tratamos de reunir muchos esfuerzos para mandar alimentos, medicamentos, ropa y ayudas a Venezuela y ahorita pues que estamos nosotros viviendo esta situación pues es bastante angustiante, es como decir, oh por Dios, no, no estábamos preparados para algo así.
4: Així ho explicava Marcela Coll, la infermera d'un dels hospitals de la zona que relatava la frustració y la desesperación de la situación.
5: Es que hay gente que lo perdió todo. O sea, hay casas, hay edificios que quedaron completamente destruidos, derrumbados. Hay gente que lo perdió todo y hay gente que perdió estructuras físicas, cosas físicas, pero hay gente que perdió su familia, sus hijos, abuelos.
4: De moment no s'han localitzat víctimes espanyoles i el ministre d'Exteriors ha posat l'ambaixada a disposició dels residents a Colòmbia. També ha demanat que atenguin les indicacions de les autoritats locals. A Colòmbia viuen prop de 8.000 catalans. Segons les dades del govern, per ara no consta que cap d'ells estigui afectat.
0: Tot aquest sisme ha afectat de ple al Valle de Cauca, l'eix cafeter, on hi ha la ciutat de Cali, la tercera més gran del país i una de les zones més turístiques de Colòmbia. Les sacsejades es van arribar a sentir amb força, inclús a Panamà i l'Equador. La part afectada és una zona amb alt moviment sísmic. De fet, Colòmbia és un dels pocs països del món on hi conflueixen 3 plaques tectòniques. Normalment aquest país registra una mitjana de 50.000 sismes al mes, encara que la majoria són imperceptibles pels humans. Sí.
6: Ara els problemes també hi seran per sortir del país. Hi ha 7 aeroports afectats que han patit greus afectacions i que han hagut de tancar temporalment.
0: Des de l'exterior han començat a arribar les primeres ajudes. Els Estats Units han enviat més de 15 milions de dòlars per col·laborar en la reconstrucció i d'altres com Mèxic s'han ofert a enviar equips d'emergències. Claudia Sheinbaum n'és la presidenta.
7: Y por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar.
0: Veneçuela, que encara recupera del doble terratrèmol que va patir a finals de juny i que va deixar més de 6.300 morts, i ha enviat un equip de rescatistes que ha d'arribar a Colòmbia en les properes hores.
6: Altres països que han ofert la seva ajuda són l'Argentina de Milei, Xile o el Perú.
0: I a Espanya, Pedro Sánchez ha escrit un missatge a les xarxes socials on diu que els envia tot el suport i la solidaritat.
8: I a Catalunya, Salvador Illa també s'ha pronunciat a les xarxes, ha dit que està molt pendent del fort sisme i que s'ha posat en contacte amb la delegació catalana a la zona i que segueix de prop la situació dels catalans i catalanes residents al país. Els trasllada tota la solidaritat i també s'ha pronunciat a xarxes socials el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que també ha traslladat el seu suport i la seva solidaritat a tots els colombians.
0: I a Europa també s'ha expressat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Ha traslladat també la seva solidaritat i ha assegurat que ha mobilitzat el Copernicus, un servei de satèl·lit per ajudar en les operacions de rescat. Ha dit que estan preparats per oferir més suport.
0: 8 i 11, tornem a casa. Aquests dies segurament esteu sentint molt a parlar del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica i Eòlica i Fotovoltaica, conegut com a Plater. És el centre de la disputa sobre quin model energètic vol Catalunya i, sobretot, sobre qui ha de decidir-ho, on i com s'ha d'instal·lar.
4: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb entitats ecologistes, organitzacions agràries i representants municipals, ha fet balanç del període d'al·legacions. Com a mínim, 11.800 persones n'haurien presentat. A aquesta mobilització s'hi sumen 308 ajuntaments de 38 comarques que han expressat la seva oposició al pla.
0: Clar, aquests municipis, consells comarcals, entitats ecologistes i representants del món han presentat aquest front comú per demanar aquesta retirada del Plater que prepara el govern.
9: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
10: Han entrat a on han volgut. Han fet el que els hi ha donat la gana.
11: No s'ha tingut en compte el valor del terreny a l'hora de distribuir aquestes plaques. Per tant, s'han posat en camps totalment productius.
0: Com dèiem, el decret estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Des del món local, però, critiquen que el govern no els ha tingut en compte a l'hora de fer aquesta planificació. Informa Pol Valero.
12: Els contraris al Plater consideren que el pla sobredimensiona la necessitat d'electricitat i que és massa exigent amb els pobles més petits perquè tenen terrenys més barats i menys força per oposar-s'hi. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany.
13: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
12: El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions contra el Plater i, segons l'oposició, és el pla més qüestionat de la història. Per això demanen que es torni a redactar de nou, aquest cop tenint en compte la realitat concreta de cada municipi.
0: Xavier Vilalta, alcalde de Pinós, membre del Consell Comarcal del Solsonès. Què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Clar, Xavier, els 17 municipis del Solsonès s'han adherit al moviment d'oposició. Per què? És a dir, en quantes hectàrees de fotovoltaica i solar es traduiria aquest Plater?
14: Bé, en quant a fotovoltaica, que és el que més ens preocupa, són 2.600 hectàrees. Perquè tingueu una idea, són 2.600 camps de futbol. És una superfície enorme.
0: I el fet que siguin 17 municipis de la comarca que s'han posicionat de manera unànime, ha costat molt trobar aquesta unanimitat o realment tothom ho va tenir molt clar?
14: Bé, els primers municipis que ens hi vam oposar, evidentment, vam ser els més afectats, que són molts del sud de la comarca. I després, doncs, com que s'ha fet molta pedagogia explicant totes les afectacions, doncs els altres municipis que són més urbans o estan, diguéssim, menys afectats perquè estan en zones de muntanya, pues, per solidaritat també s'hi han afegit.
0: Perquè ens entenguem i ho puguem també visualitzar els que potser no tenim tant al cap l'activitat que hi ha ara mateix en aquesta terra, el Solsonès. Quins municipis, quin tipus de sol, quines activitats es veurien desplaçades amb aquests camps de futbol que deies ara, 2.600 camps de futbol?
14: Bé, el Solsonès és una comarca, no sé si coneixeu l'eslògan que tenim, que és la comarca de les mil masies. Què vol dir això? Doncs que la gent viu amb masies disseminades, pràcticament no hi ha nuclis, i la gent, doncs, és, com per dir una manera, viu de la pagesia, viu de la ramaderia, viu de la terra. La ramaderia, per poder subsistir, ha de tenir terres per poder portar les seves dejeccions. És a dir, tothom, pràcticament tothom aquí viu d'això. Llavors, el Plater, què suposa? Doncs posar plaques amb aquest tipus de terrenys. És un terreny productiu, és un terreny viu, i aleshores, doncs, tant sigui camps de conreu i fins i tot bosc, doncs és una situació, doncs, que considerem irreversible.
0: I quina lectura en feu de que es tracti el Solsonès com aquest espai disponible per grans instal·lacions així?
14: Bé, jo crec que un dels factors més importants, i em sap greu dir-ho així, és perquè som una comarca molt despoblada i entenem que des del govern es pensa, doncs, de dir, home, aquí hi haurà menys protesta, menys afectació. Però, clar, estem parlant d'una comarca molt extensa i, per tant, quan es parla d'equilibri territorial, precisament és això. Nosaltres som els qui ens cuidem el territori, som els qui ens el mantenim, estem parlant d'èpoques que hi ha molts incendis, doncs si això es va abandonant i s'hi van posant plaques o molins, doncs al final els pagesos anirem marxant i tot quedarà, doncs, és a dir, pot passar, doncs, que s'abandonin els terrenys i aquests incendis, per posar un exemple, doncs, vagin a més.
0: Llavors, no voleu plaques o sí que en voleu, però no tantes? És a dir, el tema és, ho dèiem ara una mica, que falta veure com s'han de distribuir, quin paper han de jugar els pobles en aquest sentit per poder també dir-hi la seva. És a dir, què demaneu al govern exactament? Què us agradaria que passés?
14: Bé, primer que ens escoltés, perquè el govern, doncs, ha fet aquest plàter sense escoltar-nos, és a dir, ni els alcaldes ni consells comarcals. Això s'ha fet des de dalt, sense consultar cap a baix. Nosaltres ja fa uns anys, el 2023, ja vam presentar unes al·legacions des del Consell Comarcal, no s'han tingut gens en compte, i per tant, menys els ajuntaments, que cada municipi té el seu POUM, el seu pla urbanístic, tampoc s'ha tingut en compte. Entenem que hi ha moltes zones que es poden posar plaques, com, per exemple, vorals de carreteres, zones que no són productives. És a dir, nosaltres, evidentment, totes les teulades. Nosaltres, evidentment, estem disposats a col·laborar, perquè entenem, com ningú, que hem d'anar cap a la sobirania energètica, hem d'anar cap a la transformació de l'energia fòssil, però, i ens hi trobaran, i serem, però, evidentment, no imposada d'aquesta manera.
0: Xavier Vilalta, alcalde de Pinós i membre del Consell Comarcal del Solsonès. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
14: A vosaltres per donar-nos veu.
0: Que vagi bé, gràcies. A tot això, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a Tarragona vol construir un centre d'investigació d'energies renovables. Costarà prop de 7 milions d'euros i l'objectiu és completar la primera fase el 2028.
15: El projecte vol contribuir a que l'economia del municipi segueixi lligada a l'energia després del tancament de la central nuclear Vandellòs 2. Els diners per construir el centre sortiran del fons de transició nuclear del govern. El consistori preveu que pel centre hi passin prop de 500 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i Assumpció Castell Vi és l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
16: Llavors hi hauria investigadors aquí. Per tant, això estem formant contínuament a treballadors, escolars, tècnics, tot això a la gent.
15: L'Ajuntament preveu acabar les obres al 2032.
0: Centenars de peixos han mort al riu Ripoll a Sabadell per un abocament d'aigües residuals.
15: Una obstrucció en un col·lector ha provocat que aquestes aigües contaminades anessin a parar al riu. Fons municipals asseguren que tot ha estat causa d'una avaria puntual en el sistema de sanejament. La plataforma en defensa del riu Ripoll demana a l'Ajuntament més informació sobre què ha passat i que es revisi tota la xarxa.
0: I us ho explica aquesta ràdio. Les denúncies per incivisme als búnquers del Carmel de Barcelona han caigut més d'un 30% respecte a l'any passat, en la temporada de màxima afluència turística. Són les dades a les que ha tingut accés CERC Catalunya i, amb tot, des del maig, encara es registren 5 denúncies cada dia. Àlex Calatrava.
17: Enguany, l'incivisme al mirador dels búnquers del Carmel es tradueix en gairebé 440 denúncies des del maig. Són 146 cada mes, segons les dades facilitades per la Guàrdia Urbana. Des del consistori atribueixen aquesta caiguda en les denúncies a la feina dels agents cívics. Entre el març i el maig d'aquest any han fet més de 2.600 actuacions. La Lorena hi viu des de fa 20 anys en una casa al costat de les escales que pugen cap als búnquers. Diu que hi ha poca presència policial a les nits, fins i tot que quan els truquen no venen.
18: Más presencia policial cuando se les dice, pues que por lo menos suban a mirar, que no se puede, es que no se puede dormir. Hasta la madrugada tenemos gente aquí que baja, sube, aquí mismo hacen fiestas, ponen música.
17: Ara consistori vol instal·lar càmeres a la zona per reforçar la vigilància.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, saltem a Ceuta. Finalment, el PP sí que anirà a la reunió de dijous que ha convocat el govern espanyol per parlar del repartiment de menors.
19: Siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
0: És Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP, que confirma que les autonomies on governen en solitari sí que estan disposades a escoltar quina proposta els fa el govern de Sánchez. El PP, doncs, es desmarca de Vox.
8: El PP no segueix els passos de Vox i els consellers de les 7 comunitats on governen en solitari aniran a la reunió de dijous. De les 4 comunitats on governa amb Vox, només hi anirà el representant d'Andalusia. Els vicepresidents de Vox, que tenen competències d'infància de les comunitats autònomes d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, no pensen anar-hi.
0: La crisi migratòria de Ceuta està provocant una altra vegada un xoc entre els països membres de la Unió Europea arran d'aquestes polítiques sobre immigració. Després de l'enduriment de les condicions d'acollida arran del Pacte Europeu del juny, ahir les primeres ministres d'Itàlia i Dinamarca, teòricament molt allunyades políticament parlant, van tornar a estrènyer llaços per parlar d'immigració.
4: En un comunicat conjunt van demanar i posar en marxa centres de deportació com els que va intentar impulsar Meloni a Albània, perquè asseguren la immigració irregular deriva en delictes violents o en narcotràfic. Apel·len a protegir el patrimoni cultural d'Europa.
0: A Europa, de fet, s'estan produint més moviments en aquest sentit. L'últim a moure fitxa ha estat l'alemany Friedrich Merz, aquesta vegada contra Itàlia.
4: El canceller ha demanat que s'apliqui ja el pacte migratori europeu i això passa per començar a retornar a Itàlia, un dels països que registra més entrades irregulars, fins i tot més que Espanya, totes les persones que van arribar a Alemanya després de les seves, a través de les seves fronteres. Itàlia vol evitar el xoc amb un país que és aliat en aquesta matèria, però ja rebutja aquestes devolucions.
0: I pel que fa a la gestió de la crisi a Ceuta, avui el ministre d'Exteriors es reunirà amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ahir demanava l'expulsió de totes aquelles persones que van entrar el 31 de juliol a la ciutat autònoma.
4: El govern vol tornar a defensar que ahir que estava tornant a donar la cara a Ceuta i admeten que encara queden molts menors per fitxar.
0: Per cert, Vox votarà a favor de la iniciativa de Sumar per excloure el Marroc de l'organització del Mundial.
6: És una proposició no de llei que no té cap efecte pràctic, però sí simbòlic, i que es votarà a principis del pròxim curs polític.
0: Ara són les 8:22, hem de parlar d'un nou feminicidi a Espanya. Ha estat detingut un home de 59 anys a Marbella després de la mort d'una dona. S'investiga com un presumpte cas de violència masclista.
8: El crim s'ha produït aquest dilluns al poble de Sant Pedro Alcántara. L'avís s'ha rebut a primera hora de la tarda. Fons policials han confirmat la detenció del presumpte autor i han precisat que, tot i que la investigació continua oberta, la dona ha mort en un presumpte episodi de violència masclista. L'assassinat d'aquesta dona s'ha produït pocs dies després que es confirmés el crim masclista d'una altra dona a Màlaga. Va ser el passat 21 de juliol. De confirmar-se el de Marbella, seran 37 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, la pitjor xifra des del 2019.
0: Més coses. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment, les obligaven a prostituir-se. Hi ha 4 detinguts, 3 a Castelldefels i un a Reus. Informa Júlia Domènech.
20: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona captada a Colòmbia, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica. Li van prometre una feina a Espanya amb un sou de 6.000 euros mensuals, però un cop aquí la van obligar a prostituir-se per pagar un suposat deute de 4.000 euros pel viatge. La xarxa la mantenia disponible les 24 hores del dia sense descans i es quedava la meitat dels diners de cada servei. La policia va comprovar que altres dones estaven sotmeses a les mateixes condicions i n'ha alliberat 5. En els escorcolls també s'han intervingut diners, documentació, mòbils i ordinadors.
0: I hem de lamentar una nova mort a les platges catalanes, Miquel, perquè en aquest cas un home de 83 anys s'ha ofegat aquest dilluns mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà.
4: Els socorristes van dur l'home de nacionalitat francesa cap a la sorra per intentar reanimar-lo, però no ho van aconseguir. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny.
0: Repunta el tràfic d'animals a través de l'AP7. La majoria són gossos procedents de països de l'est. Els Mossos alerten que molts d'aquests animals poden portar malalties perquè no reuneixen les garanties sanitàries exigibles. Marta Altimir.
21: Són bandes que s'organitzen per portar aquests animals des de l'est i vendre'ls a l'estat multiplicant 20 vegades el preu. Toni Martín és el caporal i cap de la Unitat Regional de Medi Ambient.
22: Menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals.
21: La majoria d'animals que entren al país són de races molt buscades, com tèquels, chihuahuas o labradors. En alguns casos, els traficants els compren per 100 euros i el particular l'acaba comprant per 2.000 euros.
22: En què benefici és important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, sempre hi ha alguna baixa, però el negoci sí, és, per això s'està fent.
21: Els agents de la URMA patrullen en punts concrets on saben que hi pot haver aquest tràfic.
0: Tornem a la capital catalana, perquè els delictes al metro de Barcelona han baixat un 34% durant el primer semestre del 2026, segons dades de l'Ajuntament.
4: Entre el gener i el juny, la xarxa va registrar 5.500 fets delictius davant els 8.300 del mateix període de l'any passat. TMB atribueix aquesta baixada dels delictes al reforç de la vigilància i a la coordinació amb els cossos policials.
0: I atenció a això, les consultes per ciberestafes s'han duplicat en aquest primer semestre de l'any.
4: Així ho apunta el Servei d'Assistència en Ciberseguretat, el 017, que ha atès més de 95.000 consultes. L'any passat aquesta xifra se situava a les 50.000 consultes en aquest mateix moment de l'any, gairebé a la meitat. El desglossament del primer semestre reflecteix que les suplantacions d'identitat són la principal causa de contacte amb la plataforma.
0: I parlem d'incendis. Perquè els bombers treballen en l'extinció de tres focs molt complicats, un a Huelva, l'altre a Segòvia i el tercer a Osca.
6: L'incendi de niebla a Andalusia crema des de dijous i ja ha afectat unes 20.000 hectàrees. Està costant molt de controlar i ahir es van haver de desallotjar més municipis. Són ja 800 les persones desallotjades. A Segòvia, els veïns de Los Ángeles de San Rafael i Vegas de Matute continuen sense poder tornar a casa seva, tot i que el foc no ha anat a més aquestes últimes hores, i això és un bon senyal. També continua actiu l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar unes 60 persones. En canvi, el foc que va començar a cremar divendres a Catí, a Castelló, està estabilitzat. El foc ha cremat unes 800 hectàrees.
0: Més coses, han detingut una de les filles i també la seva parella del matrimoni aparegut mort al seu domicili a la localitat de Tauste. Això és a Saragossa.
4: La investigació apunta que la filla gran i la seva parella havien anat a parlar d'un tema personal a casa dels pares d'ella i això podria haver desencadenat el crim. L'home hauria estat sorprès mentre dormia i ella hauria intentat fugir sense èxit.
0: La polèmica compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso arriba a la justícia. Un jutjat de Madrid ha obert una investigació per tres possibles delictes: prevaricació administrativa, malversació i falsedat documental.
8: La investigació s'ha obert després de rebre els informes del PSOE i també de particulars per la compra de l'àtic valorat en més de 6 milions d'euros. Una compra que, ja ho sabeu, es va fer sense informar-ne públicament i que després que el cas sortís a la llum, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha decidit posar a la venda.
0: Dos apunts més en clau internacional. Almenys 13 morts en un atac ucraïnès a la regió russa de Tatarstan.
8: Va ser un atac de drons. L'ofensiva tenia com a objectiu una refineria local, segons mitjans ucraïnesos.
0: I 230 immigrants en una pastera han fet un nou rècord al canal.
8: Un bot pneumàtic amb 230 immigrants va arribar ahir al port de Dover després d'intentar travessar el canal de la Mànega. És el nombre més elevat mai registrat de persones que fan el trajecte en una única pastera.
0: Terrible. Dos minuts, arribarem a 9:15 del matí escoltant uns anuncis i de seguida parlem de l'eclipsi i ho fem amb precisament la consellera de Recerca i Universitats.
1: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona. Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
2: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és... Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
23: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
24: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
25: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auquer, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
26: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
27: I tu em fas...
5: estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
5: Referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Ara són 9:15 del matí. La Generalitat transmetrà en directe l'eclipsi solar total de demà des de l'Observatori de l'Ebre, això és a Roquetes, i és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. Un seguiment que es podrà fer a través del canal de YouTube, també de les xarxes del Departament de Recerca i Universitats, i que inclourà els actes institucionals, una jornada científica, també divulgativa, i també l'observació de diferents fases d'aquest fenomen. Per parlar-ne, podem saludar a aquesta hora la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: Clar,
9: bon
0: ho dèiem, dia. A partir de les 4 de la tarda de demà hi ha tot aquest seguit de conferències científiques. Quins temes s'abordaran? Qui ha de parlar? Expliqui'ns una mica.
9: Miri, doncs demà, com bé sap, és l'eclipsi. Portem treballant més d'un any en tot el que seria l'estratègia Catalunya mira al cel i vam voler posar des del primer moment l'Observatori de Terres de l'Ebre al centre d'aquesta estratègia i coordinar els departaments també de la Generalitat. I demà, doncs, per fer honor a aquest fenomen i que, com vostè bé deia, l'Observatori es troba en aquesta franja de totalitat, hem organitzat una sèrie d'activitats que han començat, de fet, des del dia 10 d'agost. Uh-huh. Els dies tant d'ahir com avui, l'Observatori ja està obert amb xerrades divulgatives per públic familiar, també per públic més expert. I demà comencem a les 4 de la tarda amb tot un seguit de xerrades amb el Premi Nobel de Didier Queloz, un científic, un astrofísic que va descobrir el que ell es va dir, el primer exoplaneta, i quines característiques i quines condicions hi ha d'haver perquè es formin planetes a l'univers. Ens vindrà a fer una xerrada divulgativa d'on som i en aquest tipus de recerca i sobretot com lliga això també amb els fenòmens com els eclipsis. L'astronauta Pedro Duque, l'únic astronauta espanyol que ha fet alguna expedició de característiques i ha sortit, com si diguéssim, no, cap a l'espai. Uh-huh. I després també l'astronauta Ellen Baker, que és una dona, una científica americana, és metgessa, de fet, de formació, i és la metgessa que més hores acumula també en experiments, en experiències amb gravetat zero, estudiant doncs, com afecta la microgravetat i les condicions de gravetat zero fisiològicament al nostre organisme. També vam voler convidar el subdirector de l'Observatori del Vaticà, sí. I això és donat perquè l'Observatori de Terres de l'Ebre, que es va constituir ara fa 121 anys, també perquè hi havia un eclipsi el dia 30 d'agost del 1904, l'Ordre dels Jesuïtes doncs, va ser la impulsora de la creació i la construcció de l'Observatori a Roquetes i hem volgut doncs, fer honor a aquesta aliança històrica. De fet, enguany, aquest any, des del Departament de Recerca i Universitats, també hem volgut impulsar la presentació de l'Observatori de Terres de l'Ebre a l'Aliança Internacional d'Observatoris Patrimonials i hem donat tot el suport i el recolzament perquè això sigui possible i d'aquesta manera doncs, també convidant el subdirector d'aquest observatori doncs tindrem un moment també bonic per poder parlar de cultura científica, de diplomàcia científica i de patrimoni històric. L'Observatori de Terres de l'Ebre acumula tota una colla de llibres, 50.000 llibres, i també els originals de Narcís Monturiol, l'ictini de Narcís Monturiol, així com també donacions en format de telescopis, microscopis, primers volums de revistes científiques, i des del primer moment, com li deia, vam presentar un acord de govern al maig de 2025 per coordinar tota aquesta activitat des del govern, amb aquesta estratègia que hem dit Catalunya mira al cel, i vam voler posar en valor el paper que sabríem que i volíem que tingués l'Observatori de Terres de l'Ebre i també forçar encara més i fer que els observatoris puguin col·laborar entre ells. Amb l'Observatori del Montsec hem també volgut que hi hagi una aliança estratègica, una bona interacció entre aquests dos observatoris, perquè aquests dies els dos observatoris estan organitzant totes aquestes activitats també, com vostè deia. Mm-hmm. Demà comencem a les 4 de la tarda, ho retransmetrem pel nostre canal oficial. Volem que tota la ciutadania estigui on estigui, després també pugui doncs, gaudir d'aquestes xerrades i estaran també doncs, gravades i traduïdes, com no pot ser d'una altra manera, al català, en format directe. Uh-huh. I estem realment molt agraïts a tothom que ha volgut venir a Catalunya per ajudar-nos encara més a fer quelcom que nosaltres vam voler des del primer moment, que era posicionar Catalunya com una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030, fent de la recerca en aquest esdeveniment de l'eclipsi doncs una oportunitat per encara projectar-nos molt més i que vinguin aquests grans investigadors i investigadores ens ajuda molt a projectar encara molt més Catalunya en l'àmbit de l'astronomia.
0: Falta que les carreteres ens acompanyin, però sí, i tant. Anava a preguntar-li també per Solaris, perquè també han impulsat des del Departament de Recerca i Universitats aquesta iniciativa que busca, de fet, comprovar quins efectes té l'eclipsi en el nostre cos. Expliqui'ns quanta gent en formarà part, com es mesurarà i què es farà després amb aquests resultats.
9: Miri, doncs de moment, a dia d'ahir mateix, a la tarda, teníem aproximadament unes 1.628 descàrregues. És interessant aquest projecte. Fixi's que és un primer experiment de ciència ciutadana. Volem que la ciutadania de Catalunya pugui participar en la recollida de dades massiva de paràmetres, com vostè deia, fisiològics, com batega el nostre cor, la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, enfront d'un esdeveniment tan únic com un eclipsi solar total. La ciutadania, tothom que tingui abans un smartwatch, pot descarregar-se una aplicació.
0: Ho podem fer encara, Ho podem fer encara.
9: Sí, sisplau. I, de fet, li volia agrair moltíssim la pregunta. Encara estem a temps de poder participar en aquest experiment massiu. Aquí podem descarregar tant en format Android com en format d'iPhone una aplicació molt senzilla. Aquesta aplicació de forma passiva anirà agafant aquestes dades de freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, i el que volem i el que hem encarregat als dos grans centres que tenim d'investigació a Catalunya, tant el Vall d'Hebró Institut de Recerca com l'Institut d'Estudis de l'Espai, és estudiar com el nostre cor, la freqüència respiratòria, si hi ha canvis, i poder correlacionar aquests canvis també amb el moment de l'observació d'aquest fenomen. Deixi'm també que li transmeti que en l'any 1905, a l'Observatori de Terres de l'Ebre, els jesuïtes van fer un experiment amb gallines en aquell moment per veure com reaccionaven, no? Perquè, com recordeu molt bé, el cel s'enfosqueix i els animals perceben doncs, que es fa de nit. I hi ha hagut molts experiments ja també per l'Agència de l'Espai d'Europa i també per la NASA, estudiant com altres animals, com els insectes reaccionaven o les plantes, per exemple, reaccionen enfront de l'eclipsi. És el primer experiment, pensem, que estarem estudiant i realitzant des d'aquí, des de Catalunya, on ja no estudiarem amb animals, sinó amb éssers humans. I també ho hem fet perquè Catalunya, com bé li deia, és un país de ciència. Catalunya vol estar informada, la gent vol participar, la gent vol estar també molt amatent i molt activa enfront de l'eclipsi, i vam pensar que era una molt bona oportunitat també per posar en valor doncs, el propi país, no?, i veure com nosaltres podem també promocionar doncs, aquesta ciència oberta, aquesta ciència participativa, en el ciutadà doncs, pot participar a la recollida de dades, i també quan tinguem aquesta informació, el ciutadà també serà coneixedor d'aquests experiments i aquests resultats que s'han realitzat gràcies a la seva participació.
0: Nosaltres demà, justament, clar, les ràdios també programem tot programació especial, parlarem, nosaltres sí que ens centrarem en com afectarà l'eclipsi als animals, amb l'Evelyn Segura, que és col·laboradora i també bióloga. I, bueno, doncs, vull que està bé, és veritat que dona peu a poder estudiar tantíssimes coses, perquè és veritat que no el tornarem a veure fins al 2180, vull dir que ja va bé poder anar agafant dades ara. Sí. Li volia preguntar també, quina és ara mateix la principal preocupació del govern de cara a demà?
9: La preocupació és que realment tothom doncs, pugui o hagi pogut anticipar, no? És a dir, que les persones que vulguin gaudir del fenomen en l'exterior doncs, hagin pogut tenir temps per preparar doncs, la seva sortida, que sempre hem fet recomanacions, no? de quan abans millor. Nosaltres vam voler fer aquesta iniciativa i promocionar aquesta iniciativa global de govern, no? Catalunya mira al cel. Hem fet una pàgina web on la ciutadania pot trobar els punts d'observació oficials de govern. Això ha estat gràcies a la participació, com li deia, no? I la coordinació amb altres departaments, com el Departament d'Interior i Seguretat Pública. Hi ha tot un pla de tràfic, tot un pla associat a la mobilitat que tindrem entre avui i demà, i ens preocupa doncs, que la ciutadania, doncs, per motius aliens, potser per feina, doncs, que demà agafi el cotxe molt tard a la tarda i vulgui desplaçar-se. No? Llavors també vam recomanar des de fa un any que si tu podies veure l'eclipsi des de casa teva, des del teu terrat, des de la teva terrassa aquell dia i no et pots desplaçar, fantàstic, vam elaborar un mapa d'ombres, una eina cartogràfica que ens va ajudar a determinar aquests punts d'observació. La ciutadania pot consultar aquest mapa d'ombres, el tenim penjat a la nostra web oficial, per veure si realment des d'on jo estic no m'he de desplaçar. I, doncs, com deia, no? Hem fet tota la difusió que hem pogut des del govern, des de la Generalitat, doncs, per promoure aquesta mobilitat segura. Sobretot, un altre tema que hem volgut també enfatitzar és la protecció tant col·lectiva no? Amb tota aquesta èmfasi amb els cossos d'emergència, i després la protecció individual. Les ulleres homologades, aquestes ulleres amb aquesta ISO que certifica que realment doncs, podem estar observant el fenomen amb absoluta garantia. Aquestes ulleres han de ser homologades amb aquesta ISO 12123/2015. S'ha fet una compra massiva d'ulleres per part nostra gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Tarragona, la Diputació de Barcelona i també entitats com la Fira de Barcelona. Hem pogut doncs, comprar aquestes 150.000 ulleres que s'han distribuït en els punts d'observació. Aquí agrair també moltíssim a tots els municipis que activament estan i han participat i han confiat també en el govern. Portem més d'un any treballant amb tots aquests punts d'observació, aquests 18 punts d'observació. I també hem d'agrair que molts ajuntaments de forma autònoma han comprat ulleres. I aquí doncs, insistir moltíssim enfront de l'eclipsi des de les 7:30 quan estiguem mirant al cel, posar-nos les ulleres i enfront de qualsevol dubte no ens traguem les ulleres homologades. No ens les traguem perquè a vegades també hi ha hagut alguna comunicació, te les pots posar i després en el moment de la totalitat te les treus. El moment de la totalitat dura un minut i mig. Quan estiguem observant el sol, doncs és aquest l'únic moment on et pots treure les ulleres, però torno a dir, enfront de qualsevol dubte, no ens traiem les ulleres, gaudim d'aquest fenomen de forma col·lectiva, també de forma individual, i el govern doncs, ha preparat tot aquest dispositiu de tràfic, de trànsit, perquè la ciutadania es pugui desplaçar, nosaltres els punts d'observació i donar tota la informació possible perquè la gent pugui gaudir d'aquest fenomen demà.
0: Per tant, si algú a última hora decideix anar-hi, recomaneu que no ho faci, que no es mogui? Que potser si no ha pogut fer en previsió que es quedi al seu municipi i encara que sigui potser veure l'eclipsi al 99,8% de la seva esplendor, que es quedi al seu municipi o no?
9: Nosaltres el que recomanem és prudència. Si les persones han de sortir massa tard aquell dia, demà mateix, no? I no tenen clar on anar, doncs torno a insistir, tenim 18 punts d'observació, 18 municipis, amb 23 emplaçaments per poder gaudir d'aquest fenomen. Amb aquest mapa d'ombres, on segurament les persones doncs, poden, si no ho han fet encara, doncs poden observar, escolta, estic, per exemple, a Cubelles, o estic a Vilanova i la Geltrú. On és el millor punt per poder gaudir d'aquest fenomen? Potser aquell dia no cal que la gent agafi el cotxe, i és el que hem volgut també transmetre. Intentem evitar al màxim, no?, els riscos i de fet, l'acció de govern amb aquest marc Catalunya mira al cel, quan vam iniciar tot aquest camí, ara fa més d'un any, al maig del 25, vam voler posar el criteri de la seguretat i el criteri del rigor científic al centre de tota aquesta acció de govern. Llavors, aquí sí que apel·lar doncs, a evitar desplaçaments d'última hora i també que un altre punt que ha sortit molt a la discussió aquests darrers dies són els núvols, no? Sí. Ostres, els núvols, demà estarà nublat, hi haurà núvols i no podré desplaçar-me. Aquí també enfatitzar que els núvols que ens han de preocupar són els que estan a ponent. Recordem que l'eclipsi, la franja de totalitat, és a les 8:30 de la tarda. Estem mirant un sol que està molt baix. Necessitem tenir 5 graus de diferència entre el sol i la línia de l'horitzó. I aquells núvols que ens han de preocupar són els que es puguin veure de forma allunyada, a 70-80 quilòmetres. Això ho dic perquè és molt important. Potser estem en algun punt de Catalunya i en aquell punt on estic hi ha núvols. El que he de preocupar-me és si jo miro cap a l'horitzó a les 8:30, si allà, en aquells 70-80 quilòmetres, hi haurà núvols. Això és important perquè també evitem doncs, que hi hagin desplaçaments d'última hora. No? I dir-vos doncs, això, agrair també moltíssim als mitjans de comunicació que aquests dies esteu fent tanta difusió de l'eclipsi i parlant tant de ciència i també de recerca que realment doncs, ho hem d'aprofitar.
0: I tant. I entre tots aquests plans, ara ho deia, l'última pregunta que li faig, perdoni, que és veritat que el govern té tots els escenaris ara, suposo, previstos, que hi ha aquest dispositiu especial de trànsit. En cas que demà, pel que fos, l'afluència fos molt superior a la prevista, també la Generalitat contempla alguna mesura extraordinària per intentar reconduir la situació?
9: El pla de tràfic ha fet tots els estudis possibles i també doncs, es faran aquestes recomanacions, si vostè, com vostè bé apunta, no? Si demà tenim alguna hora punta amb alguna via doncs, saturada, també hi ha panels de llum que indicaran doncs, quina via hauríem d'agafar. També s'han fet recomanacions, per exemple, en algunes vies d'agafar sortides prèvies o posteriors al punt on algunes persones s'estaran desplaçant. També s'han fet recomanacions cap a ponent, doncs, agafar algunes vies i no altres. El que volem també és la descongestió, com dèiem sempre, i ho ha explicat també molt bé el director del Servei Català de Trànsit, no? Aquesta descongestió de l'AP7. Demà no circularan camions per l'AP7, també per garantir que tindrem doncs, aquesta via també més oberta, però sí que s'ha fet tot aquest estudi, no únicament en aquestes vies troncals, però també en cadascun d'aquests punts d'observació, en cadascun d'aquests 18 municipis, els ajuntaments, frec a frec, cos a cos, amb el Departament d'Interior, han treballat molt bé el pla de tràfic també dintre de cada municipi. Així que, de moment, el que podem dir és que nosaltres també estem molt amatents a les dades també globals.
0: Clar, clar.
9: Des del Ministeri també de Ciència per part d'Espanya s'han anat donant dades en quant a l'afluència o no massiva de turistes, i aquí nosaltres el que hem volgut és treballar des de fa, com li deia, més d'un any, un any i mig, a clar. Entendre i a poder anticipar.
0: Vostè des d'on el veurà l'eclipsi?
9: Des de l'Observatori de Terres de l'Ebre,
0: clar,
9: com no pot
0: allà,
9: ser d'una
0: eh?
9: Altra manera.
0: Molt
9: sí,
0: bé.
9: Sí, hem treballat, com li deia, fa molt de temps i estem també com molt orgullosos que ens vulguin acompanyar. Sí, sí.
0: Doncs consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, moltíssimes gràcies.
9: A vostè, gràcies.
0: Bon dia.
9: Adéu,
0: bon dia.
9: Fins ara.
0: Ara passa un minutet de 9:45 del matí, encara sobre l'eclipsi. Les criatures són encara més vulnerables davant aquest eclipsi total que els adults. Els entra més llum a través dels ulls i, per tant, tenen més risc de patir lesions oculars. Informa Cristina Artacho.
7: La manera de protegir-se són les mateixes ulleres homologades que els adults. Fernando Dols, coordinador d'oftalmologia de l'Hospital Joan 23, recomana que cal explicar-los molt bé que no veuran pràcticament res quan se les posin.
10: És important explicar això doncs, als nens, perquè la tendència, si no ho expliquem, doncs serà treure's les ulleres o mirar pels voltants i pels costats doncs, per veure-hi.
7: Dols insisteix en la prevenció perquè la lesió derivada de l'eclipsi, la retinopatia solar, no té tractament. Es manifesta entre 2 i 6 hores després de l'exposició sense protecció, amb pèrdues de visió o alteracions dels colors.
0: I Cristina, els municipis de la franja de totalitat ho tenen ja tot preparat?
7: Totes les localitats han fet tot el possible per garantir que l'eclipsi es pugui gaudir amb seguretat. Els allotjaments estan complets, però no es pot preveure quanta gent es mobilitzarà demà. Tenint en compte aquesta incertesa, s'han anticipat amb milers de places d'aparcament extraordinari i protocols de mobilitat que s'aniran adaptant en temps real segons l'estat del trànsit. Però sense referents similars propers, per als pobles i ciutats és molt difícil preveure exactament com serà el dia de demà.
0: A tot això, i és important, s'han retirat 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars.
11: Facua Consumidors en Acció ha alertat aquest dilluns sobre la retirada de 6 models d'ulleres destinades a l'observació d'eclipsis solars per presentar irregularitats que poden provocar lesions oculars greus. Segons l'organització, les autoritats de consum han detectat defectes en productes a les marques Lionstar, Aircare Professional, Pelispan, Homenage, Orro i Opticalia.
0: El Departament de Salut preveient més lesions als ulls reforça 16 COAPs i hospitals.
4: Se centraran en les regions de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Durarà 3 dies el reforç del personal sanitari.
0: També es reforcen els agents rurals. Han mobilitzat gairebé 150 efectius per més vigilància.
4: El dispositiu activat des d'ahir centra la vigilància als espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants arreu del territori. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. El dispositiu compta amb la participació dels grups de suport aeri i marí.
0: Renfe ha afegit un tren especial de reforç a la línia R16 de Rodalies dimecres, amb motiu precisament d'aquest eclipsi.
4: Davant l'augment de desplaçaments que es preveu cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona, Renfe ha programat un tren que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada. També hi haurà més personal d'informació i atenció al client a les estacions on es preveu més afluència.
0: I el que s'ha disparat són els preus dels vehicles de lloguer.
12: A Madrid, per exemple, agafar un cotxe per demà no baixa de 600 euros al dia, a Barcelona 700, a Bilbao voregen els 500 euros i a La Corunya més de 300. I tot això per cotxes petits, imagineu-vos els grossos.
0: I encara sobre preus disparats, fixeu-vos en el que expliquen avui a La Vanguardia. A les Illes Balears, el luxe, per veure aquest eclipsi, no s'ha quedat curt. Es veu que hi ha hotels que ofereixen packs de 200.000 euros per veure'l.
12: Són establiments molt exclusius que ofereixen passejades amb jets, globus, iots i sopars amb els chefs. Són els hotels d'alta gamma com el Mandarín Oriental o el Sant Regis Mar de Vall. Hi ha experiències que inclouen, fins i tot, fer meditació a alta mar abans de l'eclipsi.
0: Tenim temps per uns apunts més. Barcelona blindarà l'Arc de Triomf amb pilones per impedir atemptats.
4: L'Ajuntament vol instal·lar una línia de pilones davant del monument per evitar que pugui ser l'escenari d'un atropellament múltiple. La iniciativa surt arran d'un informe de la Guàrdia Urbana que advertia de la necessitat de reforçar els espais vulnerables del passeig Lluís Companys per prevenir accions terroristes. Les obres costaran uns 420.000 euros, tot i que no hi ha previsions per quan començaran. Espanya manté el nivell 4 de 5 d'alerta antiterrorista des de fa 11 anys. És el mateix nivell que quan hi va haver els atemptats terroristes a les Rambles i Cambrils.
0: A Catalunya hi ha gairebé 900 pisos i cases de luxe que es venen per més de 3 milions d'euros. La immensa majoria es concentren a la ciutat de Barcelona, però també a la Costa Brava.
4: Concretament, 600 són a la demarcació de Barcelona, 260 a Girona i només 9 i 5 a Tarragona i Lleida, respectivament, segons les dades d'anuncis analitzades pel portal Idealista. L'estudi també es fixa en els immobles que s'anuncien per més d'un milió d'euros. A Catalunya n'hi ha ara mateix gairebé 8.000. Representen un 18% de totes les que hi ha a l'estat espanyol, que es concentren sobretot a Màlaga i Madrid.
0: Justament, el BBVA apunta que l'habitatge s'encarirà un 12% aquest 2026.
4: Menys oferta d'habitatge i preus a l'alça és la previsió que fa el servei d'estudi d'aquest banc. Així, el BBVA preveu que les operacions de compravenda caiguin un 7,3% a tot l'estat i que el preu pugi un 12%.
0: El nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius no para de créixer i en els primers mesos de l'any han pujat gairebé un 16% a tot l'estat.
4: Entre el gener i el maig hi ha hagut gairebé 17.000 persones afectades per un ERO, segons les dades d'ocupació del Ministeri de Treball i Economia Social. El sector més afectat és el dels serveis, destacant les telecomunicacions, la programació informàtica i la consultoria. Catalunya és la comunitat més castigada, juntament amb Madrid. A casa nostra, fins al maig hi ha hagut 4.400 afectats, la xifra més alta entre totes les comunitats, malgrat que és inferior a la registrada l'any passat.
0: A Mallorca s'ha desencadenat un brot de xarampió arran d'un turista que ha arribat a l'illa. De moment, hi ha 6 afectats.
4: Són els primers casos confirmats en la comunitat autònoma de tot el 2026. Salut Pública va activar el protocol de vigilància i rastreig per tractar de frenar la propagació d'aquesta malaltia contagiosa i no descarta que es puguin detectar nous positius els pròxims dies.
0: Esports. Julián Álvarez ja s'entrena amb l'Atlètic de Madrid i espera resoldre el seu futur. Oriol Llopart, bon dia.
13: Bon dia, el davanter.
0: Espera, que no et sentim, que no tens el micro. A veure, t'has de canviar, crec, sí. Agafa aquest micròfon.
13: Ara ja sí? Vale. Bon dia, què tal? El davanter argentí compleix i es presenta a la pretemporada, però demana una reunió urgent per tractar el seu futur. El Barça el continuarà esperant uns dies més, però ja mira altres alternatives del mercat per si la negociació amb els de la capital continua bloquejada.
0: La cessió d'Araujo ja és oficial.
13: L'uruguaià jugarà amb el Liverpool aquesta temporada. Els blaugranes anuncien l'acord amb el club Red, que es guarda una opció de compra no obligatòria pel central de cara al pròxim estiu.
0: El Barça diu que no a la primera oferta del PSG per Ferran Torres.
13: El conjunt parisenc va posar sobre la taula una fórmula de 50 milions entre fixes i variables. Malgrat això, el club blaugrana té com a objectiu treure'n 65 milions per l'únic nou que tenen a la plantilla.
0: Quique Nazaret, un mes fora per lesió.
13: La jugadora del Barça femení estarà al voltant de 4 setmanes de baixa a causa d'una lesió a l'abductor de la cuixa esquerra.
0: En cultura...

0: I comencem parlant de la Conselleria de Cultura, que estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la ja anunciada Companyia Nacional de Dansa.
1: Ho ha explicat la titular del departament, Sonia Hernández, en una entrevista a la CN, que ha matisat que el pla encara està verd.
2: Fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera.
1: Per analitzar la iniciativa, afegit Hernández, caldrà parlar amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors.
0: El Ministeri d'Igualtat remet dos oficis, és a dir, dos documents escrits, a l'Ajuntament de Sagunt, al País Valencià, pel cartell sexista d'una penya, d'un grup d'amics. És una imatge molt desagradable, potser heu vist circulant per xarxes. És un bou violant una dona, acompanyada d'un text que diu: un forat és un forat.
1: La Generalitat Valenciana ja va demanar la retirada per la imatge per considerar-la contrària als principis d'igualtat i convivència ciutadana.
0: Els vostres fills fan quadernet d'estiu? No sé si sabíeu que també en fan per adults, aquests quadernets. El que passa que són passatemps, no és per repassar matemàtiques, i que estan tenint molt d'èxit.
1: Quaderns de mots encreuats, exercicis de lògica o sopes de lletres. De fet, 7 de cada 10 llibres de no ficció més venuts durant l'última setmana de juliol a Espanya estan relacionats amb el passatemps, segons dades de la plataforma LibriData. A Catalunya, els títols més venuts d'aquest gènere se'ls reparteixen Manuel Garant i el quadern de l'editorial Blacky Books.
0: I parlem també de plataformes, perquè es veu que Netflix ha augmentat l'oferta en català amb títols com Barbie o Elvis.
1: Netflix incorpora un conjunt de doblatges en català d'entre una selecció de 3CAT i Warner, i Disney Plus també incorporarà un nou lot d'àudios en català procedents de 3CAT gràcies al conveni signat amb el Departament de Política Lingüística. Aquestes incorporacions se sumaran a les que en els darrers mesos ja han fet altres plataformes com HBO o Filmin.
0: I a les xarxes, el líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, ha publicat un vídeo ballant la cançó Mr. Charm.
1: És un vídeo en una discoteca on el cantant de 83 anys balla la seva cançó del nou disc Foreign Tongues, l'àlbum del grup publicat aquest estiu. Ho ha difós al seu Instagram acompanyat d'un text que diu que està gaudint molt del seu estiu i que espera que els seus seguidors també ho estiguen fent.
0: I de sopa, i ara parlem també de Sopa de Cabra, perquè avui actuen al Festival Terra Mar de Sitges.

0: Amb Sopa de Cabra estem arribant a les 9 del matí. Ja tinc aquí a l'estudi asseguda al meu costat la Liliana Arroyo. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: T'agrada el Sopa de Cabra o què?
1: M'encanta. Forma part de la banda sonora de la meva adolescència. Adolescència, joventut i, bueno, estic aquí ara revivint moments.
0: Doncs amb Sopa de Cabra arribarem a les 9, clavem l'hora i comencem amb el racó de pensar. Que ja són 9.
2: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
6: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
7: ¡Qué calor!
6: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
8: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
9: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondas.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
10: Per mirar l'eclipsi és essencial protegir els ulls. Per escoltar-lo, només cal sintonitzar amb el Balcó d'Estiu.
11: Estem preparant un programa molt especial des del Port de Tarragona. Volem aconseguir la perspectiva més àmplia i detallada del fenomen astronòmic de l'any.
10: El dimecres 12 d'agost, viu l'eclipsi amb Laura Polo del Foy i l'equip del Balcó d'Estiu. De 7 a 9 del vespre a la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Són les 9 del matí, obrim el racó de pensar amb la Liliana Arroyo. Torno a saludar, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bé, aquí encantada d'estar amb vosaltres.
1: Igualment, el mateix diem. Què t'ha fet pensar aquests dies, a veure?
2: Doncs aquests dies m'ha fet pensar que de vegades ens creuem a la vida persones que ens fan brillar.
1: Que ens fan brillar?
2: Sí.
1: A veure, desenvolupa això. Què vol dir
2: doncs,
1: que ens fan brillar?
2: Persones que quan estàs conversant amb elles et fan sentir que tens molt a aportar, que tens molt a dir, que tens molta experiència, no? Que et fan treure el millor de tu, el millor de tu mateixa.
1: Sense caure, potser, en l'adulació aquella burda d'una persona que t'estigui
2: no.
1: elogiant, eh? No estem parlant d'això,
2: No, ni l'ensabonament gratuït, ni la falsa modèstia, no és això, no és això. És persones amb les que de sobte sents doncs, que connectes molt i doncs això, no? Que et pots desplegar tu en tota la teva plenitud, no? On s'hi barreja, jo crec, segurament una part d'admiració mútua, una part de confiança i una part d'empoderament, et diria. No? És una sensació molt, molt concreta que a mi només m'ha passat amb algunes persones
1: això
2: determinades.
1: Això t'anava a preguntar. És a dir, t'ha passat molt sovint a la vida o
2: no.
1: T'ha passat més de gran?
2: Crec que ho he identificat més de gran. Crec que m'ha passat amb poques persones, però que quan et passa és un... Uau, que fort, no? I... Això, penso que la millor definició per mi és això, persones que ens fan brillar,

0: que quan estem davant d'aquestes persones som la millor versió de nosaltres mateixes.
1: I no creus que també hi ha gent que, o sigui, que pot anar lligat amb la llum que tu tens a dins? És a dir, no sé fins a quin punt la persona amb la que tu estàs davant et fa treure el millor de tu, o si tu també ja de natural tens alguna cosa, perquè també hi ha gent que brilla sola, saps què vull dir? Que tu la veus i dius... Uf, llavors et contagia. No sé si és el mateix procés o és un altre.
0: Sí, jo crec que jo, això que identifico jo, és a dir, ara quan t'escoltava pensava, ostres, això, una persona que brilla sola, podem estar parlant de carisma, no? Uh-huh. Doncs una persona que és magnètica, no? Que entra a la sala i tothom se n'adona que ha entrat, doncs perquè té, no sé, algun tipus de lideratge concret o, no? Doncs que té aquesta llum, doncs que crida l'atenció allà on està. Jo el que et dic és molt més tet a tet. O sigui, és més allò, no? Que no cal que hi hagi expectació al voltant. És a dir, yeah. Quan tu estàs en conversa amb aquesta persona, o amb aquest grup de persones, no té per què ser una, no? Però amb aquest grup de persones, doncs això, tu sents que pots reflectir, potser sí que hi ha una part de treure el millor de tu, no? Mm-hmm. I potser sí per com et fan les preguntes, no? És a dir, jo a vegades ho he notat, una persona que et fa les preguntes d'una manera que de sobte et fa sentir superintel·ligent, que tu ets la mateixa persona que fa 10 minuts,
1: yeah.
0: O la mateixa persona que quan t'has creuat o quan has anat a comprar l'entrepà al forn al matí, però la interacció no és la mateixa, no? I és veritat que la nostra identitat, és a dir, no és només el que nosaltres portem dins, no és tan sols el que està fora, sinó que la nostra identitat sempre es construeix en interacció.
1: Clar.
0: Llavors, potser no és la persona la que ens fa brillar, sinó l'espai d'interacció que genera amb aquesta persona, els rols, mm-hmm. les experiències, les trajectòries i la forma de comunicar-nos i relacionar-nos la que ens fan, explotar.
1: I creus que forma part d'un procés que han de ser diverses preguntes o diversos dies que trobis amb la persona que et fa brillar? O ja de primeres, ja la persona que et fa brillar a la primera pregunta que pugui fer o a la primera interacció dius... estic brillant. És a dir, és instantani o creus que hi ha un treball?
0: El que jo tinc al cap és molt orgànic. O sigui, l'experiència, no?, a partir de la qual doncs, porto el tema, és molt, molt orgànic. Mm-hmm. I és un... I pot ser en una sola conversa, pot ser en un sol cafè o pot ser en una sola trobada, pot ser algú que coneguis en una festa. I no estem parlant d'admiració sexoafectiva, o sigui, és una cosa que va com més enllà.
1: Ja
0: no?
1: T'entenc.
0: No té pot haver un component físic o, no? O de química o així, però no, va més enllà d'això. Va sobre doncs això, sobre fer brillar la teva identitat. No? I la sensació no és de... estic brillant o estic patant. No, és a dir, ostres, que guai aquesta conversa que em fa desplegar-me,
1: clar.
0: No?
1: I llavors creus que no té per què ha de ser una persona del teu entorn, això que dèiem, o la teva parella, o un millor amic, pot ser una persona que potser has conegut en un moment curt de la teva vida, però que ja et va fer brillar en aquell petit interval de temps
0: absolutament.
1: De la teva carrera.
0: No és un tema de quantitat, és un tema...
1: De jo qualitat, diria, m'encanta.
0: I de vibrar, de vibrar una freqüència concreta, no? Sí. És a dir, és aquestes coses que ho identifiques i dius, ostres, ens hem trobat, no? És com quan, tens un hobby concret i de sobte et trobes amb algú que té la mateixa falera, no?
1: Sí.
0: O té el mateix somni, o la mateixa fantasia, o el que sigui, no et coneixes de res, però en realitat hi ha moltes coses de la vostra vida que teniu en comú, tot i que no heu compartit mai temps directament, però formeu part de la mateixa comunitat o de la mateixa tribu. No?
1: Sí. Això és meravellós, eh? A mi és un tema que em fascina, aquest del de trobar-te, no? Com amb ànimes. A vegades, és gent que a mi el que em surt sempre a dir és quina pena no haver-te conegut abans.
0: I tant.
1: De dir, quina pena, perquè crec que hem tingut vides que podrien ser pràcticament paral·leles i me cago, hem coincidit tard, entre cometes, perquè ja la vida, evidentment, hi comparteixes, eh? Però penses, ostres, pena no haver-te conegut abans. Sí. I creus que passa l'efecte invers amb la persona que brilla, que et fa brillar, a la persona que et fa no brillar? És a dir, gent que t'eclipsa, gent que et resta, gent que et
0: evidentment, això des de la sociologia s'ha estudiat moltíssim, no? També com s'estableixen jerarquies en les relacions. Normalment les relacions són asimètriques. O sigui, sempre hi ha algú que està per sobre de l'altre, encara que no vulguem, per les raons que siguin. Sigui pel rol, no? Si som pare-fill, doncs està clara la jerarquia. Si hi ha un entorn, no? Si és un context professional, doncs també està clar, no?
1: Sí.
0: Segons quin càrrec tens. En les amistats, de vegades, també passa. No vol dir que sempre hi hagi una...
1: Un líder dins
0: un
1: de
0: líder,
1: la
0: clar,
1: relació.
0: Pot ser per àmbits, no? Perquè potser, no ho sé, ara m'ho invento, posem exemples molt, molt quotidians, però potser hi ha algú que és molt crac preparant excursions, però després, escolta, amb la intendència, millor que se n'encarregui algú altre, perquè si no dinarem, no? Llavors, doncs, hi ha diferents espais de lideratge i de desplegament del rol. Però està clar, o sigui, igual que hi ha persones que t'amplifiquen, doncs hi ha preguntes, hi ha situacions que et poden fer sentir petita.
1: I tant. I que t'anulen, que et tallen completament les ales.
0: I que t'anulen.
1: Deixa'm sumar la conversa a la Mireia Muñoz. Hola, Mireia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ella sí és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parelles, de fet també directora del Centre de Psicologia Online Mireia Muñoz. Què en pensaves escoltant la conversa amb la Liliana?
2: Doncs mira, jo estava pensant, estic molt d'acord, al final sí que és cert que hi ha una part que depèn de nosaltres, que és la nostra autoestima, però també és veritat que hi ha persones que poden fomentar aquest espai de benestar quan realment sentim aquesta comoditat, ens sentim còmodes amb aquestes persones i sentim que podem ser nosaltres mateixos. Per aquí apuntàveu de fer algunes preguntes, de que algunes vegades ens puguem preguntar com ens sentim, no? Jo afegiria, per exemple, estava pensant una mica, què ens podríem preguntar? Doncs, per exemple, quan estic amb algú, puc ser jo mateix? Em sento segur? Puc dir que no? Puc expressar si tinc alguna diferència o no estic d'acord amb alguna cosa que estic vivint o que estic sentint? Perquè moltes vegades jo em trobo amb pacients, per exemple, que a vegades quan tenen relacions afectives, no només sentimentals, em comenten, mira, si quan jo li comento que això no m'agrada i dient-li assertivament s'enfada, no ho reconeix, es posa a la defensiva. I això què fa? Em sento més petita, em sento més petit, decideixo no tornar-li a explicar. Llavors crec que és molt important com reacciona l'altra persona, la llibertat i la comoditat i seguretat que jo sento quan jo em comunico amb l'altra persona. Si em sento respectat, si sento que aquests límits que per mi són necessitats són escoltats i són validats. Aquí és on entraria quan una persona em fa brillar, em dona suport o, pel contrari, m'apaga. Seria un punt que d'entrada comentaria.
0: Clar, jo crec que això que comentes és importantíssim, no? Hi ha un punt aquí també de sentir-te en la llibertat de poder-te expressar i de poder-te mostrar com ets, que és bàsic, no?
1: I tant.
0: I després, en relació, tornant una mica com a la idea de les preguntes, a mi em fa pensar molt, o el que tinc al cap, no? Quan pensava en les preguntes, és més quan et demanen sobre tu, doncs no sé, doncs quins llibres has llegit o quina música sí. t'agrada o tal, i quan trobes que... potser en un altre context diries, uau, és que no sé, doncs no m'agrada gaire llegir, no he llegit gaires llibres, però qualsevol llibre que tu mencionis, allò li donen un valor, no? que li dona un context que sembla que sigui impressionant, no?
1: Yeah.
0: I a mi, i us explico un cas molt concret, em va passar en una entrevista sobre temes de videojocs on no em considero gamer per res del món, no? I quan em van dir, tu quins videojocs jogues? I vaig pensar, ostres, si jo a casa meva els videojocs era una cosa que més aviat no tenien molt espai uh-huh. I s'entenia més com un entreteniment buit que no pas un àmbit de, doncs, pedagògic, no? Sí. Com potser avui se'n parla. I dos o tres videojocs que vaig mencionar, doncs els Sims, Age of Empires, no sé, alguns així, no? molt mítics, i de sobte era com si en sentia part de la comunitat gamer, no? I sí, això em va al·lucinar, de dir, ostres, aquests que saben moltíssim de jocs i en canvi doncs ho poden posar en valor d'una manera que em fa sentir que jo també sóc part d'allò. No? Llavors hi ha una part d'aquest brillar que té a veure amb la pertinença, no sé què dirà la Mireia des de l'àmbit de la psicologia, però uh-huh. a part de l'autoestima hi ha com aquesta cosa de també el sentir que et pots vincular,
1: clar,
0: no? Amb un vincle doncs, segur i ple.
2: Al final és un patró molt relacional i sobretot també és important aquest espai de quan no minimitzes l'altre i el prens en consideració. Crec que tots necessitem ser vistos, ser escoltats, ser validats, i aquesta part de dona igual si una persona en sap més, en sap menys, perquè és una persona que pot aportar d'alguna manera. A vegades toquem alguns temes on hi ha experts i altres persones tenen experiències de vida supervàlides, o bé altres persones que tenen un criteri que pot aportar. Llavors moltes vegades entra un prejudici de pensar, bueno, aquesta persona no em podrà portar, que al final no deixa de ser un menyspreu o una falta de consideració cap a aquella persona. Hi ha persones amb una mirada molt àmplia, molt neta, molt oberta, que en aquest cas és l'exemple que estaves explicant tu a la Liliana, de dir, vale, doncs comptem amb... et fan aquestes preguntes i és una manera on tu et sents part, et sents escoltada, sents que hi ha alguna cosa que pots aportar i hi ha una sensació d'integració i de sentir-te part. I això també al final genera una sensació més de vinculació amb l'altre i amb el grup.
1: Clar. Que anava a dir també, com cuidem aquestes relacions, aquestes persones que brillen? Perquè també és veritat que és una, uh-huh. són elements que crec que ens fan bé la vida, que volem mantenir presents d'alguna manera, però compte, perquè tampoc s'han de pervertir, no? És a dir, també són relacions que s'han uh-huh. de cuidar bé perquè correm el risc de que, pel que sigui, vull dir, potser per massa... Hi ha un punt que penso, ostres, si ens deixem portar massa per aquest enamorament de dir, la persona que brilla, m'encanta aquesta persona, vull compartir molt de temps, la intensitat porta a dir, ai... Estem trencant aquesta relació, estem trencant aquesta màgia. Com evitem això que passi, Mireia?
2: Aquí hi ha un punt clar. És molt important la paraula, aquesta idealització. Una cosa és una persona que a mi em dona suport, que, per exemple, em diu estic orgullós de tu, tens projectes i et dona suport, coses que podem pensar que són òbvies, però que després moltes vegades no ho són tant, no? De persones que potser es frustren de dir, ostres, quan jo tinc un projecte, quan jo tinc una idea, les persones al meu voltant, sigui un cap, companys de feina, una parella, amistats, família, no sento aquest suport que a mi m'agradaria, no se n'alegren per les meves il·lusions o no em donen suport en allò que em frustro, no? Llavors, què passa? Que si apareix alguna persona que em dona aquest suport, puc tendir a idealitzar perquè estic tenint una carència per una altra banda. Clar. Per tant, és important adonar-me'n que el fet que et donin suport hauria de ser la normalitat, no l'excepció a la norma, i entendre que és una via de em relacionaré amb persones que em facin la vida més saludable, entenent que no necessito apagar-me perquè si no caiem en aquest apego o en aquesta part de necessito això perquè per altra banda m'està faltant. I aquí sí que entraríem en un tema d'autoestima. Crec que aquest punt que estem parlant de brillar ens ha de servir per veure quins vincles són bons, són sants, quins no ho són, i ens hem d'anar desapagant a poc perquè no ens fan bé. Però una altra cosa és necessitar d'això perquè sento que si no tinc aquesta via, aquesta persona, doncs no tindré altres canals, que aquí és on la persona entra més amb una sensació més de dependència. Per tant, aquest punt d'idealització i d'educació a nivell emocional, de dir què em fa bé, què no em fa bé, crec que és important. I l'altre és veure, de dir, a partir d'aquella persona, moltes vegades parlo de la inspiració. Hi ha persones que venen a inspirar-nos i no vol dir que sigui ni l'únic canal ni que sigui la via que jo he de repetir tot allò que està passant. Però em serveix per inspirar-me de dir què m'està aportant com a eina aquesta persona que jo puc incorporar en mi mateixa o amb els altres vincles que jo tingui a la meva vida. Serien, per exemple, com uns punts que em semblen bastant importants i, sobretot, que hagi d'haver una part de dir, vale, com parlàvem abans, és important que em senti lliure, és important que jo senti aquesta part de respecte. Per tant, en el moment que en alguna situació jo senti que això no s'està manifestant, necessito posar un límit. Un límit no és una amenaça, no és un trencar una relació, és un punt d'avís en la comunicació amb aquella altra persona per demanar el que jo necessito, perquè pot haver persones o vincles que no m'ho estiguin donant i que potser falti plantejar una situació diferent a la que estic tenint. I a vegades no serà possible i a vegades sí, però aquests vincles inspiracionals, aquests punts que ens ajuden a brillar, ens ho hem de portar per poder construir doncs, aquest tipus de relacions afectives que volem a les nostres vides.
1: Clar. I penso en la parella. La parella ens ha de fer brillar. És a dir, passa alguna cosa si la parella no és la persona que et fa brillar? O sigui, és neutra, o sigui, no és que et resti l'energia, però que és neutra, que no és potser la persona que dius ai, la meva parella, sento que quan això que connectem, que em pregunta, que em sento important o que em sento que tinc un punt... Si no ens passa això, ens hem de preocupar o no passa res, Mireia?
2: Clar, sempre es parla molt de que admirar la parella, no? Dintre d'una relació, es parla d'aquesta admiració. És un component important, sí que és veritat que aquí hi ha una part també d'idealització en els valors, en els estàndards que busquem en una parella, que també podem caure en un punt de vegades de, bueno, moltes persones que venen a teràpia de parella, a vegades hi ha un conflicte important i a vegades també hi ha una autoexigència en el qual, bueno, però no tinc això, i aquí també la línia és molt fina entre que hi hagi una admiració i entre que hi hagi també una idealització del model que he pogut veure més a nivell cinematogràfic, no? Llavors, sí que clar que pot haver-hi una part de com dèiem, d'admiració, de ha d'haver-hi alguna cosa que m'agradi d'aquella persona, clar. Ha d'haver-hi alguna cosa que a mi m'ajudi a créixer, perquè si no podem caure en un estàndard, diguéssim, d'apatia i de, no de rutina, la rutina és bona, sinó de monotonia i de desgast. Ara bé, no sempre aquesta parella ha de tirar de nosaltres i hem de pretendre que d'alguna manera coses que recauen en nosaltres i a la nostra responsabilitat treballar, assumim que l'altre d'alguna manera ens hagi d'estar tota l'estona donant aquesta empenta. Cuidado amb això també, compta amb el punt de delegar responsabilitats o posar l'altra persona, però un punt d'admiració, de ganes, de que m'ajudi a créixer, de que puguem fer equip, sobretot fer equip junts, que no siguem dues persones simplement convivint, sinó que hi hagi aquest punt de suport mutu, que algunes vegades un tindrà més energia que l'altre, no sempre serà un 50%, i és bonic també a vegades poder tenir una persona que et pot acompanyar i on a tu et falta l'altre et complementa i viceversa, però sempre des d'una visió sana. I clar que ha d'haver-hi doncs, una part d'atracció, ha d'haver una part de en relació més amistosa, en el sentit de poder confiar en l'altra persona, poder compartir les nostres preocupacions i una part també de projecte de compromís. És a dir, aquí parlaríem del triangle que sempre comentem en les relacions de parella. Però sobretot ha d'haver una part que aquella persona jo l'estic escollint i no hauria de ser escollir-la a l'inici de la relació i ja està. L'hauria d'escollir cada dia i per quins motius. Quins són els valors que per mi són importants? Sempre parlo dels valors indispensables. Cadascú té uns quants, no? Llavors hauríem de parlar de 4 o 5 valors que per mi són molt importants i veure si estan en aquesta relació sentimental. Clar. Si no, sentiré que hi ha una mancança.
0: Jo diria que clar, aquí depèn de com definim parella, no? O sigui, sempre amb les ulleres sociològiques,
1: sí,
0: on la norma no té per què ser la normalitat de tothom, no? Llavors depèn de quin sigui l'acord que hi ha dintre de la parella, doncs si hi ha convivència, si no hi ha convivència, si hi ha família, quines són les expectatives, sobretot, no? En qualsevol cas, crec que en els vincles... en els vincles propers és molt important, i ressono molt amb algunes de les coses que deia la Mireia, és molt important que ens sentim en un espai segur, clar, no? Un espai en el que realment podem expressar dubtes, en els que podem expressar la vulnerabilitat, la fragilitat, això és fonamental, tinguem l'edat que tinguem, no? I després, dit això, em sembla important també que, i amb això la sociologia ens pot ajudar, a entendre que la nostra identitat sempre es construeix en interacció. I això vol dir que necessitem moments de reflectir-nos en relació amb els altres, però que això vol dir que també necessitem moments de solitud, no?
1: Clar.
0: Soledat i solitud són coses diferents. Aquests moments de solitud que són els que mirem endins, els que no ens permet doncs, veure les emocions com a semàfors, de dir, doncs, aquí estic sentint això, amb aquesta persona em sento d'aquesta manera i tal, no? I respecte a les persones que ens fan brillar, també no confondre aquesta adulació o fins i tot amb possibles manipulacions i,
1: ja,
0: no? I
1: ja, clar,
0: persones
1: clar.
0: Tòxiques, que aquí segur que la Mireia ens podria dir més coses, i després sí. També no traslladar expectatives perquè amb aquestes persones que en un moment donat ens creuem i sentim que ens fan brillar en un àmbit específic, que no ens creiem que després la resta de gent que no ens fa brillar no és important a la nostra
1: clar,
0: vida. No?
1: És llavors, important.
0: Clar, la diversitat de vincles i les formes diferents de vincular-nos, sobretot des de la llibertat i l'autonomia, jo crec que aquesta és la clau.
2: I sobretot també afegiria que no sempre la persona que estigui al costat, també això és important, ens pot fer brillar, però no sempre es donarà aquesta situació, però l'important és que no ens apagui, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha un punt d'apagament que pot ser molt subtil, que aquí sí que entraríem més en dinàmiques tòxiques i no ens n'adonem i ens perdem una mica nosaltres mateixos. Moltes vegades, ara que parlàvem d'aquesta soledat o d'aquests espais estar amb un mateix, de solitud, sí que són necessaris per prendre distància i valorar si realment aquella relació em segueix fent bé a la meva vida i em segueix aportant, sobretot perquè l'essència troncal, que és jo poder en el dia a dia sentir-me que sóc jo mateixa, sentir-me lliure, sentir que se m'està respectant aquestes necessitats bàsiques i continua sent i no s'ha desvariat pel camí.
1: Clar. Què anava a dir ara que deies relacions tòxiques per acabar, Mireia? Com tallem amb els mals rotllos? Com detectem aquesta gent que podríem dir les red flags, que es diuen?
2: Absolutament.
1: Com les detectem? Per què ens costa tant a vegades també tallar amb la gent que és tòxica?
2: Ens costa moltíssim. És veritat, perquè hi ha una part d'autoengany, hi ha una part, primera... Hi ha molts patrons que jo veig de dependència emocional, d'enganxament, que podríem dir, aquesta part que costa perquè hem fet una vida, hi ha unes costums, hi ha unes rutines, hi ha una projecció de futur, hi ha unes expectatives creades, llavors costa deixar anar, la part de deixar anar la pèrdua, de fet sempre dic que no és el mateix acceptar un dol que superar-lo, no? Llavors la part primera d'acceptar ens podem fer una mica la idea, però per superar necessitem transitar un procés de dol que a vegades ja comença abans de deixar la relació, fer-nos aquesta idea. Resulta moltes vegades una batalla interna perquè hi ha una dicotomia entre el cor i el cap. Hi ha una part de sentiments que estan allà, però que després sabem que allò no és bo per nosaltres mateixos. I hi ha molts ítems, hi ha molts factors que ens podem tenir en compte, des de, com dèiem abans, de no ser un mateix, des de la part d'estar amb algú que ens pot menysprear, qüestionar, invalidar qualsevol opinió, idea, no només això, sinó preferències, gustos, que d'alguna manera li treu sempre algun comentari negatiu. Per què fas això? No val la pena, això no és per tant. Sí. Vols dir que aquesta afició... Llavors, són comentaris que... No t'estic prohibint res, només t'estic donant una opinió, però sempre és en negatiu, sempre és qüestionant qualsevol idea que jo porto a terme, amb la qual cada vegada sento menys interès en compartir i menys motivació en fer-les. Quan no hi ha cap tipus de respecte als límits, inclús també a vegades... quan es disfressen les bromes, que això i aquí entrem en una part més manipulativa i més de certa part de maltractes, quan hi ha una part que hi ha una part de burla o humiliació disfressat de broma. No, una broma és per riure'ns tots dos, no perquè hi hagi una persona que pugui fer una broma respecte a una altra persona. i sobretot també quan moltes vegades hi ha una sensació d'aïllament, que no és que prohibeixi l'entorn, sinó no passes prou temps amb mi. Una cosa és passar temps en parella de qualitat i l'altra és posar pegues quan aquesta persona intenta mantenir les seves altres àrees i esferes, com és l'àmbit social, l'àmbit familiar, d'amistats, d'activitats, i sent que cada vegada va fent més sacrificis entorn a la parella, o quan hi ha un control que està disfressat de preocupació, no? Només m'interesso per tu, em preocupo per tu, però hi ha una part absoluta de control en què jo sento que aquestes àrees com són l'autoestima, el benestar emocional i la llibertat es veuen compromesos. Jo no em sento en aquesta flexibilitat per poder moure'm i per poder fer allò que realment sento i em ve de gust en cada moment. O sigui, aquests punts que acabo de comentar són com els principals que més es repeteixen, i sobretot quan, mira, el cos sempre manifesta sintomatologia que ens va donant mil senyals. Quan jo sento un buit constant emocionalment, quan jo físicament a vegades tinc persones que tenen migranyes que abans no tenien o dolors de panxa recurrents, el cos està indicant que hi ha un malestar intern, una batalla no resolta, que d'alguna manera surt per una banda o una altra. I això moltes vegades ens mostra que no estem bé dintre d'aquella relació i estem en lluita interna. Llavors, físicament, emocionalment, tenim moltes senyals que ens poden donar informació.
1: Mireia Muñoz, moltíssimes gràcies. Que clar que ho has explicat tot, i escolta, crec que hem pres tots apunts.
0: Ah, i tant.
1: Perquè déu-n'hi-do, eh? És un tema que dona molt per parlar i que segur que molts de vosaltres també, els oients, als bars o amb els amics, en algunes trobades, són temes que han sortit, que ens hi hem trobat i que va bé, escolta, doncs posar damunt la taula i parlar.
0: I tant.
1: Psicòloga, sexòloga, moltíssimes gràcies, Mireia. Adéu, fins la propera.
2: Un plaer, gràcies a vosaltres, adéu. Que vagi molt bé.
1: I ara són les 9 i 23 minuts. Liliana, abans de dir-te adéu, l'eclipsi de demà què? On el vas a veure, tu? Què faràs?
0: Mira, jo estaré a la Costa Brava.
1: Molt bé, molt bé.
0: Per tant, en direcció oposada al que tot Catalunya
1: farà.
0: Escolta,
1: no passa res. No tindràs ningú allà a les carreteres.
0: Feliç, exacte, sí, exacte. Anirem a P7 en direcció contrària. No, mira, la veritat és que no hem organitzat les vacances pensant en l'eclipsi, també perquè tenim un nen petit i no està recomanat que els menors de 5 anys puguin mirar directament.
1: Sí, senyora.
0: L'eclipsi, per tant, aquesta tarda tenim a casa un taller de cambra fosca.
1: Molt bé.
0: Que bàsicament és allò, combinar una capsa amb una mica de paper de alumini i un paper per poder veure'l de manera indirecta,
1: sí.
0: I doncs poder explicar a la canalla quin és l'efecte doncs d'aquest eclipsi, no? Que depèn d'on estigui, serà total o serà del 99,7.
1: Doncs escolta, del 99,7 i ja està.
0: I ja està.
1: Ja hem de viure fins al 2180.
0: Ah, sí,
1: i així podràs veure el següent que hi haurà.
0: Exacte.
1: I no passa res.
0: Exacte. Ens cuidem una mica
1: i
0: arribem.
1: Ens cuidem una mica i ja hi som. No passa res. Liliana Arroyo, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Que vagi bé, ens veiem a la propera.
0: Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: 5 minutets mal comptats i arribarem a 9:15 del matí. Ho sabeu, la mala eclipsi, és important dur els ulls protegits per poder-lo veure, però és que en les últimes hores, atenció a això, hem sabut que han hagut de retirar-se 6 ulleres per riscos oculars. S'han detectat defectes en ulleres de marques com, per exemple, Lionstar, Pelispan, Homenaje o Opticalia. Podem saludar a aquesta hora en Gerard Hernández, de Facua Catalunya. Què tal? Bon dia, Gerard.
2: Hola, bon dia.
1: Per què les heu retirat? Quins són aquests defectes que heu detectat?
2: Bàsicament el problema ve donat doncs, perquè sembla que són massa fosques, de tota manera que correm el risc de, doncs, per inèrcia, no? El no veure res, doncs aixecar-nos les ulleres, treure les ulleres i aleshores sí veure directament el sol, no? Amb la qual correm el risc de no només no veure allò per lo que les hem comprat, sinó que a més, no, instintivament, doncs, a aixecar-nos la vista per veure si és que no ho estic fent bé, no? Doncs, aleshores veure directament el sol sense ulleres i amb el risc que suposa doncs, per la salut, no? Evidentment, això és algo que ha de primar sempre, no?
1: Clar. I com heu detectat llavors que estaven defectuoses? O sigui, això ho heu vist perquè us han fet arribar queixes de... Són molt fosques aquestes ulleres, voleu dir que són correctes o així? O com us ha arribat?
2: Exacte, s'han fet... Sí, sí, això, no? Doncs s'han fet arribar doncs, informació sobre... En aquest sentit, no? Que aparentment semblaven molt fosques i no sabia doncs, ben bé si eren homologades o no eren homologades, perquè moltes vegades costa també de desgrinar, no? I doncs, bé, fent una mica d'indagacions doncs, hem pogut arribar a saber això, no? Que, doncs, que el problema venia donat per aquesta massa foscor de les ulleres, que ja dic, d'una banda, impossibilita veure el sol, l'eclipsi, amb el qual no són aptes per allò que les comprem, no? Però és que a més a més hi ha el risc, no?, de que instintivament, doncs, al veure que no hi veus, doncs te les treguis, no? Uh-huh. I a sobre que has pagat per alguna cosa que no serveix, a més, estàs corrent aquell risc que pretenies evitar, no?
1: Sí,
2: amb el
1: sí,
2: qual,
1: sí.
2: Doncs doblement, no?, tant per la butxaca com per la salut, doncs no són adequades, no? I per això s'han hagut de retirar i, bueno, demanem que s'esvini i s'arribin les últimes conseqüències, no? Retirin del mercat i facin les averiguacions de com ha pogut ser que aquestes ulleres arribessin al mercat, no?
1: Clar. Teniu constància de quantes ulleres d'aquestes marques s'han venut a Catalunya?
2: No tenim xifres de quantes s'han venut, però són algunes marques que són força conegudes aquí a Catalunya, no diré noms, no? Però algunes d'elles són molt conegudes aquí a Catalunya i entenem que poden ser força, molt o no, s'adonarà si no milers de ulleres les hagin venut i, per tant, qui les tingui, que revisi, no? Que revisi que no sigui una d'aquestes que s'han retirat. Si fos el cas, doncs sàpiguen que no les poden utilitzar perquè no veuran l'eclipsi i que, a més, poden reclamar que se'ls retornin els diners perquè, evidentment, no són aptes pel fet dels quals han sigut comprades, no?
1: Clar.
2: A més, ja dic, a més, evidentment, de no deixar-se portar, no?, per l'instint i no utilitzar-les i aixecar-les després, que és quan realment patiríem el risc, no?, de poder tenir danys als ulls, no? Per tant, no fer-les servir i reclamar, no? És a dir, revisar sempre que no sigui una d'aquestes. A principi, per la resta de que són les característiques de les ulleres, en principi, si venen identificades com que són estan homologades, no?, i porten el segell de la Unió Europea, en principi, pel resta de lo que és la seguretat de producte en principi i de la comercialització serien correctes, però el problema, ja dic, ve donat per la massa foscor que impossibilita veure l'eclipsi i, a més, ja dic, amb el risc afegit de, doncs, que per inèrcia, no?, per instint, doncs, ens estrellem, les aixequem, no?, i aleshores estiguem fent allò que no hem de fer, que és veure el sol a ull nu.
1: Per tant, tothom que les pugui tenir a casa, o sigui, tothom que tingui ulleres a casa, que s'asseguri que no siguin aquestes marques, d'aquestes 6 marques,
2: i
1: si en cas que sí, doncs, escolta, fora aquestes ulleres i que en comprin o que n'aconsegueixin unes altres. Que no és fàcil,
2: exacte,
1: perquè no n'hi ha tantes ja no és fàcil.
2: No, exacte.
1: Ja no és fàcil
2: l'última hora de trobar-ne, però en tot cas, ja dic que se n'assegurin i si fos el cas, que sabien que no són aptes perquè no veuran el gipsi i que, a més, evidentment, doncs,
1: corren perill, clar.
2: No corren el risc, no, en cap cas, de mirar el nu, no?
1: Gerard Hernández, de Facua Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos-ho.
2: A vosaltres, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: I amb aquesta banda sonora arribem a 2:15 del matí, seguint parlant de l'eclipsi, però ara ho volem fer amb l'Emili Sampere. Ell és investigador del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, és especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore català. Bon dia, com estàs, Emili?
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Aviam, avui ens volem aturar a aquesta hora, ja per fer una mica també de gana, de cara demà a aquest eclipsi, ja sabem que és,
1: sí,
0: el tema,
1: arriba,
0: és, el tema, és el tema preferit des de fa setmanes per tothom. I escolta, ens volem centrar avui en què diu la cultura popular dels eclipsis, perquè bé, segurament a casa alguns oients saben, coneixen, han sentit algun cop alguna llegenda, algun mite que hi havia al voltant de, del cel, no? Perquè n'hi ha molts, tinc entès. Llavors, què es creia abans que significaven aquests eclipsis, Emili?
1: A veure, tradicionalment els eclipsis s'han vist com un senyal, una alteració, que hi ha una cosa que no funciona bé, una cosa que no està bé. Per què? Doncs perquè, a veure, nosaltres som conscients, no?, els humans, que durant el dia hi ha el sol, durant la nit hi ha la lluna, i per tant un eclipsi això que fa és alterar-ho. Que el fet de que en sec és, o sigui, és de dia i en sec, no?, al cap d'uns segons es fa de nit. Per tant, com que... el sol marca un ritme de la vida, marca també tradicionalment, i encara avui dia, no?, la qüestió relacionada, per exemple, amb l'agricultura, amb les collites, per això fa que tot canvi, és per això un canvi substancial, de manera que habitualment s'interpreta com un senyal negatiu, o sigui, una cosa que no funciona. Per tant, és una premonició de que hi haurà alguna desgràcia que succeirà al cap de poc pel fet de l'eclipsi. O, si no, desgràcia, serà conseqüència que hi ha hagut l'eclipsi. No? Es busca aquesta explicació, que evidentment no és científica, sinó que és irracional, i que atribueix al fet que hi hagi l'eclipsi aquesta anomalia que ha passat.
0: Clar. Hi ha un refrany que m'ha fet gràcia que diu: senyals al cel, treballs a la terra. D'on ve això?
1: Què diu? Sí, a veure, això ve, forma part, no?, d'aquestes prèmies, d'aquests refranys molt interessants, molts d'ells que fan referència a la qüestió relacionada, doncs, amb la meteorologia i també l'agricultura.
0: Clar.
1: Per què? Doncs perquè, per exemple, mirem el cel, ostres, no plou, no? Ara estem, per exemple, no?, aquesta calorada que hi ha, aquestes onades de calor, que no plou. Què vol dir això? Doncs té conseqüències a la terra. Per què? Doncs perquè si no plou, doncs malament per les collites, no?
0: Clar.
1: Al revés també, a la inversa, és a dir, quan ha plogut molt o hi ha una gran tempesta o una calamarsada o el que sigui, també té conseqüències a baix. Per tant, és bé, des de la tradició, no?, amb aquesta, no?, aquestes premis, aquestes, que són interessants, són aquestes píndoles, no?, a saviesa, el que fan és explicar, doncs, això, aquestes circumstàncies que succeeixen.
0: Uh-huh.
1: Llavors, tant pot explicar o relacionar-se amb la qüestió meteorològica, no?, això, trons, llamps, etc. Per tant, si hi ha algun tipus de... això, hi ha una tempesta o el que sigui, pot tenir afectacions a baix a les collites, com també a nivell material. Una gran tempesta, no?, o per exemple, bueno, no cal tampoc recordar, per exemple, la qüestió, no?, de casos com els de la Dana, no?, el País Valencià, doncs una gran pluja, una gran tempesta, un temporal, pot tenir conseqüències també, doncs, en l'habitatge de les persones, no?, jo què sé, doncs, que tinguis goteres a casa, que caigui algun edifici, etc. Per tant, està relacionat, des d'un punt de vista, no?, del pensament, el cel amb la terra. Per tant, el que passi dalt, tindrà conseqüències baix.
0: M'encanta. Llavors, clar, imagina't ara, si tinguéssim, tiréssim milers d'anys enrere, clar, els eclipsis els hauríem veure això, doncs, que, suposo que tampoc els hauríem mirar, perquè el sol crec que sempre ha fet respecte, no?, la cultura popular.
1: Sí, sí, i a més, clar, aquí és interessant aquest fet perquè avui a nosaltres, no?, i ara ho estava explicant, no?, en relació a aquestes ulleres, sabem, evidentment, de manera conscient, que no podem mirar directament l'eclipsi, però és que tradicionalment això la gent ja ho feia. És a dir, ja no tenia l'explicació racional de que sí, perquè resulta que no, doncs els rajos i tal, això no ho sabien, però sí que eren conscients que no podien fer directament. I per tant ja no miraven al cel, en el seu cas perquè pensaven d'això, que podria passar alguna cosa negativa, que no podien fer-ho directament perquè no es podia, no?, perquè el sol tenia el seu efecte o perquè... era una manca de respecte mirar el sol directament, no?, per la seva potència o el que sigui. Per tant, aquí és interessant perquè ja fèiem, no?, ja se seguien aquestes mesures sense tenir aquest rerefons que tenim avui dia, no?, de punt de vista científic. Per tant, és interessant perquè és un d'aquests exemples que ens demostra com, no?, que lliga moltes vegades, de fet, a tots els aspectes. La qüestió de, no?, d'aquestes píndoles de saviesa cultural que es poden transmetre a través de parèmies o altres elements i el que tenen un rerefons que, evidentment, és real, encara que l'explicació que dongui la cultura popular sigui una explicació que no sigui científica i racional, però moltes vegades, com aquest cas, poden coincidir totes dues.
0: Clar. Què anava a dir? Això del... O sigui, aquestes creences, és veritat que la ciència és el que deies ara, ho ha anat desmuntant, o sigui, amb el pas del temps, també quan s'han anat podem provar coses, per exemple, que mires el sol, doncs et pots perdre la vista. Clar, aquí, a partir d'aquí, ja assentes unes bases que canvien aquestes supersticions en el dia a dia de les persones. Tot i així, hi ha supersticions que sí que han perdurat en el temps. És veritat que són potser més inofensives, com aquella de no caminar per sota l'escala, no sé què, si el gat negre, passar la sal a la mà... O sigui, són petites coses que no afecten molt en la vida de quotidiana de les persones, però que han perdurat. Tu per què creus que els humans necessitem encara potser creure en aquesta part més mística del per què de tot, que no podem explicar amb ciència?
1: Doncs a veure, hi ha aquesta part mística, com dius, clar, d'una banda és, davant de qualsevol fenomen que nosaltres d'entrada no entenem o que no podem trobar una explicació racional, sempre hi ha una explicació des de la cultura popular, sempre.
0: Sí, sí.
1: Per exemple, recordem, per exemple, doncs, tampoc, bueno, ara fa més temps ja, però amb la pandèmia, no, de la Covid-19, el coronavirus, com només passa això, van començar a sortir un munt de remeis casolans també per no contagiar-te de la Covid, o un munt també de rumors que explicaven amb diferents teories conspiranoiques o no quin era el seu origen. Llavors, quan hi ha un tipus de fenomen, i aquest cas que comento, clar, va ser molt extrem perquè va ser molt sonat, no?, en aquest sentit, perquè s'afectava tot el món de manera global. Doncs sempre hi ha aquesta... Hem de saber com funcionen les coses, com funcionen i trobar una explicació. O, per exemple, la típica història que coneixem tots, no?, del pont del diable. Ostres, com és que hi ha aquest pont aquí al mig, tan monumental, qui l'ha fet? Ostres, doncs mira, l'ha fet el diable en una sola nit. Evidentment que no l'ha fet el diable, l'ha fet els romans o el va fer qui fos.
0: Sí.
1: Però sempre busquem això. De manera que, encara avui dia, encara avui dia això mateix que comentes, en aquests casos, per exemple, d'això de l'escala o del mirall, etcètera, també tenim una part irracional nostra, dir, ostres, mira, això, per exemple, no, de l'escala, potser és una superstició i no té cap sentit, que és que ho és. Però jo, per si de cas,
0: jo ho faig,
1: escala,
0: exacte.
1: Passaré pel costat, no posaré per baix, perquè, mira, passaré per sota, no sigui cas que després...
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: I també és interessant perquè, en casos com aquests i d'altres, en els quals hi ha l'explicació científica, racional, d'aquests fenòmens, tot i això, poden encara subsistir aquestes creences per mil motius.
0: Uh-huh. I després també hi ha les que em criden l'atenció, les que tenen a veure amb les embarassades i les marques de naixement. Crec que això també més és curiós perquè són, a vegades són llegendes, són històries que s'han explicat a llocs molt diferents. Per exemple, crec que a Mèxic també hi havia com... Hi ha llegendes, aquí també n'hi ha, és a dir, que és gent que aparentment no tenen connexió i tot i així la cultura ha generat o ha arribat a les mateixes mena de lectures o d'interpretacions.
1: Exacte, en aquest cas és una aquesta creença, no?, que evidentment això científicament no té cap tipus de sentit, que és que si una dona embarassada mira un eclipsi i es toca la panxa mentre ho fa, la criatura naixerà doncs amb algun tipus de marca, algun tipus de senyal. Clar, això per què es diu? Perquè s'explica, doncs una criatura neix amb una marca i hem de donar una explicació amb això. I, evidentment, aquí no entrem, no sé, qüestions genètiques o de formació, el que sigui, no? Doncs no, doncs és perquè aquell dia hi havia un eclipsi, la seva mare va tocar la panxa i, conseqüència d'això, doncs apareix amb aquesta marca, no? Per què apareix a diferents indrets? Bé, doncs, forma part d'això, d'aquesta manera de buscar aquestes respostes, o, per exemple, té un paral·lel, que sé jo, per exemple, també amb un cas molt similar és la qüestió de les rondalles, dels contes populars.
0: Sí.
1: Nosaltres coneixem el Patufet aquí, doncs que el Patufet és conegut arreu del món, en diferents noms, però la mateixa història s'explica des de diferents indrets del món. I moltes vegades no hi ha hagut una connexió que diguis, no?, una continuïtat de, no, jo, per exemple, conec aquesta història, te l'explico tu, t'ho expliques amb una altra, i te'n vas de vacances, què sé jo, a França i l'expliques i per això s'ha extès, no? No té per què haver aquesta connexió. És a dir, és també doncs, això, aquesta cerca o aquesta explicació que tenim de donar resposta a coses que no entenem o que no coneixem i que pot ser que apareguin diferents indrets que no tinguin connexió prèvia entre ells.
0: Clar.
1: De fet, també és interessant, i això és molt interessant també des del punt de vista no acadèmic, perquè ens permet també, doncs, per exemple, fer estudis comparatius, no? Doncs, i anar buscant motius al per què hi ha aquesta història amb indrets tan separats i que potser no hi ha, com dic, aquesta continuïtat o aquesta connexió entre uns indrets i altres.
0: I una altra pregunta que et volia fer, Emili, abans de dir-te adéu. Quines altres llegendes destacaries relacionades amb la Lluna? Perquè la Lluna també en té.
1: Sí, a veure, de la Lluna, la més xula, la més xula, a veure, la més interessant segurament serà aquella que explica que hi ha una persona allà, és a dir, en el cas de la Lluna, com que és diferent del Sol, no? En el cas de la Lluna, doncs en el cas de Lluna plena, per exemple, podem observar Lluna sense que hi hagi perill, i a conseqüència, evidentment, que té cràters i valls, etc. Doncs bé, si la mireu, convido a mirar-la, quan hi ha la propera Lluna plena, és possible que observeu la cara d'una persona. Per què? Doncs perquè és una persona que està allí, doncs per què està aquella persona allà? Doncs bé, aquí enllacem una altra vegada, que ho té perquè sempre així, perquè també coincideix. Doncs és un càstig perquè resulta que hi ha diferents versions. Eh? Una d'elles explica que hi ha un senyor que està doncs, treballant al seu mas i el diumenge és el dia que ha de descansar. No? El diumenge és el dia del senyor, per tant no ha de treballar. Què fa aquell pagès? Doncs aquell dia diu, mira, he de retornar les tanques que tinc aquí al tros i ho faré avui perquè així ho tindré fet. Doncs com a conseqüència, com a càstig per haver treballat el dia en què havia de descansar, Déu l'envia a dalt la Lluna. Per tant, quan mirem la Lluna, si veiem una cara d'una persona, és aquell senyor que havia estat expulsat o enviat a la Lluna com a càstig per haver desobeït aquesta llei que diu, no, aquesta norma que diu que no podem treballar, per exemple, el diumenge. Evidentment, n'hi ha moltes més d'històries com aquesta, i aquesta està relacionada o s'embolcalla, doncs, evidentment, aquesta creença religiosa, catòlica, però sí. n'hi ha diferents. El que també és interessant en relació a la Lluna, també hi ha moltes supersticions, per exemple, i mira, l'altre dia, de fet, un amic ho comentava encara, hi ha gent que es talla els cabells un dia en concret.
0: És veritat, és veritat.
1: I mira els cicles de la Lluna, no per, ostres, perquè li creixi el cabell, o no, perquè no vol que li creixi, no perquè li aguanti més o no.
0: Si creixent o decreixent, era allò que és en funció de si és creixent o decreixent la Lluna, no? Si està creixent.
1: Exacte,
0: no.
1: Avui dia encara ho fa, i evidentment també qüestions que sí que són ja, o no, que tenen també altres tipus de percussions, com evidentment relacionats amb els cicles de la fertilitat, etcètera, etcètera. Perquè és això, és bé, cicles naturals de la vida, i alguns d'ells doncs, han originat aquest tipus d'històries que moltes vegades, com aquesta cara de la Lluna, doncs, evidentment no hi ha ningú que visqui la Lluna, però ens donen explicació de sí, perquè si mires veus que hi ha, i de fet hi ha moltes fotografies, que sembla que hi ha la cara d'una persona. Doncs és l'explicació del per què apareix aquella persona allà dalt.
0: No. És interessant, Emili. Realment no pararíem perquè és veritat que n'hi deu haver a cabassos de llegendes i rondalles i dites. Però t'hem d'acomiadar. Emili Samper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt i molt bé i demà gaudeix de l'eclipsi també, si el veus, que imagino que sí.
1: Sí, no, i tant, sí, estem ja preparats. Ara que arribi el gran dia.
0: Des de Tarragona, estàs des de Camp de Tarragona, tu?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs gaudeix-lo. Emili, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Sí, endavant.
2: Atenció, atenció, el vehicle baixa per la Rambla. Un cotxe amb vestit de gent enmig de la Rambla.
3: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
4: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
5: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a tot es va anar.
4: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
6: Al Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.

0: Si sou molt de viatjar, potser algun cop us heu vist en aquesta situació. Allò que esteu fora, que mengeu alguna cosa que no us senta massa bé, i comenceu a tenir ganes, cada cop més ganes, d'anar al lavabo, aquells dolors, aquells calfreds.
1: Me ha cogido un virus en República Dominicana y es que no me para de salir caca por el culo. He hecho caca de todos los colores, de todos los colores imaginables, de todos los colores he hecho caca yo.
2: Y a Bali Belly y ayer me tiré todo el día echando la raba, así que si vas a venir a Bali, pues una cosa que tienes que tener en cuenta, así que te voy a contar qué hacer para no pillarlo y qué hacer si lo pillas, pues para que se acabe lo antes posible esta pesadilla.
0: Perdoneu, si esteu amb l'esmorzar tot just davant, perquè estem parlant, efectivament, de gent que se'ls posa malament el que han menjat, que, per exemple, la Bali Belly, ara ho comentava aquesta noia que ho comentava en aquest vídeo, que és aquesta diarrea, aquesta gastroenteritis tan forta que t'agafa, sobretot quan vas a Bali, tot i que pot passar en altres llocs. Hi ha gent, doncs, això, que s'atreveix a explicar-ho per xarxes, aquesta diarrea del viatger, coneguda ja, segurament molts oients l'han passat, l'han patit d'alguna manera o altra. I per parlar de tot això, avui ens volem aturar a parlar amb l'Esther García Planella, especialista en l'aparell digestiu. Què tal, Esther? Bon dia.
3: Bon dia.
0: També cap clínic de gastroenterologia a l'Hospital de Sant Pau. T'ha passat mai a tu, això, Esther? Has tingut aquesta diarrea del viatger?
3: I tant que sí, i no una vegada, sinó més d'un cop, i fins i tot tenim molt clar quines són les mesures preventives. Per tant, quan viatgem hem de tenir bastant clar que és altament probable, depèn d'on viatgem, que ens pugui passar, i per tant hem d'estar ben informats.
0: Clar, aquí a taula, no sé, obre la conversa també, hi ha els meus companys, Esther, a vosaltres us ha passat això?
4: Jo el més lluny que he anat és a Menorca, per tant.
0: Vull dir per que tant, no.
4: Difícilment he pogut agafar una intoxicació d'aquestes.
5: Jo tampoc m'he patit mai. En contres de diarrea, solo anar restrenyida.
0: Val?
6: Jo també, literalment, sí. Quan viatjo em passa
0: doncs
6: això.
0: Mira.
5: Es passa malament, també, o sigui, un altre episodi pot clar. Ser què fer en aquests casos.
0: Que tot això, Esther, té a veure amb els aliments o també amb l'aigua que potser estem bevent als llocs on anem?
3: Bueno, efectivament, totes dues condicions, és a dir, és una situació, és una malaltia molt ben definida, aquesta diarrea, que es produeix per contaminació o de l'aigua o dels aliments. Per tant, difícilment em passarà a Menorca, difícilment em passarà a Europa, però a països en què les condicions sociosanitàries i les condicions higièniques no són les esperables, doncs sí, pot passar que l'aigua estigui contaminada, l'aliment també, i fer aquesta diarrea que en alguns casos pot ser inclús greu pel risc de deshidratació que comporta.
0: Clar. En el cas de l'aigua, el més segur sempre és comprar aigua embotellada?
3: Per descomptat, sempre. O sigui, no seria possible o no hauríem inclús ni de rentar-nos les dents amb aigua que no fos embotellada. És a dir, tota aquesta aigua que pugui entrar en contacte amb la mucosa oral i que pugui algun germen penetrar, per tant, l'aigua sempre embotellada, la fruita sempre l'hem de pelar nosaltres i jo extremaria inclús en aquests països no menjar amanides que estan rentades possiblement amb aigua contaminada.
0: Clar, és veritat, l'amanida rentada, i penso també la fruita, perquè és veritat que l'instint natural quan tens una fruita és rentar-la, mira l'aixeta, no? I dius, ai no, que l'aigua també, que l'aigua de l'aixeta compta, no?
5: Una sopa suposo que també descartada totalment, no?
3: Bueno, la sopa és diferent perquè normalment tu aquí ficaries l'aigua ja, diríem, a ebullició a altes temperatures, per tant, seria ja una manera com de desinfectar aquesta sopa. Ara bé, seria ficar en situació de dir, bueno, i com s'ha bullit, i el mateix podria ser a la pasta. Per tant, probablement ens complicaria molt la vida quan viatgem. Per tant, tot el que seria aliment cuinat d'entrada no hauria de ser un problema.
0: Clar, és a dir, si podem bullir l'aigua pot ser recomanable, però si no, comprem això, aigua embotellada, i potser acabem també més ràpid. I escolta, quins països...
3: Una pasta, per exemple, que sí. Tu la bullis, sí, i a lo millor aquella pasta vols que sigui una amanida de pasta freda i per avançar-ne la pasta és per aigua, ja tenim un problema.
0: Clar. Quins països per això o zones són més susceptibles que això ens pugui passar, que aquesta aigua estigui contaminada o no estigui en les condicions òptimes?
3: Sí, bàsicament Sud-amèrica, d'acord, no tots, depèn de quines zones ens estiguem movent, no a nivell de grans ciutats, però sí no, zones rurals, zones més selvàtiques, i sud-est asiàtic, en aquests països, bueno, i per descomptat Àfrica, sí? Vull dir, en aquests països ja la informació que es dona ja és molt... Bueno, de fet, quan viatgem ja ho veiem, que ens recomanen sempre aigua embotellada, fruita...
4: En aquests llocs, el moment de dutxar-te... És recomanable tancar la boca i evitar que et pugui entrar qualsevol gota d'aigua? O sigui, fins a aquest extrem?
3: Sí. Sí, sense obsessionants, no? És a dir, una mica és lo de rentar-te les dents, pues que sigui amb aigua embotellada, la dutxa és normal, per tant aquí no hauríem de fer cap cosa, d'entrada quan ens dutxem no, doncs plantegem ingerir aigua, vale? Sí que és veritat que a vegades quan viatgem lo que sí es dona la recomanació de dir, escolta, mira, no us banyeu amb rius i amb estancs, perquè al millor podem tenir una petita ferida que entri un paràsit i aquest paràsit, a part de donar X problemes a diferents òrgans, ens pot donar també diarrea.
0: Mal.
3: Però pel tema de la dutxa jo penso que no hauríem de fer cap cosa especial.
0: I en aquest cas de diarrea forta, quins símptomes ens han d'alertar? Perquè entenc que això és immediat, és a dir, en el moment en què tu t'entra un bacteri al cos, això ja ho comences a notar al cap de les hores?
3: Sí, normalment és una diarrea de presentació aguda, és a dir, jo estic prèviament bé i ja començo amb diarrea, i diarrea entenem que és deposició líquida amb 3, 4, 5, 6 líquides completament, amb molta urgència, no puc esperar, que aquesta deposició, a més, s'acompanya de com calambres, de dolor abdominal, que fins i tot si aquesta diarrea és greu en el sentit de que s'acompanya de febre i a més hi ha vòmits, tot això el que fa és que compromet la nostra capacitat de poder ingerir líquid, i en aquests casos de febre i de vòmits i risc de deshidratació, doncs hauríem de consultar. Llavors és molt, molt important quan viatgem a vegades emportar-nos aquests sobres de suero oral que ens permet fer una bona hidratació, és a dir, restablir aquests electròlits, aquests ions que jo perdo per les deposicions líquides.
0: Val. I hi ha persones que siguin més sensibles que d'altres a agafar aquest tipus de diarrees o de problemes gastrointestinals?
3: Bueno, una mica hi ha aquells pacients que nosaltres considerem que són de risc, no? Que són aquelles persones que tenen a vegades malalties que afecten el sistema immunològic, o bé inclús que per tractar determinades malalties utilitzem medicaments que actuen sobre el sistema immunològic, i això ens posa una mica en una situació de risc. En aquest malalt ja se li fan també unes recomanacions especials. Uh-huh.
7: Perquè, per exemple, si anem en un cicle llarg de vacances i ens trobem que tenim aquests símptomes que ens trobem malament, és possible, un cop l'hem passat una vegada, tornar-lo a agafar una altra vegada? O amb una ja quedem més salvats, per dir d'alguna manera?
3: No, ni molt menys, és a dir, que n'hagis patit una no et predisposa a patir-ne més. Aquests bacteris, o normalment, quasi sempre a vegades acostumen a ser virus que nosaltres ens infectem, d'aquests nosaltres no guardem memòria, no estem ja immunitzats davant d'aquests. Per tant, ens pot passar més d'un cop.
0: Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, Esther, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per tots aquests dubtes que teníem. I per tota aquesta gent que estigui ara, no?, a punt d'agafar avions, de viatjar, d'anar-se potser en aquests països susceptibles de que això els hi pugui passar, doncs esperem que us hagi servit també els oients. Esther, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu. I 52 minuts del matí, i ara ja tinc aquí al costat de l'Arnau Font. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Laura.
0: Arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia. I escolta, és l'eclipsi demà.
8: Correcte.
0: Tens clar on el veuràs, tu?
8: Sí, jo m'aniré cap a Saragossa, una miqueta més cap al sud, i intentarem veure'l des d'allà.
0: Molt bé. Escolta, la IA, perquè també la tecnologia s'ha preparat per aquest eclipsi, i de fet tenim diverses aplicacions que ens poden permetre veure'l millor. Quines són? Quines destacaries, tu?
8: Correcte. De fet, mira, la meva preferida és una que a més s'ha desenvolupat aquí a Catalunya, que es diu eclipsi.info. És una aplicació, però hi pots accedir des del navegador, i bàsicament és un simulador del que passarà, doncs, demà durant l'eclipsi. I així, doncs, pots agafar la càmera, pots enfocar el cel i pots veure realment si l'edifici que tens a 70 metres et taparà el sol, o si hi ha un arbre de pel mig. I bueno, a partir d'aquí tens un munt de cosetes més, la cobertura de núvols, punts oficials de visualització. És com un pack complet per assegurar-te, doncs, que veuràs l'eclipsi.
0: Molt bé.
8: I està fet a mi. A partir d'aquí hi ha un altre que es diu també Mirador Eclipse, que és bàsicament el mateix, però és una versió més en castellà. I després hi ha una tercera que es diu Umbrality, que aquesta sí que és una aplicació per mòbil com a tal. Uh-huh. Però bé, si us haig de recomanar una, eclipsi.info.
0: Eclipsi.info. Són difícils de desenvolupar aquestes aplicacions? A nivell tècnic, penso.
8: No, a nivell tècnic no són gaire complicades de fer. El que realment ens ajuda aquí la IA és estalviar-nos temps. Vull dir, una tasca que abans ens costaria, doncs, 20 hores de fer, la IA te la farà en una. Aleshores, doncs, clar, això accelera moltíssim la creativitat a l'hora de desenvolupar aplicacions. I clar, a nivell tècnic el requisit és molt menor. Vull dir, pràcticament qualsevol persona que tingui unes nocions mínimes de tecnologia, es podria posar en una tarda a desenvolupar alguna coseta així.
0: Fixa't. Escolta, tu has desenvolupat un, el 947, als municipis catalans, que era aquell joc que vam explicar al GeoGuessr per endevinar quin municipi és el que t'apunta al mapa. Per l'eclipsi has pensat alguna cosa, també? Posar-li algun... tunejar-lo d'alguna manera, aquesta web?
8: Doncs la veritat és que no, perquè no he tingut gaire temps. Però bueno, encara tinc unes hores.
0: Ves que no ho facis ara.
8: No em reptis.
0: Li pots dir directament en la mateixa IA que t'ho faci ella i ja ho farà ràpid. Fa uns dies ens fèiem ressò també, Arnau, d'una notícia que d'entrada, si la dius així amb el titular ras i curt, segurament a més d'un li recorda un capítol de Black Mirror. Resulta que un model d'OpenAI s'ha escapat del control humà i ha hackejat una altra empresa de manera autònoma, és a dir, que la pròpia IA sola va decidir hackejar, no? Clar, això va activar les alarmes, és veritat que formava part d'una prova controlada, que en principi doncs, era senzillament per veure fins on podia arribar. Va resultar que la màquina era molt llesta i podia hackejar. Això ens ha de preocupar.
8: Entre cometes. Clar, el titular és com molt catastròfic i te'l donen així de cop i penses en les pel·lícules d'Allò Robot i totes aquestes històries, no? Però clar, com bé deies, és un entorn controlat. Vull dir, això, cada vegada que OpenAI i Anthropic, l'empresa que sigui, treu un model nou al públic, doncs abans ha de passar una sèrie de proves de seguretat. I una d'elles és una prova en la que bàsicament s'agafa aquest model, se li treuen totes les proteccions possibles de seguretat i es deixa fer a veure fins a on arriba. Clar, ens ha de preocupar en el sentit de que realment ja són models molt potents i que poden explotar vulnerabilitats amb moltíssima facilitat, però la part de que no ens ha de preocupar tant és que, com deies, són unes proves molt controlades, hi ha moltíssima gent que està al moment mirant què està fent aquest model, i com dèiem, és una prova que s'ha fet desactivant les proteccions del model. Per tant, és...
0: està controlat, no hi hauria perill.
8: És part del procés.
0: Però entenc que podria donar-se el cas que aquesta fuga o que aquest error pogués colar-se a internet, al nostre internet que tenim tots? És a dir, qui no ens assegura que en una prova controlada això no es pugui desmadrar i, pel que sigui... Clar, és que no sé com funciona. M'estic, jo m'imagino una fuga com si fos aigua, eh? M'imagino com si de sobte pogués contagiar la resta d'internet.
8: Clar, no, això de moment no és possible, perquè els models que ens arriben a nosaltres tenen unes proteccions de seguretat molt estrictes, en el sentit, doncs, que tenen moltes accions bloquejades. En aquesta prova, aquest model s'intentava colar a internet i, com deies, va, entre cometes, hackejar, va accedir al servidor d'una altra empresa per obtenir la resposta del repte que se li havia demanat. Això no ens ha de preocupar a nosaltres, els models que tenim a l'ordinador, al mòbil, etc., perquè són models que estan molt restringits. I, de fet, fins fa poques setmanes, el govern dels Estats Units va retenir el model més potent d'Anthropic, Mythos 5, precisament per això, perquè no tenien aquestes garanties de seguretat suficients per tal de publicar-ho, doncs, al públic. I ens movem en aquesta direcció, eh? Fins ara les empreses han anat traient models, vinga, GPT-3, 4, 5, etc., però ja són els governs i altres organitzacions les que estan posant una mica, no el fre, però una barrera de dir, ei, vale, vols treure aquest model? Anem a verificar primer que sigui realment segur, perquè ja són molt potents.
0: Clar. I m'agradaria acabar amb una història molt bèstia que té com a protagonistes un agent dia, un gimnàs i un error. Dit així, podria ser un acudit. Explica'l tu, sisplau. Explica la història que va passar aquí.
8: Mira, bàsicament era un home australià que tenia un assistent dia instal·lat en el seu ordinador, que es diu OpenCloud, que això tothom ho pot instal·lar, però

0: al gimnàs en una classe programada. Aleshores, aquest model va accedir doncs, al sistema d'aquest gimnàs i va veure que estava tot reservat fins al cap de bastantes setmanes. Aleshores, què va fer aquest model? Doncs va escanejar la pàgina web, el servidor, i va detectar que hi havia una vulnerabilitat, que aquesta vulnerabilitat permetia esborrar les cites d'altres persones. Aleshores, clar, aquest model va dir, ostres, doncs ja tinc la solució per complir amb el que m'ha demanat el meu amo, entre cometes. Esborro la cita d'un altre i poso la meva. I així ho va fer.
1: I això ha passat, això és real.
0: Això ha passat, però clar, fixeu-vos que no és que aquest model tingui maldat, sinó que simplement ha aprofitat un forat de seguretat que una persona havia fet. Aleshores, és una història curiosa.
1: Que això des d'aquí podem dir a les empreses que facin també potser una inversió una mica més elevada de dir, ei, vigilem que això no ens pugui passar, perquè penso, ostres, això podria passar-li a qualsevol altra empresa.
0: Sí, de fet, una de les feines que s'està revaloritzant més són totes les que estan relacionades amb la ciberseguretat. Precisament per això, perquè els models no van amb maldat, però si troben un forat i tenen la capacitat, explotaran a...
1: El faran servir. Això on va passar? Sí. A Austràlia has dit?
0: No, Austràlia.
1: Austràlia. Venga, sí. Que ens queda lluny en aquest
0: sentit. Sí, una mica.
1: Arnau Font, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana
0: a tu, com
1: més. Nosaltres ara us deixem amb el racó de pensar amb l'Aiman Raisali i en Carles Franzino, que conversen sobre l'educació que els pares transmeten als seus fills, també les pors. Parlem també de cuina amb en Josep Lluís en Penedès, Un Delicioso Mundo, i també rematem amb l'expedient Tiscar. Que vagi molt bé. Tornem demà a les 8, programa especial demà amb motiu de l'eclipsi. Allarguem una hora més fins les 11. Serem al Camp de Tarragona. Parlarem amb en Joan Anton Català, amb l'Evelyn Segura. Parlarem amb totes les veus del panorama que ens poden ajudar a entendre què hem d'esperar, què no ens hem de perdre, cap on hem de mirar i com ens hem de protegir els ulls, que també és important. Gràcies a tothom. Tornem demà a les 8. Adéu.

0: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Doncs obrim el nostre racó de pensar com cada dilluns ho fem amb l'Aiman Raisali. Què tal? Bon dia. Psicòloga, comunicadora, no t'hem sentit, a veure.
2: Bon dia.
1: Ara sí que no tenies sí. El micròfon obert. I tenim també el Carles Francino ja en línia, el director de la Ventana de la SER. Què tal, com estàs?
3: Aquí a Madrid, bon dia, què tal, com esteu?
1: Res, perdoneu que avui anem una miqueta més tard, però no vaja, res, teníem no. aquestes converses amb els representants.
3: Interessantíssima conversa, no res.
1: I activistes de la flotilla. Comencem amb què us ha fet pensar aquesta setmana, que més enllà, òbviament, entenc també que de la flotilla, de Gaza, amb totes aquestes mobilitzacions, hi ha més coses. Iman, què t'ha fet pensar, tu?
2: Doncs comencem fort, eh?
1: A veure.
2: Bé, aquest cap de setmana estava jo pensant i dic, a mi m'han pagat molt, de petita. I vaig començar com a fer una mica d'anàlisi, no?
1: Fixa't.
2: He començat a pensar una mica en l'educació dels pares, no? I com al final tots eduquem des de també el model que hem après dels nostres pares, no? A moltes cultures, educar amb violència està tan normalitzat que fins i tot es considera un signe de bona criança, no? Quantes vegades hem escoltat això de, bueno, pare que no pega, pare que no educa, no?
1: I tu com ho veus, això?
2: Doncs crec que tots podem arribar a la conclusió de que créixer així no et fa més fort, sinó, en el meu cas almenys, et fa més silenciosa, més obedient, més desconnectada de tu mateixa, no? I això no és educar, això és ensenyar a tenir por.
1: Clar, perquè tu dius, deies des de l'experiència, sí. De que de petita t'han pagat
2: sí,
1: molt.
2: Sí, i per res, perquè jo era com... Jo no existia, jo sempre en el meu segon llibre ho explico molt bé, jo sempre he estat observadora de la vida, no? Però mai he estat com partícip de manera com més activa, no? Jo observava el que passava al meu voltant i ja està. Però jo mai l'he liat tant com per rebre pallissa, saps el que et vull dir? Que no estic en contra de fer un toc d'atenció.
1: Però per tant, quan parlem de pagar, parlem de pallisses?
2: Parlem de pagar fort. No parlem d'agafar del braç i de manera ferma, que això crec que tots ho fem i cridar l'atenció crec que és important.
3: O un clatellot de tant en tant, no? Però...
2: Sí.

0: un sí, poc, sí, que s'entén que és un clatellot,
1: sí,
0: allò...
1: d'estirar de l'orella.
0: Que diuen, no, ets, para, tal.
1: Total, total, sí, ah, però no,
0: si paga, no
1: fer cops rotllo de te pego 10 minuts con el cinturón, parlo d'aquestes coses, no?
0: Però tu et va passar això, Iman?
1: Sí, clar, però perquè és cultural i això està ben vist. De fet, una cosa que a mi m'ha traumatitzat molt a nivell d'infància, aquí abro mi corazoncito. clar, jo recordo que després de fer-me una pallissa d'aquestes de guais de la meva mare, després sortia i ho compartia amb totes les seves veïnes, rotllo, doncs sí, mira, és que estava molt enfadada, tio, perquè m'ha passat això i com esta estava aquí delante, saps el que et vull dir?
2: Que no tenia ni res a veure amb tu.
1: No, no. Coses de frustracions de la vida, no? I clar, no és que jo fos la més petita, però sí, no? I ara, o sigui, tinc l'edat que té la meva filla ara, és per això que també estic en aquest moment de dir veure la meva filla i veure
2: estar revisitant tot allò que, va, sí. que vas viure, perquè clar, tu dius, això t'ho feia la teva mare i tu ara segueixes tenint relació amb la teva mare.
1: Sí, sí, clar,
2: i bona, jo me l'estimo molt.
1: Sí, sí, és una màquina de dona, però això no treu que, clar, al final aprens a perdonar també i a entendre, no?
2: I ho heu parlat?
1: I... Sí, ho hem parlat. Ha canviat molt, haig de dir, ha canviat molt i ara és conscient que, ostres, potser no és, no, la manera, però sí que és cert que, clar, va actuar en aquell moment des del que ella tenia també après, des de també com l'havien educat, sí, sí, a ella, clar. I tal. Per tant, és per això important, jo crec, que no veure-la des dels ulls de judici, sinó de dir quines eines tenia aquesta dona, clar, en aquell moment i tal. Per això jo crec que és molt important també com parlar i fer teràpia amb ella.
0: Jo recordo l'amenaça
1: d'em
0: trauré la sabatilla.
1: Sí, és que això feia...
0: La meva mare no li calia,
1: La meva mare admirava...
0: No se la treia molt.
2: Molt, però alguna vegada sí que se la treia, eh?
0: Alguna vegada, sí, vegada sí.
2: El pare o la mare?
0: La mare.
1: La mare, és que és la mare, eh? A mi el meu pare mai m'ha dit absolutament res. De fet, em mirava i em deia, pobrecita mia, no? Però sí, la meva mare era com la dominant, diguem, de la família, no? Però sí, jo crec que la infància és el moment on es forma el nucli en la nostra personalitat, no? I no només aprens a parlar i a caminar,
0: sí, sí,
1: o a escriure, no?, que això és molt evident, sinó que també aprens a com et perceps, com mereixes ser tractat, què és l'amor, què és la por, què és el valor. I quan la violència forma part de la teva educació, encara que hi hagi amor, perquè la meva mare, després de fer-me una pallissa, em venia amb un got de llet i amb un tros de no sé què, saps?
2: Que t'estimava, vaja.
1: T'estimo molt, però és que estava enfadada, saps el que et vull dir? Clar, això, al final, aquest missatge és contradictori i es queda gravat com una esquerda a l'autoestima, no? L'amor és això, no? Que et facin mal, però després, si et venen a demanar perdó, clar, creixes amb un patró tòxic de relacions terrible, no?
2: I aquí hi ha els que es divideixen entre el que deia una mica el Francino, no?
1: Sí.
2: Una clatellada de tant en tant, un bolet de tant en tant, una bufa, doncs mira, però clar, després hi ha aquesta barrera de passar-se. Què diu la psicologia de tot això? Perquè també és veritat que tractar entre cotonets les criatures tampoc els ajuda a desenvolupar-se com haurien.
1: Sí, bueno, avui en dia s'escolta molt el tema de la criança respectuosa i tal, i alguna vegada he fet la conya, no?, de sí, molta criança respectuosa, però jo també tinc dies de ja no es pot, saps? Hi ha coses que no es poden fer. I bueno, la neurociència i la psicologia, l'aferrament, mostren que el maltractament físic i emocional en la infància afecta directament la percepció de seguretat, la construcció del jo i les connexions neuronals vinculades a l'estrès i a la regulació emocional. És a dir, quan et peguen al cervell aprenc que el món no és un lloc segur i que tu no tens dret a ser protegit, sobretot quan aquesta violència l'exerceixen moltes vegades els teus pares, no? Que
0: són... Una altra cosa és la sobreprotecció.
1: L'altra, que fa igual de mal, haig de dir.
0: Sí, sí. Avui hi ha una entrevista a La Vanguardia amb l'Álvaro Bilbao,
1: sí,
0: que és un tio interessantíssim, que fa 10 anys que va escriure un llibre que ha donat la volta al món sobre això, sobre aquests temes d'educació i de criança, i insisteix, jo he parlat alguna vegada amb ell, insisteix molt en això, que la sobreprotecció pot fer el mateix mal que una pallissa, vull dir que una educació basada en la por o la violència, la sobreprotecció, això, ai, no plori, que es frustra, ai,
1: no,
0: això
1: no,
0: que no ho passi malament, ai, és que tal, no, amb això hem ficat la pota molt.
1: Sí,
0: molt,
1: totalment, hem passat d'un extrem a l'altre.
0: Sí.
1: I, bueno, i torno una mica al mateix, no?, que crec que molts dels nostres pares van educar com els havien ensenyat, perquè ells també els van educar amb violència, no?, perquè els havien fet creure que per ser un bon pare o una bona mare havien de posar-se durs, imposar, corregir amb cops, pel bé del nen, no? Aquesta frase també bastant típica. I no ho feien realment per maldat, ho feien des d'un model totalment après i des de la idea que educar és per obeir, no?, aquesta obediència.
0: A mi em fa més mal que tu.
1: Sí, sí, totalment. De fet, m'ho deia la meva mare, jo no crec, eh?
2: I és veritat, no, és veritat que hi ha un punt on ara sembla que hi ha aquest trencament, no?, una mica, clar, deies, la meva mare és el que va veure en el seu moment,
1: sí,
2: i un moment de trencament que tu dius fins aquí, no? I ara generacionalment també la sensació és que està passant una mica. Però l'equilibri aquest de marcar l'autoritat sense violència, clar, pagant un clatallot és molt més fàcil, no?, d'això marcar-ho, quan sí. Ho has de fer...
0: Saps què passa? Només... Que ara mateix... Saps, perdona, saps sí, què sí. Passa? Que ara mateix parlar d'autoritat, de respecte i d'aquest tipus de conceptes t'identifica automàticament amb un discurs ranci.
1: Sí, totalment.
0: Sí, no s'ha pervertit el significat i el valor d'aquestes paraules, d'aquests conceptes, i sembla que sigui una cosa del paleolític.
1: Però perquè està tot molt polaritzat, és o blanc o negre, o bo o dolent, no? Jo crec que hi ha un equilibri molt, molt interessant.
0: Per mi, per exemple... L'autoritat és l'autoritat, el respecte és el respecte i han d'existir.
1: I molt necessaris. I molt necessaris, no? Que també hi hagi aquesta figura d'autoritat, perquè si els pares ens convertim en col·legues, que és la moda aquesta que es va posar fa uns anys, els nens es queden sense pares, no? Per mi, si haig de dir com un límit, seria humiliar, no?, el nen. O sigui, jo crec que es pot cridar l'atenció, es pot fer un cop d'atenció, però per mi la línia és tan humiliar el nen. Educar amb respecte és això, no vol dir criar sense estructura, sinó que es pot criar amb amor i autoritat sense recórrer a la por com a eina, no? Jo a la meva mare li tenia una por horrible. No calia que em fes res. A vegades em mirava i jo estava que em feia pipí. Recordo fer-me pipí a sobre. Només per una mirada, la meva mare. Això no és respecte, això és por. Ara, clar, amb el temps aprens amb la distància i ets adult, tal, tal, tal. Però el que no vull, i sempre de fer recordo anar a dormir plorant i dir, jo això no li faré als meus fills mai.
2: Clar, és difícil arribar al punt... Jo, com sabeu, tinc una criatura de 5 anys i hi ha moments on acabes perdent els estreps, no? I és veritat.
0: Et treuen de polleguera.
2: Et treuen de polleguera, llavors és com que tu mateix has de fer l'exercici de respirar més vegades per dir, val, jo sé fins a on no vull arribar.
1: Sí.
2: Però és molt difícil que no se t'escapi un crit.
1: És que no t'has tampoc de... Som humans, a vegades se'ns oblida que els pares i mares som humans també, no? I tampoc crec que és, com dèiem abans, no? I deia el Francí, no som robots, no podem de sobte no tenir emocions, no. Jo, per exemple, les vegades que li faig un crit a la meva filla perquè no puc més d'aquests dies que jornada llarguíssima, ben superestressada la feina o t'ha passat qualsevol cosa que tampoc li pots compartir tots els detalls, però a vegades li demano perdó, oye, se me ha ido, saps? O sea, la mama està enfadada també avui perquè estic cansada, tal, tal, tal... Entiendes, ¿verdad? Sí, mami, i ja està.
2: Com a mínim el fet de poder-ho raonar, no?
1: Que normalitzi que la seva mare, que ja no ho diu, però abans deia, és que mi mami no llora nunca. No em veus. No em veus.
0: Quina edat té la teva nena, Iman?
1: Té 7 anys, i el gener fa 8, i ostres, amb 8 anys vaig venir jo a Catalunya, per tant és com
0: que... Quin dia de gener?
1: El 2.
2: Com tu?
0: Jo soc del 3.
2: Tu del 3?
1: Ostres,
0: Carles.
2: Mira, ara que estem de confessions, Francina, vas néixer el mateix dia que el meu pare, el mateix dia del mateix any, tu.
0: Ostres.
2: Que donem la benvinguda en aquesta conversa al David. Bueno, ell és doctor de genètica i microbiologia a la Universitat de Barcelona, fundador de la càtedra Neuroeducació, per tant, ens pot parlar en propietat de tot això que estem conversant ara. Què tal? Bon dia, David.
3: Hola, bon dia.
2: Què pensaves quan escoltaves tot el que ens explicava la Iman?
3: Bueno, que és un tema d'aquests que vivim com una gran complexitat, però perquè nosaltres ens l'hem fet complex, jo penso que és molt més senzill.
2: Ah, sí?
3: Sí. Jo penso que sí. Primer, estàveu parlant d'aquesta autoritat i el respecte. El gran problema és que confonem autoritat amb autoritarisme. I se'ns ha ensenyat que, com si fossin la mateixa cosa, ho hem après d'aquesta manera del nostre entorn, i no té res a veure. L'autoritat es guanya. L'autoritarisme s'imposa. Clar, ens hem de guanyar el respecte dels fills perquè nosaltres els respectem amb ells, també. Si els donem una bufa... Jo estava pensant, mentre us estava sentint, porto ja una estona aquí sentint la vostra conversa, i pensava, a veure, si jo vaig un dia a la feina, faig alguna cosa, no dic que estigui mal feta, però que no agrada al meu cap, al cap del departament, i bé, ja em foto una bufa, jo el denunciaré.
2: Clar.
3: Però tinc el mateix respecte, dret al respecte jo, que un infant.
2: Sí, allò que no fem entre adults, perquè sí que trobem normal fer-ho amb una criatura, no? Però clar, tu deies, és més fàcil del que pensem. Com es fa això de marcar l'autoritat sense ser autoritari? Sense anar a l'autoritarisme?
3: Doncs amb un bon vincle. Un bon vincle que s'ha d'establir des del moment del naixement. és estar amb ells, no sobreprotegint-los. Això sí que amb l'Álvaro Bilbao hem coincidit alguna vegada i estic plenament d'acord amb el que diu, eh? La sobreprotecció és tan dolenta pel cervell, altera els mateixos circuits neuronals que la manca d'atenció o la violència física o psicològica, però és estar amb ells, estar a prop d'ells quan ens necessiten, és mirar-nos-els, és fins i tot... Hi ha una frase que vaig sentir una vegada, que és quan són bebès i els canviem als bolquers, els estem explicant què els estem fent. Perquè és... No, és un acte molt íntim, eh? Clar, aquí ja estem marcant una diferència. Lògicament no ens entendran què els estem dient, però a través de la nostra mirada, a través del nostre to de veu, ho fem amb presses, com si estar amb ells ens molestés. Ja sé que tots sempre tots anem amb moltes presses, eh? Masses presses.
1: Sí.
3: O gaudim d'aquell moment, encara que faci pudor de vegades, eh? Quan canvies els bolquers. O gaudim del moment perquè és un moment de compartir. I aquí és on comencen.
2: És a dir, algú que ara estigui escoltant, per exemple, i digui, hauria de revisar alguna...
4: Hola, bon dia, encantada. Què tal?
2: Sí, és tard, ja, perquè
4: la Liliana, molt,
2: zero,
4: molt contenta.
2: Anys, quan s'imprimeix, sobretot, no, el caràcter de les criatures al cervell. Que el que hem fet entre el 0 i els 2 anys és el que més queda gravat. No sé si això és corregible amb el temps i de quina manera.
3: Sí, ara tot és corregible.
4: Ja, doncs, fixa't, en realitat, jo estava aquí en el Baquen sentint una mica, i és una mica el que deia la Liliana, no? És el 1956, John McCarthy convoca aquesta escola d'estiu, que no era com les que són ara, sinó que era més semblant a un retir monàstic, perquè va tancar 10 savis de l'època, tots homes, malauradament, durant 2 mesos, i la conjectura que els va plantejar era si l'activitat intel·ligent es podia especificar amb prou precisió com per després poder fer màquines que, executant aquesta especificació, simulessin aquest comportament intel·ligent que ens distingeix com a humans, no? I aquest és el naixement. O sigui, de fet, jo crec que la intel·ligència artificial és una de les poques disciplines que tenen un naixement perfectament situat en el temps, molt ben ubicat, sabem exactament qui són, el que se'n diu el paper, el seminal paper, no? O sigui, l'article fundacional té aquests 10 noms, que són el McCarthy, el Minsky, el Simon, que és el pare de la teoria de la informació, el Newell, que era molt important també, o sigui, hi havia tot el Samuel, no? Era tot de gent molt, molt prominent a l'època. I sabem exactament, o sigui, això és una cuina artificial, també, eh? Bueno, ens entenem i d'aquí sortirà una cosa nova i li buscarem nom.
0: És molt complicat.
4: I en realitat, si vas als orígens, en aquest origen d'intentar construir màquines que simulin el comportament intel·ligent, com li vols dir a aquesta disciplina? Intel·ligència artificial? No, és que... Sí, si vas a l'origen, el nom és absolutament lògic i absolutament justificat. Una altra cosa...
3: Bueno, potser alguns sí, malauradament.
4: Altra cosa és l'evolució que després ha tingut la disciplina, que ha anat per altres derroteros, no? Però en els objectius aquests primigenis encara és on ara tenim a tota aquesta gent, a l'Alman i tota aquesta companyia que encara intenten aconseguir aquest objectiu. Millor o pitjor, però encara van per aquí.
2: Ho has fet de comparar amb altres criatures, no? Ja. Que jo reconec, confesso, que m'hi he vist alguna vegada de... Però no veus la nina que això, com a la primera que li he dit renten les dents, ha anat a rentar-se-les, per què no hi vas tu, no?
1: Sí.
2: I llavors sempre ve la meva parella i em diu, no la comparis. Perquè, clar, jo penso que la pot motivar a voler ser com l'altra, però potser l'estàs estigmatitzant, també, clar.
3: El que estem fent aquí és donar-los uns patrons de comportament, això entre els 0, 2 anys o 3 o 4, jo ho allargo una mica més, però tant és, no ve d'un any o dos, però clar, això queda integrat a la seva manera de ser. Si aquesta és la relació que reben amb els adults, amb el seu entorn, després de forma inconscient traiem això. Igual que nosaltres, moltes vegades, ho fem d'aquesta manera perquè ens van educar.
4: Jo modificaria això fa 4 dies que existeix, amb això fa 4 dies que surt per la tele. Saps què vull dir? O sigui, quan la societat civil està conscient que existeix una cosa que es diu intel·ligència artificial, quan comença a sortir per la tele? I això, en realitat, hi ha un primer període que ja se'n parla bastant, que és a partir del 2015, que és quan es consolida una tècnica d'aprenentatge automàtic que abans la Liliana en parlava, que es diu aprenentatge profund, que és un tipus concret de xarxes neuronals més evolucionades, com si diguéssim, que ja treballen en uns temps d'execució que permeten fer aplicacions comercials en temps real, com si diguéssim, i després el gran boom apareix el 2020, a finals del 21, amb el ChatGPT, no?, que és quan la IA generativa, que és la següent evolució d'aquesta cosa, salta al mercat. Com si salta al mercat de la manera que salta, perquè si ChatGPT, si OpenAI hagués decidit que ChatGPT es treia on premis per professionals i pagando, no estaríem on estem. Llavors, des dels orígens fins al 2015, què ha passat? Doncs s'han desenvolupat moltíssimes tècniques d'intel·ligència artificial, unes de les quals descansen en aquestes xarxes neuronals que han donat tota aquesta evolució cap a l'aprenentatge profund i després la generativa, que és la que ha saltat a la tele i la que s'ha fet famosa i la que avui dia ho està impregnant tot, com si diguéssim. I després hi ha hagut altres tècniques que han resolt moltes coses. Pensa que des dels anys 80, per exemple, quan tu vas demanar un crèdit al banc, hi ha un moment que t'han recollit tota la informació i et diuen ho enviem a riscos, i allà què passa? Allà passa que s'activa una intel·ligència artificial d'aprenentatge automàtic simbòlic, que és la IA més antiga, com si diguéssim, que decideix si tu seràs morós o no seràs morós i si el banc et donarà o no et donarà el crèdit. I això fa, doncs mira, des dels 80, 40 i escaig d'anys, quasi 50, que està implementat i que existeix. Que nosaltres, el meu equip, per exemple, hi ha hagut persones que fa 40 anys van desenvolupar un assistent intel·ligent als caps de les plantes depuradores d'aigües residuals que està instal·lat a tota la llera del Besòs Tordera, mig Sud-Amèrica, no sé quants països, de por los mundos, que han permès regenerar l'aigua de molts rius. O sigui, intel·ligència artificial que està funcionant i resolent problemes reals al món, n'hi ha des de fa molt temps. Hi ha una versió més simbòlica, o sigui, des de Dartmouth neixen com dos famílies de la IA. Una que li diem intel·ligència artificial simbòlica i una altra que li diem connexionista o subsimbòlica, que és aquesta de les xarxes neuronals, no? Per què? Doncs perquè la subsimbòlica el que fa és càlcul intensiu amb moltes dades per poder resoldre problemes molt complexos, que després tens prediccions molt bones però no te les explica, i per tant no te les justifica, per tant per posar-les en un àmbit de presa de decisions són més compromeses, i després tens aquesta IA simbòlica que li diem nosaltres, que treballa amb el coneixement, que et connecta més amb el que són els sistemes de raonament i no tant el de fer prediccions basats en dades, que pot connectar amb l'altra, però que és una altra línia més lligada a la lògica formal, no?, i a la lògica computacional, i que explica perfectament tot el que fa, però no és tan eficient amb el big data, no? Llavors aquí tens aquest compromís entre vols explicabilitat o vols escalabilitat, no? I durant molts anys hem viscut com en aquesta competència, no? Ara hi ha una branca nova, més recent, que es diu la IA explicable, que el que intenta és que aquesta IA de big data més potent, si tu vols, pugui argumentar sobre les decisions que et dona o sobre les prediccions que et fa. I estem una mica aquí. I després ha vingut la generativa que ho ha capgirat tot, que com que ha trencat la barrera digital.
5: Fins a quin punt s'ha de pagar o no, lleugera, s'ha de pagar sí, però tampoc ens passem, perquè amb ells s'estan passant, i amb aquest pobre nen anava ben escaldat.
2: Sí, David, i després ja és això, el judici extern, no? Perquè una cosa després és el que fa cadascú dins de casa, però és que després sempre s'hi afegeix, no? Quan tu vas pel carrer, veus algú relacionant-se amb el seu criu, etcètera, o gent de la pròpia família,
6: el supermercat, no? I això passa molt al súper.
3: Sí, això també ens condiciona molt. Si nosaltres pensem que la manera que estem tractant una situació compromesa, l'entorn no ens ho està valorant bé, canviem la nostra actitud. Si pensem que el nostre fill està fent, no sé, té una rabieta al carrer, sí, jo intento convèncer-lo, ell continua, i començo a rebre mirades de dir el que es mereix és una bufa,
6: i t'ho diuen moltes vegades.
2: A mi em va passar una senyora que t'estima, va dir: "Ai, que ver esa niña, que rabieta.
6: Hay que meterle una..."
2: No me l'havia adonat, no, que me l'estava liant al mig del carrer. Sí.
3: Sense pensar que la capacitat de raonar madura amb l'edat, per tant, amb un nano petit serà molt difícil fer-li raonar, per tant, a vegades és millor simplement una abraçada perquè li vagi passant aquest malestar que té. Convolent no servirà de res, encara agreujarà més la situació i generarà després. Potser en aquell moment sí que el farem callar, però agreujarà després a posteriori, perquè la imatge que s'emportarà és una altra. Clar, pensem que moltes vegades ens deixem trepitjar després quan som adults, perquè d'infants ens han ensenyat això, eh?
2: Fixa't.
3: Trepitjar econòmicament, políticament, socialment, per la nostra parella, per... Clar, és que tenim un aprenentatge que és hi ha algú que mana més i aquest que mana més pot fer de mi el que vulgui.
2: Doncs David Bueno, doctor en genètica i microbiologia a la Universitat de Barcelona, fundador de la càtedra Neuroeducació, gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: A vosaltres, gràcies.
2: Adéu, fins a propera.
7: Que al final de tot el que estàvem parlant, d'alguna manera, és educar en la por, no? El fet aquest de pagar. I d'això ens volies parlar tu, Carles, perquè aquesta setmana te'n vas al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb La Ventana, bueno, programa especial divendres.
0: És un tipus de por diferent.
7: Oh,
0: bueno, que és, bueno, sí, hi ha molts tipus de por, no? Jo, de fet, estava pensant amb dues frases molt, molt conegudes. Una és que la por guarda la vinya, que és veritat, que és un refrany que diu que és una aposta per la prudència, diguem-ne, però l'altra és que la por paralitza. I jo crec que en la vida hem d'intentar, en qualsevol situació, buscar un punt d'equilibri i un terme mig. Perquè la persona que diu que no té por, una de dos, o està mentint, o és un eixelebrat. Perquè la por el que et fa és poder detectar perills, riscos del tipus que sigui, actuar en conseqüència. És un mecanisme necessari i de defensa. Ara, deixar-se emportar per la por. Avui torno a citar l'Álvaro Vilova, aquest que ha sortit a la conversa, en aquesta entrevista que he llegit, diu que el 95% de les pors que tenim els pares amb els nostres fills, el 95% no tenen base científica. No en tenen.
2: Imagina't.
0: O sigui que si hi ha un excés de por, jo crec que condiciona. Ara, per la por que anem al Festival de Cinemes, per un tipus de manifestació cultural, que són les pel·lícules de por, que no sé si a vosaltres us agrada molt o poc. Jo no sóc un gran partidari i vist molt cinema. Jo tanco els ulls quan veig una pel·li de por.
2: Jo reconec que només puc veure pel·lis de por acompanyada.
7: Sí,
2: no,
7: igual.
2: No sóc incapaç de veure pel·lis de por sola, això sí que és veritat.
7: Sí.
0: Però jo el tanco els ulls estan sol, fins i tot. O sigui,
7: no, perquè si tanques els ulls apareixerà una cosa rara, Carles.
0: Sí,
7: que no,
0: no
7: saps. A part, la grandesa de les pel·lis de por és l'ambientació, és la música, són els sons que et posen per acompanyar-ho, que a vegades fan més
6: càrrec que una persona del costat de buah, flipes, no?
0: Jo vaig veure fa molts anys La Matanza de Texas, que no sé si l'heu vist, aquell que va amb la motosierra tallant gent, i vaig estar mesos tenint els sons, eh? Però mesos em va durar, eh? Collons, i ara ja tenia 18 o 19 anys. I, hòstia, tu, i em va deixar molt... Però bueno, em fa molta il·lusió en el festival aquest, perquè segur que tindrem converses interessants sobre les interioritats de la por, els còdics que l'activen, com es pot... bueno, no sé. I les persones que escriuen històries aquestes tan recaragulades també deuen tenir alguna cosa al cervell especial, eh?
6: Oi? Totalment. Aquesta creativitat rara, no sé d'on apareix. Sí.
2: I que al final de cinema de por n'hi ha de moltes categories i gèneres, eh? Hi ha el thriller, el psicològic, el paranormal, el gore, que una mica seria La Matança de Texas, el de monstres... Vull dir que n'hi ha de molts tipus. Jo potser el gore és el que més rebuig em genera, però n'hi ha, jo què sé, tiburó també té més gore, però...
0: A mi la por sutil és la que em fa més por. Aquella que
6: no
0: es veu,
6: que no explícita,
0: no té una gran exhibició d'imatges i de sang i tal. Hòstia, aquesta em fa... Uh-huh. Aquesta em fa més por.
6: És que el sutil sempre és més guai, jo crec.
0: Quan
6: les coses són sutils...
2: En general, a la vida, també.
6: A la vida, sí. I l'equilibri, que és una paraula que s'ha repetit molt durant aquesta conversa, també crec que és la clau de la vida, l'equilibri en tot, en absolutament tot.
0: Com a mínim intentar-ho.
2: Que més enllà de les pors de les pel·lis que ens puguin fer por, després hi ha les pors a la vida. No sé si vosaltres teniu pors o fòbies rares...
0: Jo no em tiraria mai a fer puenting ni amb un paracaigudes. Mai a la vida.
6: Mira, el meu marit fa un parell d'anys o tres em va dir, buah, a mi m'encantaria llançar-me d'un avió. I em enviava tants vídeos a Instagram, vaig dir, bueno, doncs li regalo pel seu aniversari. I li vaig regalar i el primer que em va dir és, claro, me quieres matar, no? I jo, no volies això, no tu val. Això? Doncs toma. I vaig anar i el vaig veure com, bueno, el van gravar en vídeo i tal. I jo no sé com la gent gaudeix d'això, de llançar-te d'un avió. A mi em fot un atac al cor o algo.
0: No,
6: jo amb les alçades ja va quedar clar a la meva primera intervenció aquí, que no m'agraden les alçades. A mi no, jo sóc animal terrestre.
0: I està sota l'aigua, Iman?
6: Tampoc.
0: Ai, jo sí. Jo això sí, veus?
6: No, m'agrada com el silenci del quan estàs sota l'aigua, però duro 3 segons perquè m'entra com aquest agobiament de me voy a morir.
0: Ah, sí?
6: Tinc com por a morir per falta de respiració o alguna cosa. Jo crec que sí que tinc una por, però heavy, eh?
2: Que després n'hi ha de més estranyes encara, eh? De por,
6: sí, agorafòbia.
2: L'agorafòbia, però mira, això, mira, li passava...
0: Jo, el son més terrible que el mal son. Més terrible que he tingut i que encara tinc alguna vegada és que m'enterrin viu.
2: Ostres.
0: Això és horrorós. Això, ara mateix m'està posant la pell.
2: Però inverossí, és a dir, és poc probable que això passi.
0: És poc probable.
6: No, esperem, vamos.
0: Que... El percentatge de possibilitats és escàs. Però sí, sí, allò que et quedis enterrat viu.
2: Ostres. Però tu vols que t'enterrin o que et cremin, arribat el dia?
0: Jo prefereixo que em cremin. Però vaja, tampoc opinaré perquè no podré, eh? Vull dir, no... Jo,
2: home, però
0: jo,
2: això ho pots deixar dit, ho pots deixar dit.
0: Jo puc deixar dit la donació d'òrgans i després que el que s'obri que ho cremin, ja.
2: Que després n'hi ha
0: tenir
2: més...
0: Tenir una cendra sempre... Bueno, quan has perdut persones de molt a prop i has conservat les cendres, ni que sigui abans de llançar-les al mar o al priorat, on sigui, bueno, doncs pues mira, està bé. I està sota terra, a mi no fa cosa. Però ja et dic, com que no podré opinar, doncs és igual.
2: Que n'hi ha més de fòbies. L'ergofòbia, aquesta m'agrada, ergofòbia, és la por al treball, a treballar. La crometofòbia és la por de gastar diners, que això passa també.
6: Sí.
2: La turofòbia, que no la turistofòbia.
0: O sigui, l'agarrat de tota la vida, vaja.
6: Exacte. És que ara ja li fiquen fòbia a tot per justificar-se, que ho sàpiga.
2: La turofòbia, que no turistofòbia, és la por al formatge.
0: Turofòbia.
2: La cumpumfòbia, i jo tinc una coneguda que la té, cumpumfòbia és la por als botons.
0: Ah, hòstia.
2: La catisofòbia o por patològica a seure's o a romandre assegut, això també passa. I una altra de molt curiosa, que potser us passava de petits, ara per lligar, mira, ara que parlàvem de quan érem criatures, el 15% de la població té por a anar al dentista, es coneix com a odontatifòbia.
6: La meva filla, que no hi ha manera. I té uns atacs d'ansietat que acabo sempre plorant.
0: Ah, sí?
6: Jo. Sí, sí, sí.
0: Ostres.
6: Però comença, ajuda, mami, sisplau. I clar, 4 metges allà agafant-la i jo amb el bebè, que el Pau encara era molt petit, recordo una i acaba plorant a la consulta pensant, mai més, eh? Mai més. I li vaig dir al seu pare, vas tu la pròxima, que ho sàpigues. A partir d'ara ja comences a anar tu. Però sí, entenc la por també, perquè és com tenir un mecànic a la boca.
2: Imagina't.
6: Fa cosa, eh?
2: T'ha quedat bé el soroll, eh?
6: Has vist? Ho faig interioritzat.
2: Que, Francino, això que dèiem, recordem als oients, La Ventana, des de Sitges, divendres 10 d'octubre, el festival és del 9 al 19 d'octubre.
0: Allí estarem.
2: Gràcies a tots dos. Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu. Adéu.
8: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Ja sabeu que els dijous a aquesta hora toca parlar de cuina. Avui ho fem una altra vegada amb el Josep Lluís Penedès. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, encantat d'estar aquí.
0: El Josep Lluís, d'Un Delicioso Mundo, que avui ens vol portar cap a la Xina.

0: ens vol fer una guia sobre la cuina xinesa i la seva influència, però escolta, ara en posarem més d'exemples, però m'has d'explicar això de que les gyozas no són japoneses.
1: Exacte. Hi ha molts restaurants xinesos que posen gyoza i és perquè són pragmàtics i van el que van. S'ha de vendre, vosaltres dieu gyozas, doncs posem gyozas, però són jiaozi. I què són les jiaozi? Doncs són aquests farcellets que coneixes com a gyozas, però que a la Segona Guerra Mundial, quan bueno, l'exèrcit japonès ja es retira de la Xina, s'emporten aquestes jiaozi. I com fan els japonesos, que pensen que té una cuina molt, molt, molt exclusiva, i no, té moltíssimes influències de la Índia, de Portugal, dels britànics, dels xinesos, sobretot de Xina. I la perfeccionen. Fan la pasta molt més fineta, molt més primeta, i després la fan amb la planxa, fan aquella espècie de cruixent que hi ha pel mig, o sigui, la perfeccionen, però és xinesa.
0: Doncs imagina't, el primer mite que ens has desmuntat, les gyozas no són japoneses, sinó que venen de la Xina, i en tens més per desmuntar-nos.
1: Unes quantes.
0: Les deixem per d'aquí una estona, perquè primer volíem fer una mica de recorregut per entendre d'on sorgeix i com neix la cuina xinesa que avui coneixem.
1: Sí, perquè sobretot el que veiem és que en el nostre país la cuina xinesa arriba al principi de tot any 70, 80 i es consolida als 80, però de famílies que s'estan buscant la vida. Llavors fan una mena de cuina que és més de la zona de Canton, influenciada per Hong Kong, i això el que ens ocupa és que no coneixem la cuina xinesa. La cuina xinesa és, pensa com a Pèrsia, a Àsia, Europa, a Roma, a Grècia, que han influenciat les cuines del món, doncs sí. La cuina xinesa ha influenciat tota la zona d'Àsia i del sud-est asiàtic. Mm. Llavors, la cuina xinesa es divideix en quatre grans cuines, que es subdivideixen en vuit, i després és un país tan gran que hi ha un munt de variacions. Però vaig a parlar-te de les quatre més destacades i de les que potser sí que a la gran majoria podem trobar ara mateix a ciutats com Barcelona, Madrid, en altres llocs és més difícil, però cuina autèntica xinesa. Bye. Mira, la primera, la cuina de Sichuan, ara està molt de moda. Els que ens agrada el picant, és un luxe tenir restaurants de la cuina de Sichuan, perquè és precisament una cuina que salteja amb el wok, molt ràpida, amb sabors picants, tenen la pebre de Sichuan, que és aquesta pebre que et deixa la llengua un pèl adormida, no és que sigui molt picant, eh?
0: Adormida i tot, eh?
1: Sí, sí, però no per un excés de picant. És una pebre que té aquesta característica.
0: Però i després pots seguir gaudint dels gustos que et donen en el plat que tinguis a taula?
1: Sí.
0: Si se t'adormi la llengua?
1: No, una mica, la punteta, no. No vol dir que et quedi... Llavors, d'aquesta cuina, els plats potser més coneguts, els que els agrada la cuina xinesa ja els coneixen, el tofu, el mapo tofu, que es fa en salsa de fesols picants, el pollastre gombau, que després en parlarem, i ara també està molt de moda per tot arreu, els hot pot. Et sona
0: sí.
1: El hot pot?
0: Sí, però explica què és, perquè probablement, o potser hi ha gent que ens estigui escoltant ara que no tingui clar què és això d'un hot pot.
1: A veure, hot pots a Xina n'hi ha 5 d'importants, però el més important són el de la zona de Sichuan i el de Beijing, de Pequín. Però parlem del més famós, el que s'ha anat per tot el món, és una olla amb el que hi ha un brou
0: sí?
1: I tu demanes...
0: Un brou de què?
1: Hi ha variacions. El més tradicional és el picant, que porta els bitxos de Sichuan i la pebre de Sichuan. Però el característic a part d'aquest... Aquest és el més característic, els encanta el picant, a Sichuan. Tens el d'os de porc, també... Ara fan variacions, eh? Hi ha un que porta llima, però el més tradicional és el picant i el d'os de porc.
0: Això tot... Un brou en una olla.
1: Sí. I llavors tu demanes una sèrie d'ingredients, els que ells tenen en carta, i els vas mullant, els vas cuinant, per dir-ho així, a l'olla, i te'ls vas menjant. Això no és que no tinguin ganes de cuinar. A vegades he sentit, és que jo si vaig a un restaurant xinès vull que em cuinin, a sobre pagaré perquè em cuinin. No, no, això és com la fondue. Vale? Els suïssos, la fondue, és com un ritual, i anem xerrant, i anem menjant, doncs és el mateix, és sobretot un plat festiu. I vas mullant cada una de les coses amb un temps. Les verdures tenen un temps, el que seria la cascaria, la menudència, té un altre temps, les carns té un altre temps, però el més habitual, sobretot en carns, són uns 14 segons. És entrar, sortir, entrar...
0: Això amb la carn, eh?
1: Amb la carn, que és ben fineta. El que són menudències és millor deixar com a mínim 3 minuts, perquè estem parlant
0: de fetges i...
1: Sí, de cor, de pulmons... que el cuinant meravellós, eh? I t'ho donen tot molt ben net i tal.
0: Però, i que pots triar no menjar-t'ho també, perquè tu tries els ingredients clar, que vols ficar-hi a dins. És la gràcia d'això, que et donen l'olla amb el brou i tu vas triant què t'hi
1: poses. Pots jugar molt amb els fideus, que tenen els fideus de moniato, els fideus tradicionals de blat, fideus d'arròs... O sigui, hi ha tota aquesta diversitat. Això és realment el hot pot.
0: Val.
1: Un menjar per compartir amb els amics i amb la família i estar-te estona, gaudir-ho, no anar amb presses. Bé, això seria la cuina de Sichuan i ens anem a la cuina més coneguda arreu del món, que és la cantonesa i que és també considerada com excel·lent. El que et deia, Canton està davant de Hong Kong. Hong Kong, quan era britànica, evidentment tenia una moltíssima influència d'altres països i era un lloc de molt de pas de moltes cultures. A veure, de la cuina cantonesa, el que podríem destacar sobretot són els dim sums. Et sona el dim sums?
0: Em sona, però explica-ho.
1: Dumplings?
0: Sí.
1: Vale, perfecte. Ok. Dim sum és com dir aquí anar de tapeig. A vegades ens confonem les dues coses. Una cosa és el dumpling. Dumpling és un farcellet fet al vapor o fregit, però sempre són farcellets.
0: Val.
1: Això és dumpling. Mm-hmm. Dim sum són petits platets, molt protagonitzats pels dumpling, que vas menjant amb el te. I això és, bueno, quelcom dels emperadors, i tant pot ser una tapeta de car, com pot ser un guantun, un xaumai... I això és la cuina més característica, és una cuina més delicada, es fa molt amb el vapor, i què et podria comentar? Ah, sí, d'això et volia comentar de o t'ho dic després parlem d'altres... Ah. Bueno, t'ho dic ja. Els enrollitos de primavera, que diuen que no són cuina tradicional xinesa,
0: sí.
1: Sí que ho són cantonesos, com moltes altres coses.
0: Però sí, és veritat que el rotllito de primavera podria ser el que... la caricatura, no? A sí. Vegades potser s'ha tendit al contrari, a dir, no, que això ens ho hem inventat per caricaturitzar-los.
1: En absolut, doncs, és un esmorzar de Canton, forma part de l'esmorzar, el que sí que diferencia és que són...
0: Rotllito de primavera per esmorzar, eh?
1: Sí, perquè són molt petits. Aquests van arribar a la versió aquesta gran, però no, és per esmorzar. Igual que una llet de soja, igual que els ous de teix i altres.
0: Hem parlat de Sichuan, de la cuina cantonesa, i ens deies que n'hi havia quatre, per tant ens en queden dos.
1: Ui, i n'hi ha una més, per tant vaig més ràpid. Jiangsu. Aquesta és una cuina que no la trobaràs a Barcelona. És molt, molt, molt difícil, està vinculada a l'antiga capitalitat de Nanjing, quan no era Beijing, i malauradament no hem rebut influència encara d'aquesta mena de cuina, però a Xina és una de les quatre quatre escoles més importants, i la de Zhejiang. Aquesta, podem destacar-la, sobretot, perquè la majoria de xinesos que han arribat a Europa, i sobretot a Espanya, el 90% venen de Qintiang. I Qintiang està dintre del que seria l'escola de Zhejiang. Característiques, doncs mira, tenen uns fideus molt bons, fan una mena de crestes fetes al vapor amb moniato, que són espectaculars, i després hi ha un plat que és boníssim, demaneu-lo, perquè hi ha molts restaurants de Qintiang.
0: Aquí... Sí, tu dius que la majoria dels xinesos d'Espanya venen d'aquesta zona.
1: De Qintiang, sí.
0: I quin és el plat?
1: Et diria que el 90%, eh?
0: Uh-huh.
1: Després hi ha la influència de Canton i tal, però Qintiang. Bueno, ells diuen Qintiang.
0: Quin és el plat que deies? Que
1: hi ha un plat que fan sobretot al cap d'any, que és una mena d'estofat amb una carn que ha estat macerada amb un munt d'espècies, cuinada, que es desfà, i per sobre, que és la part més dificultosa, porta la pell del porc, però molt gelatinosa i que ho envolta tot.
0: Però cruixent o no? Amb no, format
1: no, no,
0: gelatinós, eh?
1: És gelatinós. Llavors, ui, de veritat, ho has de provar.
0: Una mica capipota...
1: Sí, podríem dir la textura...
0: La versió capipota xinesa.
1: Podríem dir-ho d'aquesta manera. I ens ho has d'ajuntar, la pell i la carn, i amb arròs blanc. I després, una cosa que et volia comentar de tipus de cuina. Hem comentat aquestes quatre. A dins d'aquestes quatre hi ha altres que són extraordinàries, que et deia que subdividien en vuit, i que les podem trobar aquí. I que per mi crec que és molt important comentar-les. La cuina de Shaanxi, perquè està influenciada per la comunitat musulmana.
0: Ah.
1: Llavors, a la cuina xinesa es valora molt la pasta. Bueno, a veure, o sigui, el que seria la zona sud seria arròs, la zona nord, pasta.
0: Val.
1: per un tema de
0: cultius,
1: simplement. Llavors, a la comunitat musulmana, no hi ha tradició de, o en teoria, si tu ets un bon musulmà, doncs no, no pots jugar, no fumes... Llavors, es té tendència a pensar que la comunitat xinesa, almenys abans, els agradava molt el joc, fumaven moltíssim... Llavors, els fideus...
0: A les pel·lis, com a mínim, es veu així.
1: I és així, és així. Llavors, en aquesta zona, com que són de majoria musulmana, i, bueno, de gran... majoria abans sí, ara de molta influència musulmana, doncs el, representa que la pasta és molt neta, molt ben cuidada, vale? No es fuma, és tot molt, molt, molt acurat. Jo imagino que ara, si tu t'has passejat per Barcelona, has sentit parlar de l'hamburguesa xinesa?
0: No.
1: Vale, hi ha molts jocs, ara, un posat molt de moda, el Roijamu, que és una hamburguesa xinesa. Això és musulmà, és una mena de pa de pasta de full i s'omple, es farceix amb, normalment amb vedella, amb cabra, però aquí doncs, bueno, tenim la versió amb, el porc. I aquest és l'entrepà documentat. Vale? Evidentment, quan parlem de farines, dir aquest és el primer... Escolta'm, a totes les civilitzacions, més o menys, han treballat amb la farina i no podem dir el primer, però sí que és el primer entrepà documentat. Com a, el primer.
0: El món, eh?
1: Sí, el primer de la Xina i també del món, però documentat. No vol dir que no existissin abans,
0: eh? Ja.
1: I després, en aquesta zona, tenen uns fideus, que també es podeu trobar aquí a Barcelona, que es diuen bianbiang. Es diuen bianbiang perquè tu agafes... Bueno, ells agafen el fideu, el van allargant. No és el fideu de l'anzou, sinó és el de bianbiang, que van colpejant contra la... el marbre, i fan biang, biang, i per això es diu...
0: Ah, sí, és l'onomatopeia.
1: Biang, biang. I són uns fideus deliciosos, amb els que els hi posen un, picant, un oli ben roent, picant, molt poca espècie i una mica de carn, i són un espectacle.
0: Que has començat parlant de la lloza i desmuntant el mite que la lloza sigui japonesa, explicant-nos que no, que ve de la Xina, però... Entens més de plats, de coses que ens creiem que venen d'altres països i que tenen influència de la cuina xinesa, això en altres cuines asiàtiques que potser nosaltres coneixem.
1: Sí.
0: A part de les lloses, què?
1: Doncs a veure, per exemple, jo parlaria ara de, la cuina japonesa, la, gyoza ja l'hem parlat, el yakisoba.
0: No.
1: Sí.
0: De debò?
1: Sí, sí. El yakisoba és una adaptació del chow mein.
0: És a dir, el yakisoba no se'l van inventar els japonesos,
1: no,
0: se'l van importar.
1: En absolut, exacte, exacte. I tot, això, sobretot, a veure, es va introduir en, el segle XIX, al Japó, per part de, bueno, de, comerciants, i, el yakisoba, perquè la gent s'entengui, els fideus fregits.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, doncs això ve de, la Xina i es fa, sobretot, molt popular després de la guerra, amb, la fam... al Japó, perquè clar, va viure amb una, fam, doncs es va començar a fer molta cosa amb, farina de, blat, que portaven també els, nord-americans, i bueno, i es va posar molt de moda el yakisoba. I ara, aquí, a molta gent, se'ls derrumbarà el món.
0: Ai, ai. El... Espera, espera, espera, fem un... podem intentar fer un redoble de tambors o alguna cosa així per donar-li una mica...
1: Ramen. Ah!
0: El ramen també ve de la Xina.
1: Exactament, el ramen ve de la Xina. De fet, ramen vol dir... és una mena de fideus.
0: Val. Vale?
1: Molta gent confon el ramen amb, amb el brou. No,
0: sí.
1: No, ramen és un tipus de fideus. Aquesta mena de fideus, abans de la guerra, al Japó li deien shinasoba. Soba vol dir fideu, per tant, fideus xinesos. I... després, bueno, el mateix que et comentava abans, el tema de, la Segona Guerra Mundial, una cosa que, potser no es comenta tant, que el, govern japonès va prohibir o va donar a entendre que no s'havien de dir shinasoba.
0: No, clar, perquè quedava lleig si s'havien robat d'allà, importat.
1: I aquí realment comença l'expansió de, del ramen al Japó, que és el, l'amiant. L'amiant, en xinès, vol dir la, vol dir estirar, mian, fideu. Per tant, l'amiant és la base del ramen. I, això sí, compte, un, vot a favor de la cuina japonesa, ni molt menys estic dient que no sigui bona. Els japonesos el que tenen és la virtut de que agafen un plat...
0: I el milloren.
1: I el fan extraordinari.
0: Clar.
1: El fan extraordinari. Clar. És aquella obsessió de sempre millorar, sempre millorar. De fet, tu te'n vas al Japó i els restaurants són d'una o dues coses.
0: Sí, això em va sorprendre quan vaig anar al Japó.
1: Clar.
0: Que jo deia, vaig a un restaurant i demanaré sushi. No, escolta, més que
1: no.
0: Hi ha els restaurants de sushi al Japó. No, no, no busquis de tot, un yakisoba, una mica de, això, de makis i de no sé què. No, no, no t'ho barregen.
1: I precisament sempre busquen l'excel·lència, millorar, millorar, millorar, sempre sobre jo mateix.
0: Algun més?
1: Sí, el harumaki... Haromaki són, potser no és tan conegut, però haromaki són els rollets de primavera.
0: Ah, val.
1: Val? Haru és primavera, em sembla, i maki, bueno, és igual, és la versió de, dels val. Que parlàvem, i el edamame.
2: No! No, l'edamame,
1: sí,
2: no,
1: sí, sí, sí, sí. El maodou, que és un aperitiu també molt, perquè molt antic a la Xina, i que els japonesos han sabut donar-li aquell gir i l'han internacionalitzat i s'ha fet molt famós a tot arreu.
0: Home, i tant com a pipes, i ara te'ls venen a les seccions de congelats dels grans supermercats i te'ls pots fer a casa i surten meravellosos.
1: Exacte, exacte.
0: Amb una miqueta de soja. I el meu truc, ara vinc jo a fer receptes, el meu truc és posar-li una miqueta, unes gotetes de ketchup. Quan
1: ketchup?
0: Els salteges.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: És a dir, te'l poses a la paella, fas així una miqueta pum pum pum, amb una miqueta d'oli, una miqueta de soja i una miqueta de ketchup.
1: Això ho fan molt els xinesos.
0: Meravellosos.
1: Això ho fan molt els xinesos.
0: El què? Posar ketchup?
1: Posar ketchup, amb la salsa agradolça.
0: Ostres, mare meva.
1: Amb el porc agradolç i el yakimeshi.
0: Què és el yakimeshi, això?
1: L'arròs fregit.
0: Ah.
1: Igual que tens el yakisoba,
0: sí.
1: Yakimeshi.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: I...
0: moltíssimes gràcies, Josep Lluís Penedès. T'esperem d'aquí uns dies.
1: Merci.
0: Adéu. Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre amb la Clara Tiscar. Què tal, com estàs?
3: Hola, com anem?
0: Doncs mira, aquí, avui ens portes la història d'un crim gairebé perfecte, la desaparició d'un home, un cadàver que no apareix i una família aparentment destrossada.
3: Sí, gràcies a la persistència de la mare de la víctima, el que semblava el crim perfecte va acabar destapant-se, tot i que van haver de passar molts anys. Aquesta és la història del Mike Williams.
0: Obrim l'expedient Tiscar.
4: És dissabte 16 de desembre de l'any 2000. Som a Tallahassee, al nord de Florida. En Mike Williams, de 31 anys, és aficionat a la caça des que en té 16. És temporada de caça d'ànecs i diu a la seva dona que anirà al llac Seminole, una reserva natural a 50 minuts de casa. Ell surt de matinada amb el cotxe i la barca, el remolc. És l'últim cop que es veuen. En Mike no torna mai més.
3: En Mike està casat amb la Denise, amb qui té una filla d'any i mig, i són parella des dels 15 anys. Es van casar el 1994 i, de fet, el cap de setmana en què desapareix en Mike estan d'aniversari de noces.
0: Vaja, i què fa llavors la dona quan en Mike no torna a casa?
3: Doncs primer truca al seu pare, que li demana que visiti tots els amics. Un dels primers que se n'assabenta és l'amic de tota la vida, en Brian Winchester, just quan està a casa la família de la seva dona, la Kathy, i en Brian i altres coneguts van cap a casa la Denise i en Mike, han portat barques, perquè saben que han anat cap al llac, es desplacen cap allà i entren a l'aigua a buscar-ho. No troben res. Fa mal temps i una tempesta obliga a aturar la recerca.
0: Que després entenc que la reprenen, no?, aquesta cerca. No sé si troben alguna cosa.
3: Sí, un helicòpter identifica l'endemà la barca d'en Mike. El que passa és que els ha costat trobar-la perquè primer han trobat el cotxe situat al costat d'una rampa, que és per on es posen les barques a l'aigua, però aquesta barca està en una rampa diferent a la que està al costat del cotxe. A la barca no hi ha ni rastre d'ell, però sí troben el seu equip de caça, el dipòsit de gasolina ple i el motor en posició d'arrencar, però aturat. El barco no té l'àncora posada i per això creuen que el que ha passat és que s'ha anat movent pel llac durant la nit. La primera hipòtesi és que en Mike ha xocat contra un arbre o alguna cosa a dins del llac i ha caigut a l'aigua i s'ha ofegat.
0: Per tant, a partir d'aquí el que fan és buscar un cadàver que, en principi, si ha caigut a l'aigua, hauria d'acabar surant.
3: Això és el que pensen. Hi arriben helicòpters, gossos rastrejadors, bussejadors, busquen intensivament fins Nadal, però 9 dies després encara no hi ha ni rastre de la víctima. Comença a circular la teoria que se l'han menjat els caimans perquè en aquest llac n'hi ha.
0: I fins quan el busquen?
3: Si estan 44 dies, l'11 de febrer suspenen definitivament la cerca i la conclusió és que en Mike va caure per un impacte i que els caimans se'l van menjar en algun lloc apartat de l'aigua, per això no troben cap mena de resta seva. Però aquesta teoria, hi ha una persona que no la compra.
0: Qui és aquesta persona?
3: La mare d'en Mike, la Cheryl. Penseu que, de ser així, d'haver caigut i que se l'haguessin menjat els caimans, en Mike no seria la primera persona a morir al llac Seminole ofegat, però sí seria la primera que s'ofega i de qui no troben el cadàver. És veritat que hi ha caimans, però durant l'hivern no n'hi ha, no s'alimenten, estan hivernant. I això la Cheryl ho té superclar perquè el seu fill, des que era molt petit, li explicava. però ningú escolta la mare.
0: I la Dennis, la dona del Mike, què hi diu?
3: A ella li sembla impossible que el Mike hagi fingit la seva desaparició i que l'hagi abandonat a ella i a la filla, així que al final acaba per creure que està mort. Com que la Dennis ve de família molt religiosa, l'endemà de donar-se per tancada la recerca, ella comença a muntar-li el funeral. A la Cheryl, la sogra, se li fa estrany que tingui tanta pressa.
0: Ah, ja comencem, eh? Sí que sembla sospitós. Sí. Aleshores, què fa la Cheryl?
3: Doncs contracta un investigador privat que acaba donant-li la raó, perquè ha parlat amb experts amb caimans i confirmen que és impossible que aquests animals hagin devorat en Mike. A més, haurien d'haver trobat restes del cos, de la roba, i no hi ha ni rastre. No és fins 6 mesos després de la desaparició que apareix una pista molt important.
0: El cos?
3: No, les botes d'aigua, que són aquestes botes de goma que es fan servir per pescar, que són unes botes altes que arriben fins al pit i te les enganxes amb tirants. I al costat d'on les troben també descobreixen una llanterna i una jaqueta. I dins la butxaca de la jaqueta hi ha la llicència de caça de Mike en perfecte estat.
0: Clar, aquí el que grinyola, el que sembla estrany, és que no ho trobin això fins 6 mesos després, quan van estar de batuda durant 44 dies.
3: Sí, és el mateix que pensa la Cheryl, que a més tampoc veu que hi hagi cap mena de mossegada de caiman amb tot això, que és el que podríem esperar si se n'han menjat aquests animals. La dona està convençuda que algú ha deixat les proves perquè les trobin. Després, s'assabenta que la Denise ha sol·licitat al jutjat que tramiti el certificat de defunció del seu marit, que normalment és una cosa que han de passar molts anys sense que una persona aparegui perquè es tramiti. Però en aquest cas, com que no hi ha cos però sí que hi ha proves, triga menys i li concedeixen. El 29 de juny de 2001, només 6 mesos després, s'emet el certificat de defunció del Mike.
0: I què canvia amb aquest certificat de defunció?
3: Doncs la Denise ara ja és oficialment vídua i, a més, beneficiària de les assegurances de vida del Mike. Ja pot cobrar. La Cheryl no perd d'insistir perquè reobrir el cas i al final la Denise li acaba retirant la paraula i no deixa que la seva neta la vegi. I com he dit, som al juny de 2001, passa l'estiu, al setembre passa un altre fet destacat i és que el millor amic de Mike, en Brian, s'ha separat de la seva dona, la Kathy.
0: I què ha passat entre aquests dos?
3: Doncs expliquen que la desaparició ha estat un cop dur per tots dos. La Kathy i la Denise, que també eren amigues i feien molts plans de parella tots quatre, es distancien després de la desaparició de la Kathy i en Brian, però el Brian no deixa mai de donar suport a la vídua del seu amic. Temps després, la Kathy s'enamora d'un altre home i acaba obtenint el divorci del Brian el 2003, li costa, i l'any següent és quan passen coses molt importants.
0: Ai, Clara, que ja t'estic veient venir. Quines coses.
3: Doncs mira, d'una banda, la Denise, viuda del Mike, té un nou nòvio, el Brian.
0: No es podia saber. El millor amic del Mike i ex de la Kathy.
3: Exacte, viuda i divorciat s'ajunten, i no és menor el detall que us dono. El Brian és venedor d'assegurances.
0: Vaja.
3: I a més és qui li va vendre al Mike 2 dels 3 que ha pogut cobrar. En total, les pòlisses li han repercutit $2 milions.
0: I l'altra cosa important que passa el 2004, perquè deies dues coses, quina és l'altra?
3: Doncs la Cheryl, la mare d'en Mike, aconsegueix que obrin una investigació per la desaparició del seu fill. El policia que ho fa comparteix amb la dona que hi ha moltes incongruències en aquest cas.
0: Quines són aquestes incongruències? De què parlem?
3: Doncs mira, per començar, és estrany que en Mike anés a caçar sol perquè no ho feia mai. En segon lloc, el lloc on troben el cotxe i la barca no són de fàcil accés. Algú hauria d'haver ajudat a empènyer. I a més, ningú va tractar l'escena com si fos una escena del crim, per tant, es poden haver perdut molta informació pel camí. No es van analitzar, per exemple, les restes de petjades de la zona i no sabem qui va anar fins allà. En tercer lloc, la barca no presentava cap cop ni cap rascada. La nit que desapareix hi ha tempesta i es pensen que si hagués xocat, primer tenia un cop i s'hauria d'haver estat desplaçant. I per últim, el motor estava apagat, però en posició d'encès, i el dipòsit ple, no es va quedar sense benzina. Per tant, això és molt sospitós.
0: Però no menciones una cosa que hem dit abans, que són les botes que apareixen mesos després.
3: Exacte, si portaven tant de temps sota l'aigua, no estarien en perfectes condicions com les van trobar. I si haguessin estat als peus d'en Mike tot aquest temps, hi hauria restes d'un cadàver en descomposició a dintre.
0: Clar, amb tots els elements que ens estàs posant al damunt de la taula, cada vegada ens estem posant més del cantó de la Cheryl, perquè això fa una mica de tuf d'homicidi.
3: Sí, perquè aquí ningú posa en dubte la mort d'en Mike. El que passa és que la Cheryl està convençuda que ni ha mort ofegat ni al llac Seminole. A l'agost de 2007, Quan ja fa 7 anys de la desaparició, tornen a buscar el cos i no troben res. Pel 2009, la Cheryl comença a escriure al governador de l'Estat. En total, fa més de 400 cartes demanant que es faci alguna cosa per saber què li va passar al seu fill.
0: I serveix d'alguna cosa?
3: No, el governador no fa res. L'any 2012, és important això també, en Brian i la Denise se separen. El que passa és que legalment no es divorcien fins al 2015, quan ja han passat 14 anys de la desaparició del Mike i la investigació continua aturada. El gir important arriba al 2016 amb una detenció.
0: A qui detenen?
3: Doncs l'agost de 2016 detenen en Brian Winchester, de 45 anys. Per què? Perquè la Denise l'ha denunciat per segrest i intent d'homicidi.
0: O sigui, un any després de divorciar-se, ell l'intenta assassinar amb ella.
3: Sembla ser que el Brian, com ja li havia passat a la Cathy, li costava molt signar els papers del divorci. El 5 d'agost, la Denise puja al seu cotxe mentre parla per telèfon amb la germana i veu que al seient de darrere hi ha algú. És en Brian, que ha entrat al cotxe, que l'apunta amb una pistola i l'obliga a conduir fins a un aparcament. Allà parlen una hora i ell l'acaba deixant marxar del seu cotxe, fent-li prometre que no dirà res a la policia, cosa que ja heu vist que no compleix.
0: I llavors què passa?
3: Doncs el porten al jutjat, la Denise suplica al tribunal que no el deixin en llibertat, que li té por. El jutge li dona la raó, l'envien a presó fins al judici, que té lloc el 2017, i l'acaben condemnant, atenció, a 20 anys de presó. Però fixeu-vos amb el que passa l'endemà, que és dia 20 de desembre de 2017. La policia convoca una roda de premsa.
0: Per anunciar què?
3: Que han trobat les restes del Mike. I, efectivament, confirmen que va ser assassinat.
0: I on l'han trobat?
3: No el troben al llac, sinó molt a prop de Tallahassee, on vivien. El cos realment el troben 2 mesos abans, el 18 d'octubre. Està enterrat en una zona a 20 minuts de casa seva. I el localitzen gràcies a uns gossos i recuperen el 98% dels ossos i també la roba. Descobreixen que el van disparar amb una escopeta de perdigons. Del seu cas, però, no se'n donen més detalls fins al 2018.
0: Clar, del 2000 al 2018 estem parlant de 18 anys després de la seva desaparició.
3: Sí, atenció al que passa el 8 de maig de 2018. La policia arresta el seu lloc de feina a la Denise. És sospitosa d'assassinat en primer grau, conspiració.

0: ella l'acusen de frau per haver cobrat les assegurances de vida del Mike, per començar, i després...
1: Però com han arribat els investigadors fins aquí? Per què l'acaben detenint amb ella?
0: Doncs per una jugada del jutge, que un cop tenen en Brian empresonat, per l'altre tema, ja sap que no se'n sortirà, li proposen confessar a canvi de la immunitat absoluta en l'assassinat del Mike.
1: I ell diu que estaven compitxats.
0: Sí, efectivament. Temps enrere, el Mike i la Denise, el Brian i la Kat, tots quatre eren un grup d'amics. Fins al punt que, mentre estaven casats, en Brian i la Denise s'enamoren i comencen una aventura en secret. Arriben a fantasejar amb l'opció de matar les respectives parelles per estar junts, però acaben concloent que només cal matar en Mike. En Brian pensa que ell de la seva dona es pot separar. El benefici de matar-lo és que la Denise podria cobrar les assegurances de vida que tenien, i el pla que tenen és que els homes surtin a caçar, que el Brian aprofiti un moment per empènyer en Mike al llac i el deixi morir ofegat. Ho fa, però el problema és que en Mike aconsegueix sortir i el Brian, desviant-se del pla original, acaba disparant-li a la cara. Després s'encarrega de transportar i enterrar el cos en una zona on hi ha fang, on hi ha uns forats que queden coberts d'aigua pel llac, i quan ell ho confessa és quan poden anar amb els gossos rastrejadors i trobar les restes. La sentència s'acaba coneixent el 2019 i és cadena perpètua per la Denise per la mort d'en Mike.
1: És a dir, que al Brian li funciona?
0: Sí, ell només paga per el segrest de la seva ex.
1: Clara Tiscar, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: La setmana vinent més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a les vostres plataformes de podcast preferides.
2: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels. Baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
3: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
4: Bona tarda, Carolina.
5: Què tal, bona tarda.
4: Què tal per Madrid?
5: Pues bé, jo què sé, sí, fa fred.
4: Fa fred, ah, sí. Normal. Escolta, què tal et portes amb el català?
5: Bé, m'agrada molt. Soc molt fan del català, de les sèries en català, de la música en català, i estic aprenent amb Duolingo, tinc l'app.
4: Sí, que estàs molt ficada en el català, si fins i tot ho fas amb el Duolingo.
5: Sí, sí, sí, sóc molt friqui.
4: I amb la Charlie P, la teva companya de Nit Ambient, al programa de la SER, parleu en català? Ella et parla en català?
5: Ella parla en una llengua pròpia, perquè entre que grita, se traba, no sé què. Jo ja, o sea, ja creo que no és ni català, però sí, parlo amb ella en català.
4: Que de fet tu tens una playlist de música en català que
5: sí.
4: com l'has titulada?
5: Pastanaga.
4: Per què Pastanaga?
5: No sé, és com la meva paraula favorita.
4: T'agrada molt
5: en català. Una de les meves favorites, sí.
4: Et fa gràcia?
5: Sí, em fa gràcia. Sí, pastanaga. Sí, no sé.
4: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la còmica, presentadora i també escriptora que l'any passat va publicar la seva primera novel·la, la Carolina Iglesias.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: I és que tot i que l'Atlético s'esforça per no crear cas Julián, i ahir Simeone va fer una bomba de fum només arribar a l'aeroport, i també Miguel Ángel Gilmarín estava en algun lloc desconegut quan el futbolista argentí es va reincorporar als entrenaments, Julián no es dona per vençut. I, de fet, avui, si obrim Mundo Deportivo, el Joan Poquí, que ja sabeu que és col·laborador també de la casa, que ve cada divendres al Què t'hi jugues, signa una informació en aquest sentit interessant. Poquí, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Poquí, avui bon fa dia. Festa, demà també, però la trucada del Què t'hi jugues sempre s'hi posa i això és impagable. Poquí, avui ens expliques a Mundo Deportivo que ahir Julián, quan es va trobar el panorama que es va trobar, amb bombes de fum aquí i allà, va dir, escolta'm, doncs aquesta gent... que no comptin amb mi, que no li va fer cap mena de gràcia i que això el que fa és donar-li força a Julián per apretar una mica encara més per intentar sortir de l'Atlético.
1: Bueno, per sentir-se més disgustat, perquè l'Atlético Madrid sabia que... per donar el soll, que estic a la carretera, que he sortit amb bici i m'he aturat, estic aquí a Calonge.
0: Ah, et sentim bé, Poquí. Algun camió ha passat un moment per darrere, però et sentim perfecte.
1: Sí, ha passat un camió i... perquè Murphy no perdona i justament ara comencen a passar cotxes.
2: Okay. Si estàs per Calonge, passa per Segaró, que et farem un...
1: Però queda d'altra banda. Jo estic a Platja d'Aro, Segaró queda d'altra banda. L'Atlètica Madrid sabia que Julián vol parlar amb el Xolo i que vol parlar amb la direcció del club, amb Miguel Ángel Gilmarín. Ho sabien perfectament i Julián sabia que demà es reincorporaven... Ella es reincorpora a la feina la pretemporada i el jugador i l'expedició de Seúl tornava de Corea del Sud, amb la qual ell pensava que podia parlar. Ell vol parlar amb Simeone i explicar-li, escolta'm, vull que no estic a gust, crec que no rendiré al màxim aquí, no he trobat a mi mateix en aquest sistema i vull marxar. Jo crec que Simeone això ho entén, el que Simeone està lligat de mans i peus per la direcció del club. La direcció del club desconec per quin motiu s'ha enrocat contra el Barcelona. És a dir, jo entenc que l'Atlètic de Madrid, jo personalment, i Julián igual, jo entenc que l'Atlètic de Madrid vulgui negociar el traspàs del seu jugador estrella de la millor manera, que aconsegueixi, per tant, unes condicions avantatjoses. El que jo no entenc, ni Julián tampoc, és per què s'enroca, per què es nega a negociar amb el Barcelona. Com si el Barcelona li hagués robat dues copes d'Europa a l'Atlètic de Madrid. Crec que no ha sigut el Barcelona el que li ha robat dues copes d'Europa. Per tant, no entenc aquest enrocament de la família Gil, perquè és Miguel Ángel Gilmarín, bàsicament, contra el Barcelona. Aleshores, Julián ahir s'emprenya perquè no pot donar a Xolo Simeone, ho troba una desconsideració, i troba sobretot una falta de respecte que no el rebin, que el Miguel Ángel Gilmarín, perquè està a vacances pel que sigui, es negui a concertar una reunió amb ell. Per tant, està més disposat que mai a dir-li, escolta'm, jo aquí no m'hi trobo, aquí amb mi no compteu per aquesta temporada. Això és el que passarà demà, quan es vegi amb el Simeone. Segurament la postura de Madrid serà inamovible i a partir d'aquí s'obren dos vies, o que el Julián doni un altre pas, que seria el que heu dit del que comentàveu de declaració en rebel·lia o de buscar un altre pas, o d'acceptar negociar amb un altre club, cosa que de moment ell no contempla, ell vol venir al Barcelona.
0: Clar, suposo que Julián, igual que el Barça, igual que hem pensat tots, dèiem això, l'Atlético, al final, principis de mercat, lògic que es posi ferm, lògic que cadascú faci el seu paper, lògic que es faci el dur per treure el millor pacte possible, però clar, arribem a noves alçades d'estiu, 11 d'agost, jugadors tornant a la feina... i potser aquí és on Julián comença amb la moscarrera a l'orella de dir, doncs igual no és un paper, igual va seriosament i... o no. O diu,
1: però jo insisteixo que jo no entenc, no s'hi entén les raons. El Barcelona li ha pràcticament regalat a David Villa que els hi ha suposat guanyar la penúltima lliga. Els hi ha regalat a Luis Suárez que els hi ha suposat guanyar l'última lliga, perquè les dues darreres lligues de Simeone, de l'Atlètic de Madrid, vaja, amb aquests, no sé ja si són 11 o 12 anys de Simeone, no, hi ha dos cops de Lliga i una ha sigut gràcies a David Villa i l'altra ha sigut gràcies a Luis Suárez. Pel camí, a l'Atlètic de Madrid, el Barça li han colomat Arda Turán, li han colomat Griezmann amb un numeret indecent, i això després l'ha tingut gratis de tornada, pràcticament gratis de tornada, amb aquell numeret de que si no jugava més de 60 minuts o més de 30 minuts no li comptaria. I per tant, entrava, si recordeu, al 1931. O sigui, uns numerets de Trilet. Hòstia, resulta que el Barça, que se li enroca al Barça com si el Barça, insisteixo, li hagués fet alguna cosa malament. Quan tot només li ha fet favor els darrers 20 anys. I repeteixo, no és el Barça el club que li ha robat dos copes d'Europa a l'Atlètic de Madrid. Per tant, el cabreig amb el Barça, per mi, és incomprensible. És incomprensible la postura del Filmarín, perquè és Filmarín. No és com... No... Alemany. Mateo Alemany, per la informació que jo tinc, està a favor del traspàs perquè entén la situació. Però, i al principi de l'estiu, jo estava convençut, convençut, bueno, fins fa un parell de setmanes, perquè era el més lògic, el més raonable era, hòstia, el Barça vol a Julián. El Barça té un jugador que l'Atlètic vol, perquè tinc consta que el Barça m'ha dit que és Ferran Torres. Hòstia, el que tenia més sentit en aquell moment era dir, bueno, això anirà fent la feia ronça, però acabarà amb un traspàs amb Ferran dintre l'operació. Això és el que tenia més sentit de la història, de tot. Perquè, a més, la formació de l'Atlètic de Madrid, el Ferran li encaixava la mar de bé. I, mira, no ha pogut ser en aquest cas, és perquè Ferran no va voler entrar en aquest joc. L'Atlètic sí que això ho veia amb bons ulls, però Ferran no. Però, bueno, m'ha arribat al punt que ja et dic. Jo a Julián no el veig a l'Atlètic. Jo no el veig jugant amb l'Atlètic, perquè serà molt clar. I, a partir d'aquí, jo segueixo confiant la meva hipòtesi, o sigui, la meva travessa segueix sent que vindrà, que s'acabarà desbloquejant la negociació amb el Barcelona, però si no hi ha el pla B, que és l'Arsenal, que sí que està disposat a pagar molts calés per Julián.
0: Queden 20 dies de mercat i ja estarem a sobre. Poqui, t'agraeixo molt que en el teu dia de festa t'hagis parat a mitja ruta a comentar amb tu la notícia. Que...
1: Ja va bé perquè estava sortint no el fetge, el pàncreas i part dels budells per la boca, i així ja fot una mica d'aire per ja tornar cap a casa.
0: No, i t'anava a dir, et deixo que segueixis perquè són un quart d'una i no vull que t'agafi plena hora de la calor, eh? Que...
1: No, bueno, escolta, jo surto aquesta hora sempre. Ja, tothom diu que estic boig.
0: Sí, no, ets un valent. Jo et dic que ets un valent. Jo no, estiu perquè... he de sortir quan ja el sol s'està
1: ponent. No és una qüestió de valentia, és una qüestió de mandra. En les hores prèvies guanya la son. Aleshores, saps? Sempre... Saps?
0: No, jo a les hores prèvies, quan el sol està sortint, a mi em torra, també. Jo he de sortir, és a dir, miro quina hora es fa de nit i calculo què faré, una hora d'esport, una hora i mitja, una hora i quart, tres quarts d'hora i resto, perquè jo sóc incapaç.
1: Exacte.
0: Per tant, et deixo que t'hidratis, ombreta, i gaudeix una mica aquests dos dies de festa, però aquí que ens queda un estiu interessant per davant.
1: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu, abraçada forta. Avui sí que s'ha pogut veure Julián entrar a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid. Hola, Fullana, com estàs? Bon dia.
3: Com va? Bon dia. De fet, ara mateix està entrenant en solitari, perquè està en aquesta fase d'entrenaments individual dels jugadors. A primera hora pràcticament arribaven tots els internacionals per fer diferents sessions d'entrenament, i ara mateix hi ha Julián Álvarez aquí a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid a Majadahonda.
0: No vull posar reiteratiu amb la postura del club, perquè clar, ens ho vens explicant tot l'estiu, d'ahir per avui òbviament no ha canviat res, en què l'Atlètic de Madrid no vol de cap manera negociar per Julián Álvarez, però sí que ja ens explicaves ahir el que t'hi jugues, que el paper que pugui tenir Simeone, i sobretot el que tindran els seus companys, serà doncs de reconnectar Julián, d'intentar reconnectar-lo, que se senti a gust i tot plegat, i ahir Larguero ens afegies que ja no només és això, ja no només és que Julián se senti part important del vestidor per intentar que es quedi convençut, sinó que, a més, explicaves que els seus companys el que creuen és que, amb els gestos que ha anat fent des de finals de temporada i durant l'estiu, Julián, que tindrà tot el seu suport, el que hauria de fer també és disculpar-se amb l'afició.
3: Perquè aquí hi ha dues realitats. Una realitat de vestidor. Evidentment, als jugadors de l'Atlètic de Madrid no li agrada gens aquest tema, perquè els se troben damunt, perquè ells no són ni responsables ni culpables, i saben perfectament que és un tema que afecta tot un vestidor, perquè els jugadors ara començaran rodes de premsa postpartit, començarà a variar actes públics, i a tots els protagonistes en Julián, perquè tots sabem que qualsevol acte que hi hagi, com per exemple a Corea, primera roda de premsa de Simeone en tot l'estiu, no és demanar-li per com veu aquesta temporada, com són els fitxatges, no, les dues primeres preguntes que varen fer, òbviament, damunt Julián Álvarez, d'aquesta situació, com la pot reconduir i com la veu un entrenador. I tots els jugadors tindran pràcticament el mateix. Per tant, això no agrada dins d'un vestidor. No li agraden a Simeone, no li agraden als jugadors, i l'únic que està a la seva mà, si el jugador acaba per tancar aquest tema i jugar a l'Atlètic de Madrid, és intentar tenir un gran ambient de treball, que el jugador sigui feliç, com teòricament ho ha estat aquests anys a l'Atlètic de Madrid, i intentar entre tots ajudar-lo perquè tingui un bon ambient per poder rendir com s'espera d'un jugador que saben que és molt important. En el vestidor de l'Atlètic de Madrid no hi ha cap dubte amb el nivell d'en Julián Álvarez a l'hora de comptar amb ell de cara a la propera temporada i el que pot donar, que ja ho va demostrar no tant aquesta darrera, però sí fa dues temporades quan va arribar a l'Atlètic de Madrid i va demostrar el bon jugador que és. I després hi ha una altra realitat, que és de fora, pràcticament s'ha dels aficionats que s'han sentit que molt molestats amb aquestes declaracions de Julián i entenen que el millor que pot fer un jugador, si finalment ha de quedar per intentar reconduir tota aquesta situació de portes cap a fora, és assumir que ha estat un error dir el que va dir, per molt que ho pensi, i demanar disculpes o demanar, no sé si perdó, però almenys intentar fer veure a la gent que si queda aquí ha estat un error el que va cometre, i a partir d'aquí reafirmar el seu compromís amb ser professional i donar tot el que té per l'Atlètic de Madrid durant aquesta temporada, intentar guanyar el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa en el futur, no? Però és un poc el que creu el vestidor de l'Atlètic de Madrid i el cos tècnic, que són les passes a seguir si en Julián ha de quedar, perquè ni els jugadors ni l'entrenador el poden ajudar a sortir, perquè ells primer volen que hi sigui i segona el club té una posició molt clara que l'ha reafirmat en públic, i el vestidor de l'Atlètic de Madrid el que té a dir amb això és res, és dir, el club ha xerrat i és un tema entre jugador i club.
0: Ara ens explicava el Poqui aquesta informació que ha publicat aquest matí a Mundo Deportivo, que Julián ahir quan va veure que allà no hi havia ningú, sabent que ell tornava ahir, sabent que ell li hauria agradat tenir una conversa amb algú que mani al club el dia que reincorporava, i veu que allà és un desert, que es va emprenyar, que escolta'm, doncs... No puc dir l'expressió amb taco en antena, però ja s'entén. Això, el club, d'alguna manera, el que Julián es quedi és mano militari, és tens contracte i, per tant, calles i jugues, o el club també intentarà reconquerir-lo d'alguna manera?
3: A veure, en Julián, quan torna, sap a on torna i quan torna. És a dir, això de que s'ha emprenyat perquè no hi havia ningú, i primera haurà de saber el jugador on està. És a dir, els jugadors, quan tornen, saben quin dia tornen i quan tornen. I els internacionals de l'Atlètic de Madrid saben, perquè tenen un pla específic de feina, que en tenien un per quan tenen a casa seva o de vacances, per començar a entrenar una setmana abans, com ho ha fet en Julián, ja sigui amb un preparador físic personal, com per exemple ho ha fet en Kangin Lee, ja sigui directament a jugadors, fan una feina. I quan tornen, el dia que tornen a l'Atlètic de Madrid, com va fer en Julián o la setmana passada, en Pubill, en Grimaldo, fan una redactació de feina de forma individual, no entrenen amb el grup. Per tant, Julián sap perfectament que quan torni entrenarà en solitari i després entrenarà amb els internacionals, que és el que farà segurament avui cap vespre, el que possiblement farà a la jornada de demà. No està clar que demà en Julián entrenin la resta de l'equip, però no serà un tema de que no vulgui entrenar ell o que en Simeone no vulgui que entreni amb tot el grup, no, és perquè hi ha una feina planificada de redactació de feina per arribar a integrar-se dins el grup. En Juliano, per exemple, en Pubill, no han entrenat, i fa una setmana que entrenen, no han entrenat amb la resta de companys. Ara, de forma paulatina, aniran entrenant. Internacionals, segurament ja entre ells, ja dic avui cap vespre, i també demà de matí, i a partir d'aquí veurem quan torna. Julián ha jugat més minuts en el Mundial que Grimaldo, que Juliano, que Pubill, per tant, els altres necessiten més feina individual de redactació que potser no en Julián. Però no se sap quan entrenarà a les ordres de Diego Pablo Simeone, perquè de moment ho fan en preparadors físics i en els redactadors. A partir d'aquí, en Julián ho sabia perfectament. En Julián sabia perfectament que quan tornàs entrenaria en solitari, que fan una feina de redactació, han de veure quin pla de dies per reintegrar-se en el grup. Per tant, això de que no hi havia ningú i ningú m'ha rebut i tal, perdona, és que no t'ha rebut ningú, ni a tu, ni a en Llorente, ni a en Baena. I quan demà, si coincideix, l'entrenador se troba amb els jugadors, les saludarà com ha fet en tots i com se fa cada vegada que arriba un estiu i tornen els jugadors, se saluden, abraçades i demés. El tema és en Julián. Si en Julián té alguna cosa que dir, si en Julián ha de manifestar alguna cosa, és ell que haurà de demanar en el club una reunió però formal en qui sigui, i serà ell que haurà de xerrar. És a dir, no hi ha planificada cap reunió amb Julián Álvarez.
0: Per tant,
3: en Simeone no té planificada dimecres a les 11 tinc una reunió amb en Julián. No existeix això. Ni existia per dilluns, ni existeix per dimecres. Ja ho van comptar dissabte passat.
0: Sí, sí.
3: És a dir, dos dies lliures, tornen i se poden trobar. Home, sentit comú. Si jo som en Julián Álvarez, tot l'estiu s'ha xerrat de jo, home, jo m'aniré al meu superior, que és el meu entrenador, i li dic, mira, mister, ha passat este verano, s'ha xerrat tot això, vull que sàpigues quina és la meva realitat, o com ho veig jo. i transmitir-li de primera persona el que pens. Però això és una cosa de sentit comú que jo faria en la meva responsable. Saps? És a dir, però no hi ha planificat
0: una mica com a tal. Ho té al cap, no tant de, com dius tu, agendar en previsió, escolta, dimecres quan torni ens veiem, o dilluns quan torni ens veiem, sinó quan hi vagi. Ja li...
3: Però que aquí hi ha moltes realitats.
0: Coses a la cara. Clar, no és el mateix que torni Baena o que torni Marcos Llorente, que no s'ha parlat d'ells en tot l'estiu, que l'altre diu, home... És a dir, des del punt de vista aquest t'entenc i estic amb tu, de que el Julián, entenc que tingui... Jo, si fos ell, per sentit comú, també aniria a veure el meu superior. Ara, el superior ja no tinc tan clar si el que ha de fer és dir aquest quan torni jo hauria de ser-hi perquè el més normal és que vingui al meu despatx o de dir ja s'espavilarà. No
3: és
0: soc,
3: a dir, tu el que trobes és, o el que trobava a Barcelona és que l'entrenador de l'Atlètic de Madrid ha de tenir un tracte preferent amb en Julián respecte als altres jugadors.
0: No, preferent no. O sigui, no preferent. És a dir, Julián té una circumstància que els altres no tenen. Saps? Llorente però, no ha dit enlloc que m'han de l'Atlètic de Madrid. Vull que
3: però, per exemple, és a dir, Llorente acaba de ser campió del món. També ho ha estat en Marc Pubill.
0: Sí.
3: També ho ha estat, en, per exemple, en Baena, que va arribar ahir. És a dir, si en Simeone ha d'anar a la ciutat esportiva per rebre en Julián, home, jo m'ho pareix una falta de respecte que no vagi a rebre en el Llorente, en Pubill quan va arribar, ho hauria de fer per tothom igual, perquè és un entrenador de tot un grup.
0: Sí, però per tots aquests no han manifestat un malestar en voler marxar del club.
3: Bé, però tu no has de fer... És a dir, des del meu punt de vista...
2: Això
3: tengo
2: que ser professional, chico.
3: Jo no crec que l'entrenador de Madrid hagi d'anar a rebre qualcú amb especial d'una plantilla perquè en el moment que fas això estàs fent una diferència entre un jugador i un altre, perquè potser també té el mateix dret a Llorente o en Baena que el vagui a rebre l'entrenador. En Baena diu que ha d'anar a l'entrenador perquè mira, és campió del món i l'any passat no va poder jugar molt amb en Simeone, potser també necessita un carinyo especial. És a dir, tothom ho pot veure d'una manera diferent. Jo el que dic és que en Julián sap perfectament com era sa tornada, perquè sempre és així, no és algo diferent. És a dir, que ahir en Simeone arribi de Corea i se'n vagin el seu vol privat a Eivissa, que seva, per passar dos dies lliures, com fan els jugadors, no és una novetat. Sempre que, ha estat així.
0: De fet, Fulli, crec que aquí hem posat molt l'accent en l'entrenador, i jo gairebé em sembla més cridant que no hi hagi ningú del club, que no hi hagi l'entrenador.
3: És un tema de club. És un tema de club perquè un entrenador no pot ajudar
0: clar, a un jugador. Dic, a mi em sembla gairebé més cridant que ahir no hi fos Gilmarín, que no hi fos Simeone.
3: Aposto, jo vol dir que en Simeone... És a dir, jo entenc que en Simeone és una gran personalitat, evidentment té un estatus extraordinari després de 15 anys a l'Atlètic de Madrid, però el que no pot fer en Simeone és anar més enllà del que és la seva parcel·la. Per tant, què manda en Simeone? Xerrant-se el jugador quan torni, si li manifesta per dir-li escolta, mira, si quedes aquí, jo el que te puc prometre o el que te puc dir és jo t'ajudaré, te recolzarem, que l'ambient sigui bo, que tu siguis feliç, que estiguis content, perquè jo m'interessa que tu rendesquis, però jo no tinc cap dubte en tu. Jo te vull aquí i vull que tu siguis el líder d'aquest equip. Això te puc prometre jo com a entrenador. El que no te poden ni ajudar a sortir ni tampoc te poden vendre una renovació hipotètica si te quedes un any de contracte, perquè això no està en mans d'un entrenador i està en mans d'un club. Per tant, és un tema entre Julián i Gilmarín. És a dir, però clarament, Julián i Gilmarín.
0: Sí,
3: si Julián troba que ha de forçar, té mecanismes, eines per fer el que consideri. De la mateixa manera que el club troba que té un contracte de llarg plaç, que fa dos anys va fer una aposta molt important per un jugador que el va aconseguir treure del City, que s'hagués pogut anar al Barça si hagués volgut, no? Si volia tant anar al Barça, per què no hi va anar fa dos anys? Ah, no se donaven les condicions i ara sí, i d'aquí què fas, m'emplees? És a dir, el Salari de Madrid va fer un contracte de llarg plaç, de llarga duració. El jugador va acceptar un sou que és important i una clàusula que és molt alta, però tot això ho va acceptar en Julián tenint ofertes del Paris Saint-Germain que els seus agents volien que anés a París i ell va dir que no, que volia venir a l'Atlètic de Madrid.
2: De Gilo, Reina.
3: Han d'entendre les dues parts, perquè els contractes, en aquest món del futbol, quan un jugador no rendeix, quan en Julián l'any passat no va donar el nivell que s'esperava i no està en el nivell del sou que cobrava, jo no el vaig veure que anés a tocar la porta per dir ho he fet molt malament, enguany me vaig a sou. Jo no ho vaig veure, ni ho he vist en cap jugador, però quan m'ho van bé les coses, tot d'una tothom toca la porta per dir mira si puc pujar que vull cobrar més o vull sortir, i per tant t'amenaç que si surt, si no me donen la sortida jo no estic bé i me n'aniré. Bé, jo crec que aquí hi ha un buit que sempre han tingut força jugadors, però l'Atlètic de Madrid aquí ja ha dit basta, ha dit jo he apostat per un jugador, el vull, el tenc, és el meu contracte i si se'n vol anar que paguin. I el Barça, que està forçant la maquinària per darrere, i això és el que molesta l'Atlètic de Madrid, jo tenc poc dubtes que si en Ferran, que no ha volgut, hagués acceptat anar a l'Atlètic de Madrid en guany, quan se va sondejar la situació i en Ferran sempre ha remès a l'Atlètic de Madrid a la propera temporada com a jugador lliure. Si en Ferran hagués volgut i el Barça que ha fet un esforç econòmic important, a lo millor no s'hauria arribat en aquesta situació. Però aquí hi ha una realitat. El Barça va fer una oferta de 100 milions d'euros i no l'ha moguda. I tots els moviments del Barça, tots exclusivament, són xerrar amb en Julián perquè en Julián mogui fils.
0: Doncs ara en Julián ja és a Madrid, veurem si a partir de
3: demà... Però el Barça demà... té una opció, que és pujar l'oferta. I a lo millor, a base de dobbers, pot arribar a convèncer en els que no, en els que li diu que no. Això és el que faria.
0: Això t'anava a dir, Julián ja és a Madrid, veurem si mou fils Julián amb l'Atlético, no només amb l'entrenador, sinó això, com diu el Fullana, ja és una cosa de la direcció general, de Gilmarín, i veurem quina és la reacció del Barça, que si no tira la tovallola amb Julián, o si tira la tovallola amb Julián, tampoc pot trigar massa a fer-ho, perquè no pots posar l'última setmana de mercat a buscar el que ha de ser el nou referència de la temporada, per tant, el Barça també ha de decidir com ho encara. Fullana, i seguirem a sobre, moltes gràcies.
3: Seràs pa nostre de cada dia. Bon dia.
0: No en tinguis cap mena de dubte.
2: El mejor, hombre. Y que lo sepan, que a Paviento no me gana nadie. A Paviento, yo soy el mejor. A Paviento, nadie. Que va Julián, yo soy el monitor del Splash. Yo tengo que intentar que se lleven bien entre todos. Pero a Paviento no me gana nadie. Dicho.
0: Dos quarts d'una.
4: ¿Qué te jugas? Aquest estiu, ¿qué te jugas de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
0: El més calent segueix a l'aigua, amb el cas Julián. Hi ha altres carpetes, en canvi, que ja començaven a bullir un foc que semblava més fort, però, Nil Solà, com estàs? Bon dia.
5: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bon dia.
0: Res imminent, perquè Rodri, que té un acord ja amb el Barça i que només falta que Barça així disposin d'acord... Calma, perquè a més aquí on vas comunicant, que és Ferran, que també té un acord amb el PSG, el Barça també ha rebutjat la primera oferta, i per tant aquí hi ha una jugada a tres bandes en què cap vol ser més tonto que l'altre, el City no vol vendre més barat del compte Ferran Torres, el Barça no vol vendre més barat del compte Ferran Torres, tampoc vol sobrepagar el Barça per Rodri ni vol sobrepagar el PSG per Ferran. Per tant, aquí, amb dos jugadors, campions del món, pilota d'or del Mundial, autor del gol de la final, a un any d'acabar contracte, les dues negociacions que van una per una banda i l'altra per l'altra, però que tenen com a eix vertebrador el Barça, Nil, això farà que tothom estudiï molt bé les cartes abans de posar-les a la taula.
5: Sí, totalment, i si t'hagués de dir quina opció és més propera ara mateix, sembla que és la de Ferran, de poder sortir a la Paris Saint-Germain. De moment el Barça, com explicava, va fer aquesta primera oferta al Manchester City, que arribava als 50 milions d'euros entre fixes i variables. El City considera que és una xifra molt inferior del que ells esperen, que creuen que han de treure per Rodri més de 60 milions d'euros. Això és el que creu el Manchester City. De moment manté aquesta postura. El Barça, que va presentar l'oferta al cap de setmana, no la va acceptar el Manchester City. Va presentar ahir una primera oferta al Paris Saint-Germain per Ferran, de 40 milions d'euros. També la va rebutjar el Barça. En el Barça tassen més o menys a Ferran Torres al voltant dels 50-55 milions d'euros, i aquesta diferència és el que podria fer que el Barça pugés també el seu preu per Rodri. Com et dic, ara mateix no sembla que hagi de ser imminent, és a dir, si el Barça presenta una oferta que puja amb 15 milions d'euros les seves opcions per Rodri, doncs segurament el City podria acceptar-la, però de moment els 50 que primer portava el Barça lluny del que vol el Manchester City, no hi ha hagut una segona, almenys és la informació que ens consta, i per Ferran Torres, el Barça, que ha rebutjat aquesta primera oferta que va rebre de 40 milions, s'espera que el Paris Saint-Germain a les pròximes hores en presenti una de nova i més important.
0: A l'espera que es concreti el fetge de Rodri, Ana Palet, com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: Ahir parlaves a la graderia del balcó amb Martí Perarnau, que és un periodista que coneix perfectament com ha anat l'etapa de Rodri a les ordres de Pep Guardiola al City.
6: Una etapa llarga, perquè des del 2019 fins ara, bàsicament, la gran carrera de Rodri s'ha anat cuinant a foc lent en el Manchester City a les mans de Pep Guardiola, i Martí Perarnau el primer que ens explicava és que no era tant un gir de guió el que Rodri no fitxés pel Madrid i sí pel Barça, i com es van assabentar.
7: Sí, de fet me l'esperava, perquè quan més o menys hi havia el consens de que aniria al Madrid, etc., doncs, en fi, jo vaig intentar averiguar si això era cert, i vaig preguntar, i va donar la coincidència que ho vaig fer el dia en què es casava el Dani Codina, el team manager del Barça, que abans havia estat team manager del Manchester City, un grandíssim professional. Es va casar a Girona i va haver-hi gent del Barça, gent del City, en fi, molta gent, i vaig preguntar-ho aquell dia i em van dir: mira, precisament hi ha el Rodri aquí, et podem dir que les coses no van com s'expliquen a la premsa, sinó molt diferent, molt diferent. I d'això, clar, estem parlant ja de fa gairebé, aviat farà 3 setmanes.
6: Per tant, fa 3 setmanes ja que el fitxatge de Rodri pel Barça s'estava cuinant.
0: Sí, bé, a refrenar una mica el que ens explicava l'Aritz Gabilondo la nit que Rodri havia donat el sí al Barça, que és que entre que acaba la final del Mundial i que puja el bus de la Rua a Madrid, en aquelles 16-17 hores, rep les propostes de 3 equips, Barça, Madrid i PSG, l'última la descarta de seguida, i que l'Aritz, les informacions que anava tenint aquells dies, ja eren de que Rodri li pesava més la del Barça, tot i que la sensació fora era com que el Madrid tenia més necessitat, segurament estaria en disposició de fer un esforç més gran. Però amb dues ofertes molt semblants, de màxims, Rodri ha triat Barça i arriba, ha fet un futbolista absolutament contrastat, jeràrquic, pilota d'or del Mundial aquest 2026, pilota d'or el 2024 després de ser l'heroi de la final de la Champions amb el City, culminant una trajectòria, Anna, que va tenir uns orígens complicats, et va explicar el Martí.
6: Uns inicis amb Pep Guardiola molt difícils, fins i tot se'l va haver de fer un pla individualitzat.
7: Com et deia, va començar molt malament en el City, sense entendre ni el lloc en el que estava, ni com havia de jugar realment en un equip del Pep Guardiola, i sense controlar aquesta energia física que té, que és molt gran, i que es traduïa en que, de fet, el Rodri en els partits corria més quilòmetres del que l'equip necessitava. Ell corria massa i la pilota corria poc. Aleshores, es va establir un pla que el jugador no va conèixer. Això és molt, molt interessant, el jugador no ho va conèixer mai. Es va establir tot un pla de treball, no tenia res a veure amb el físic, sinó que era tècnic, tàctic i psicològic. Bé, aquest procés, ja et dic, va durar 2 anys i d'allà va sortir un Rodri espectacular, que és el que després ja hem vist quan ha sigut líder de l'equip, quan ha mogut en el City, quan ha sigut pilota d'or, ha guanyat la Champions, el triplet, etc, etc, etc. Tot això va arribar pels 2 anys de feina fosca que es va fer.
6: Per tant, Rodri, dels 23 als 25, aquestes dues primeres temporades al City, va ser més aviat de créixer. També explicava Martí Perarnau en aquesta entrevista a la graderia del balcó que va haver de rebaixar els fums, que va arribar massa crescut en un vestidor del Manchester City d'aquell moment del 2019, amb moltes estrelles, i de fet ens va acabar explicant una anècdota que implica a dos dels noms més importants ara mateix al mercat de fitxatges blaugrana, a Rodri Hernández i Ferran Torres.
7: Hi ha un dia que rebo una trucada de Manchester i em diuen, a veure, tu que ets exatleta i que saps d'atletisme, qui creus que guanyaria una cursa de 400 metres entre el Rodri i el Ferran Torres? I dic, hòstia, pues no ho sé, cap del... a veure, arribaran tots dos morts i, i amb la llengua fora i tal. No, però t'has de mullar perquè estan aquí tots dos barallant-se perquè tots dos diuen que és millor que l'altre, no? És a dir, van estar picant tota una santa tarda per veure qui guanyaria una hipotètica cursa de 400 metres, no? Jo em vaig inclinar, per cert, pel Rodri. Això et demostra la competitivitat, és a dir, que volia, ell vol guanyar fins i tot amb una tonteria com aquesta, no?
6: Per tant, una mentalitat ultracompetitiva, que és el que ha portat a Rodri a ser un dels millors jugadors del món.
2: Sou, m'esteu dient que si acaba fitxant pel Barça, això vol dir que ha estat gràcies a mi.
0: Un nou servei a la causa.
6: En part, sí.
2: Au, ja
0: un nou
2: està.
0: Servei
2: no,
0: a la causa.
2: Només per tota la gent que diu que no treballo pel Barça.
6: Una medalleta.
2: Que no me l'estimo el Barça. Doncs, goita, el que acabo de fer és molt important. Molt important.
0: El documental de Netflix del triplet del City, que és un documental amable i que en general em va deixar bastant fred, una de les poques coses que rescato és descobrir Rodri.
6: Sí.
0: Aquest caràcter guanyador, aquelles bronques al vestidor, aquelles xerrades, aquelles pinyes... A mi em va sorprendre molt la jerarquia que havia sigut capaç d'agafar Rodri, que encara amb el que t'ha explicat el Martí, que, de fet, quan va arribar, anava tan amb el caràcter per davant que li van haver de dir els pesos pesants.
6: Fins i tot Fernandinho,
0: tranquil,
6: que en aquell moment era qui tenia la posició de mig centre, va haver de posar a Rodri al seu lloc. Però també molt interessant el que vam estar parlant sobre la personalitat de Rodri, que és l'antifutbolista, sense xarxes socials, sense tatuatges, llicenciat en administració d'empreses i amb un perfil absolutament baix i molt discret.
0: I amb la dona, si no m'equivoco, la va conèixer a la carrera. És a dir,
6: sí,
0: totalment amb una vida molt tranquil·la. Un personatge bastant religiós, també, s'ha declarat en alguna vegada, creient. Per tant, sí, Rodri, l'antifutbolista en aquest sentit. Però clar, per fer lloc a tots els que han d'arribar, Rodri, els davanters que puguin arribar, més enllà de la sortida de Ferran Nil, hi ha diversos jugadors que el Barça els busca sortida, i ahir ens explicaves aquest ensor amb Roni Bardagji, que encara no és oficial el seu comunicat mèdic, però feia molt mala pinta com va deixar l'entrenament per un problema al genoll. I això vol dir que potser s'haurà de plantejar alguna cosa el club amb els jugadors que tenen marcat ara mateix i que s'han de trobar un destí per no exposar-los a aquests riscos.
5: Sí, de moment estem a l'espera d'aquest comunicat mèdic que pugui haver-hi amb Rooney, que avui ha arribat a la ciutat esportiva i s'ha sotmès a noves proves, però la sensació de les primeres exploracions confirmava el que dèiem, que podia tenir el lligament creuat trencat. Això és una notícia evidentment molt i molt dolenta pel Barça, perquè a banda de que evidentment no podrà fer caixa amb Rooney, es troba que no poder utilitzar la seva fitxa cobra poc, per tant això no genera cap mena d'espai. Héctor Ford, Casador i companyia s'han anirà molt en compte, perquè precisament a Casador i Rooney no havien viatjat a Udine perquè no passés aquesta situació, i és veritat que en el Barça ara tindran més cura. Avui han entrenat els futbolistes, han de sortir. El Barça, recordem que ja vam explicar aquest canvi d'estratègia, que vol vendre més que cessions i tenir una futura recompra. És el cas, per exemple, que passarà en principi, si no hi ha cap novetat, amb un futbolista com Héctor Ford, amb qui Hansi Flick ja ha deixat clar que prefereix a Xavi Espar, i ara mateix se li està buscant la sortida. En els pròxims dies s'ha d'accelerar aquesta sortida, també, evidentment, la de Marc Casador i la de Tomi Marquesa, qui el Barça li ha comunicat que amb la arribada de Rodri, Marc Bernal i tots els migcampistes que té el Barça, doncs s'haurà de buscar també una sortida.
0: Nil, gràcies.
5: Una abraçada.
0: Avui s'ha reincorporat els entrenaments Koundé. Per cert, a la web de la Lliga hi apareix Joan García amb el dorsal 1, per tant agafa el dorsal de Ter Stegen. El 13 és per Chesney, ja no portarà el 25. Avui s'ha reincorporat Koundé i demà tornen els internacionals espanyols, els campions del món, demà dia de l'eclipsi. El veurà, president, aquest eclipsi o no?
2: Home, i tant que veuré l'eclipsi. Parles de l'eclipsi bo, no? Vols dir?
0: Què vol dir l'eclipsi bo? Que només n'hi ha un, no?
2: Home, aviam...
0: Que hi ha dos eclipsis?
2: Hi ha l'eclipsi de sol, el que veurà tothom, però demà pot passar un eclipsi espectacular. Escolta, mira això. Un fenomen històric. Demà hi pot haver un eclipsi important. L'eclipsi de Ferran. No us n'hem parlat mai?
0: No.
2: Mireu, sobre la posició de davanter centre del Barça orbiten sempre moltes trajectòries. Demà és el dia en què la trajectòria del Julián Álvarez es podria creuar amb la trajectòria del Ferran Torres i així un tapar l'altre i es pot produir un dels fenòmens més esperats pels culers en els últims anys. Una cosa que per les estrelles és molt complicada de veure, que és una venda milionària. Una venda milionària és un fenomen bastant estrany en el Barça, no passa molt sovint, però hem tingut la sort, doncs, que darrerament han passat coses molt rares i úniques de veure, i hem d'estar molt agraïts perquè això passa un cop cada 150 anys, com per exemple un gol del Ferran a la final d'un Mundial. La probabilitat és d'una entre 12 trilions. Per parlar-vos de l'eclipsi, tinc aquí un astròleg de confiança, un expert en estrelles, és el Deco.
0: Expert en estrelles, en fitxar-les, sobretot.
2: Expert en estrelles, exacte.
8: Bueno, lo que tienen los eclipses que hacen que estrellas que piensan que brillan mucho, de repente dejan de hacer un brillo. En concreto, el eclipse de Ferran, para una vez que es una estrellita, que se siente una estrellita, ahora viene a tocar los huevos con que quiere sentirse querido. Eclipse es muy importante para esta gente.
2: Digues, Deco, ¿y amb quines ulleres recomanes mirar l'eclipsi?
8: Yo recomiendo no mirar directamente, porque si miras a Ferran directamente con los ojos te puedes quemar de lo malo que es. Puedes ver ocasiones falladas muy claras. Y más que unas gafas, lo que recomiendo directamente es un antifaz, taparse entero.
2: Gràcies, Deco. Tant de bo puguem veure un fenomen tan preciós com aquest, el moment en què la trajectòria d'aquest estrelleta es vegi per fi eclipsada. Ja està. I aviam... Per quin astre es pot veure eclipsada? Clar, de moment esperem que sigui el Julián. I si no, ja anirem veient una estrelleta més petita, més petita, més petita. Anirà fent petita, petita, petita.
0: I si no, doncs, escolti, forat negre i...
2: I si no, forat negre
0: i cap allà. I cap allà.
6: I comencem de nou.
0: 12:42.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: El que ja han donat la benvinguda a Liverpool és a Ronald Araújo, que ahir els mitjans del club feia les primeres declaracions.
9: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera, pero poder ganar títulos con este club, dejar todo de mí durante este año a crecer y ganar títulos, sin duda. Creo que es el gran objetivo de todos nosotros como jugadores y también de club, ¿no? Vamos a trabajar para eso.
0: A més, Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
0: Donald Trump, el president d'Estats Units, surt en defensa de Gianni Infantino, el president de la UEFA, enmig de totes les polèmiques amb les federacions.
10: Sí, ho ha fet a través del seu compte de Truth Social. Ha escrit que la FIFA cometria un gran error si arriba a reemplaçar Infantino, ja que assegura que gràcies a ell és, el Mundial és exitós i rentable.
11: He was the best, yes, he was the best. My friend.
10: Aquest missatge arriba després del comunicat conjunt de la UEFA, l'AFA i la CONCACAF, que ja us vam explicar ahir.
0: Segurament la millor arma de campanya, Donald Trump, per la UEFA, l'AFA i la CONCACAF.
11: Yes, Mr. Gianni Minutino is the best president you can ever have.
0: M'agrada molt que vostè tingui una xarxa social que sigui Truth,
11: Truth,
0: que vol dir veritat.
11: With, yes, of course.
0: Mentrestant, la UEFA ha presentat ClearLine, que és un nou recurs per entendre millor com ha d'intervenir el VAR.
10: Doncs sí, ja s'hi pot accedir des de la web de la pròpia UEFA i es tracta d'un portal en què pots accedir directament al reglament concret per cada jugada en què dubtes en si hi ha o no ha d'intervenir el VAR. Des de possibles penals, targetes vermelles, la nova confusió d'identitat o tota la resta de decisions com els fores de joc posicionats o els dobles tocs en els penals, com per exemple el de Julián. I per cada normativa s'hi exposen tots els possibles casos amb l'explicació detallada del reglament i vídeos amb exemples en el joc.
0: És un interactiu interessant. El Badalona Women presenta el seu nou fitxatge.
10: Sí, es tracta de Kalu Siner, una migcampista procedent del Levante, internacional sub-20 amb Nigèria, i aquesta nova jugadora del Badalona destaca sobretot per la seva força i la fortalesa física.
0: I el Barça femení inclourà el logotip de la Fundació a la samarreta.
10: Sí, el logo de la Fundació Barça es col·locarà a la part posterior de la samarreta, on fins ara hi apareixia el d'ACNUR, i s'estrenarà demà a l'estadi Johan Cruyff en l'amistós que enfrontarà les blaugranes amb el Montpellier.
0: En tenis, ahir es va cancel·lar el partit de quarta final de Rafa Hodan a Montreal.
10: Sí, de la mateixa manera que en la final de Washington el diumenge passat davant Fritz, el partit de Rafa Hodan s'ha tornat a ajornar per culpa de la pluja. De fet, tots els partits de la jornada d'ahir del Masters 1000 de Montreal es van haver de cancel·lar i la jornada es reprendrà avui a partir de 6:45 de la tarda. El madrileny de 19 anys i actualment 13 del rànquing ATP disputarà aquesta nova ronda a partir de les 8 de la nit i en cas de passar-la es plantaria les seves primeres semifinals d'una Masters 1000.
0: I acabem amb natació perquè l'equip espanyol de relleus mixtos es classifica per les finals, amb rècord d'Espanya inclòs.
10: Doncs hi ha el classificatori d'aquest mateix matí. Ivan Martínez, Nil Cadavall, Laura Cabanes i Irene Ciersola han baixat en gairebé un segon l'antic rècord espanyol i ja són finalistes dels europeus de París. Han passat com a quarts i aquesta mateixa tarda disputaran la final. Així ho ha viscut el català Nil Cadavall.
12: Supercontentos los cuatro con este rècord d'Espanya. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrar a la final está muy bien. Creo que lo más importante va a ser disfrutar del ambiente de la final y a ir por todas.
0: 3:15 del migdia.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
0: No, whatever, no, que sou moltíssims, ja no sembla gos avui al directe de YouTube, molta gent connectada. Laia Pujals, com estàs? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
0: I el xat que treu fum també, el primer tram de programa.
14: Sí, avui hem demanat qui creuen els nostres oients, que ha de ser el nou, si Ferran marxa. Els hi hem donat 4 opcions, la primera Julián Álvarez, la segona Hamza Abdelkarim, Dani Olmo o buscar una altra opció al mercat. I de moment tots estan convençuts que ha de ser Julián. I si no és Julián, buscar una altra opció al mercat. Ni Hamza ni Dani Olmo convencen els nostres oients, per tant...
0: El Barça haurà d'actuar en aquest tram final de mercat. Ja us hem dit amb el Follana que parlarem segurament cada dia, com a mínim aquesta setmana. Anem a més futbol.
4: Què t'hi jugues?
0: I anem amb un nom molt estimat a Can Barça. Martí Junca, com estàs? Bon dia.
15: Hola, Tejé.
0: No ets tu, és Turei Ayà.
15: Exacte.
0: És entrenador de l'Slovan de Bratislava i està... pràcticament a una ronda de classificar el seu equip per la propera edició de la Champions.
15: Sí, està començant la seva carrera com a tècnic. Fa uns anys, de fet, va passar pel Què t'hi jugues i ja va expressar el seu desig de ser entrenador amb el somni d'un dia poder-ho ser al Barça.
16: Siempre he sido un gran aficionado del Barça y Barcelona para mí es el club, el equipo que siempre quiere acabar, pero ahora, después mi año ahí no acabó, pero no sabemos mañana. Barcelona B, Barcelona juvenil, no sé. Que
0: ens va dir durant aquella entrevista la prèvia de la final de Copa contra l'Atlètic Club del 2021, en què recordàvem el seu mític gol a Mestalla del triplet del 2009, que la seva filosofia aniria bastant pel camí que va prendre el Barça. Ara mateix és a un partit de tornada, el d'aquesta nit, en què té avantatge el marcador, de classificar-se per la final de les eliminatòries de la Champions. I el seu rival en aquesta ronda, Martí, és l'equip del poble, perquè no se li pot dir ciutat,
15: exacte,
0: més petit, que jugarà l'any que ve competicions europees.
15: A veure com el pronuncies.
0: Mielvi, no?
15: Mielvi.
0: Mielvi, perquè porta dièresi al damunt de la...
15: Exacte.
0: És el Mielvi, que és... Miel...
17: Re, ja està, ja està perfecte.
0: Miel president, sí, eh?
17: M'ha cridat el...
0: T'ha deixat la boca miel, eh?
17: Va molt bé, per una mica de...
0: De tot, per iogurt...
17: Exacte, home, per endolcir qualsevol tipus de postre.
0: El Mielvi és un equip suec d'un poble de 800 habitants, sí, que l'any que ve... És a dir, encara aspira a classificar-se per la Champions, però si no, Conference League la jugarà segur, o si no, fins i tot Europa League, en funció de com li vagi aquestes eliminatòries.
15: Exacte, sí, és el poble de Hellevik, un poble, com dius, de 800 habitants. El Mielvi és el resultat de la unió de dos clubs de la zona, que es van unir l'any 1939, que al no posar-se d'acord amb quin nom posar-li a l'equip, doncs van acabar agafant el nom d'un dels pobles de la zona, com el Mielvi, bàsicament. Fa poc més de 10 anys el club travessava una crisi financera que quasi els du a la bancarrota. A més, el Mielvi va estar a punt de baixar a quarta divisió. Però des de llavors el club...
18: Que malo que esto.
15: Se t'acaben els dits.
0: Vini por dos, eh? Quantos dedos, eh? Vini quarta.
18: Tienes que hacerlo con las dos manos. Va, segunda, ta!
0: Segunda, ta-ta, no?
18: Ta-ta!
15: Però ara això ja no es pot dir, perquè des de llavors el club ha viscut la seva època més gloriosa. La temporada passada van ser campions de Lliga i aquesta, campions de la Copa de Suècia, i ara mateix, doncs, com has dit, té que tenir assegurada la seva participació a la Conference League. Jan Sjöblom, president del club, diu que no es conformen i que volen ser la Champions la propera temporada.
19: We are here to see and learn, of course.
20: Som aquí per veure i aprendre, per suposat. És la nostra primera vegada jugant a Europa, però també volem competir de la millor manera possible i arribar el més lluny possible. Estem orgullosos de ser aquí, però no estem satisfets. Volem encara molt més.
19: We're proud to be here, but we're not satisfied. By no means. We want more.
15: Hellevik està situat al sud-est del país, a més de 6 hores de la capital d'Estocolm, una regió amb costa, aïllada en una península, coneguda per l'ofici de pescador i molt poc poblada. El Mielvi juga en un estadi de poc més de 6.000 persones. En Jan ens explicava que el Mielvi és l'orgull de la regió.
20: Fa 5 anys ningú es podia imaginar ni somiar sobre això. Potser ens pensàvem que podíem arribar al top 3 de la Lliga i jugar alguna qualificació europea, però mai tan a prop. Per la comunitat, el Mielvi és l'orgull del poble. Quan l'equip juga i guanya, ho pots notar. Tothom està feliç i és una injecció molt positiva per a aquesta regió.
15: Com explicàvem abans, el Mielvi va estar a punt de caure a la quarta divisió. D'aquella plantilla encara en queda un jugador, però és el cas d'en Jesper Gustafsson, el capità de l'equip, amb 31 anys. En Jesper ha viscut l'escalada de l'equip fins a l'elit del futbol des de dins i, a més, és de Solvesborg, que és un poble a 15 minuts de Hellevik. Després de tants anys al club, ell espera quedar-s'hi tota la vida com a jugador i després amb el càrrec que sigui.
20: Estic orgullós i agraït de poder ser aquí i viure aquest viatge amb el Mielvi i de poder compartir-lo amb tanta gent, la meva família i tots els aficionats que hi han estat des de fa tant de temps. La meva ambició és jugar al Mielvi fins que em retiri i si després pogués tenir algun tipus de rol al club, també estaria bé. Em veig jugant la resta de la meva vida al Mielvi, sens dubte. Tenim un molt bon esperit de comunitat, tant entre els jugadors com entre la gent que treballa al club. Tothom es saluda al matí, tant si treballes a la cuina, ets conserge o ets jugador. Tothom val el mateix i crec que aquesta és la recepta de l'èxit. Tothom a tot el Mielvi està unit.
15: Important quedar-se amb el que ha dit al final, aquesta recepta de l'èxit, com remarca, doncs, el sentiment d'unió, de comunitat. D'això n'hem parlat amb Jacob Lennarsson, que és el CEO del club, que explica, doncs, el model que apliquen al Mielvi, on els pilars fonamentals són el desenvolupament dels jugadors per fer-los saltar a les grans lligues i crear un ambient de treball on tots els treballadors estiguin contents.
20: Podem ser el millor ambient de tot el país per educar els jugadors i també perquè els treballadors s'ho passin bé a la feina. Crec que és una cosa que està molt infravalorada al món del futbol i és el nostre avantatge principal. Els jugadors volen venir aquí a desenvolupar-se i a viure a un poble on poden estar 100% concentrats al futbol. I ara estan veient que venen a aquí i es poden convertir en jugadors d'elit. Hem venut jugadors al Como, a Bèlgica o a la Major League Soccer, estem venent jugadors a les grans lligues i el jugador vol venir al Mielvi. Respecte a 5 anys enrere, venen més jugadors i respecte d'un o dos anys enrere, venen encara més jugadors.
15: Un cas d'èxit d'un equip, doncs, que abraça aquest terme de ser un club trampolí, n'és conscient i d'això en construeix el seu model de club. L'exemple més recent és Elliot Struth, que va jugar precisament l'anada de l'eliminatòria contra l'Sloven i que ara no la podrà jugar perquè ha fitxat pel Hull City de la Premier League. El Mjällby, que perd la seva estrella per aquesta tornada a Bratislava, avui a un quart de nou del vespre, i qui guanyi doncs estarà una ronda de ser la Champions.
0: O Torreja ja, o un poble de 800 habitants, que hi ha aquest equip al Mjällby, que clar, no podria jugar a casa seva, no? Perquè entenc un poble de 800 habitants, el camp deu ser...
15: Exacte, o sigui, és petitó, com deia, més de 6.000 habitants, no té totes les grades i no compleix doncs la reglamentació necessària per poder jugar a la Champions, i s'haurien de mudar en un estadi, s'haurien de mudar a Helsingborg, que és un poble a pràcticament 2 hores en cotxe de Mjällby. Suècia és un país molt llarg, que té unes distàncies molt llargues, i doncs s'haurien de mudar a l'estadi del Helsingborg per poder jugar a la Champions.
0: És on va començar a jugar Henry Clarkson, abans de fer el salt als clubs grans d'Europa. Gràcies, Martí.
15: De res.
0: Sentiu el Fermín als multis de la tele comentant les competicions europees, sentiu el Mjällby, recordeu-vos d'aquest reportatge. El que no sé on podreu escoltar comentaris a retransmissions televisiva és a la Lliga F. A Carrusel hi serem, però, palet, la Lliga F a dia d'avui, falten 18 dies per començar i encara no sabem on la veurem.
6: Sí, ahir es va tancar el concurs que havia obert la Lliga F perquè es presentessin ofertes per retransmetre els partits. Tot això ve donat perquè DAZN ha renunciat a l'últim any que tenia de contracte per retransmetre la Lliga F, i per entendre millor com funciona la comercialització dels drets televisius de les competicions esportives, ens escolta ja el Que t'hi jugues, Vicent Fuertes, director de Plus Esports, empresa especialitzada en assessorament de comercialització de drets audiovisuals.
0: Hola, Vicent, com estàs? Bon dia.
1: Hola, buenas tardes ya.
0: Bueno, sí.
1: Buenas tardes.
0: Sí, calculamos siempre en función. Yo siempre digo que cuando empieza a entrar hambre ya digo buenas tardes. Si no,
1: ahí
0: si
1: estamos.
0: Digo buenos días es que estamos aguantando bien la mañana.
1: Ahí estamos, muy bien.
0: Los derechos de la Liga F que renuncia a DAZN, se abre concurso, queda en blanco. ¿Qué te parece cómo se ha gestionado todo esto?
1: A ver, yo no creo que la sangre vaya a llegar al río. En el acuerdo que tenía ya DAZN con la Liga F, estaba abierta la posibilidad dentro del contrato de poderse salir un año antes del contrato. O sea que no es un... Partimos de que no es un divorcio virulento, no es un divorcio...
0: Estaba contemplado los planes, ¿vale? Que podía pasar.
1: Exacto. Vale, esto para empezar. Y después, sí que es verdad que la Liga F, desde que entró en el accionariado o como fondo de inversión, Gasol 16, ha hecho cambios muy importantes. Tiene dentro de in-house, que a mí me gustan mucho las palabras americanas, in-house, tienen la producción. Tienen los derechos intelectuales y tienen también la comercialización. Entonces, a día de hoy, la estructura la tienen todas para que se vaya, para que se pueda emitir la liga con total normalidad. Si DAZN al final no quiere, por X, sostenerlo en su plataforma. Sí que es verdad que al final DAZN pues tiene un modelo de negocio que es por suscripciones, que igual el fútbol femenino no está aún en ese modelo de que la gente pague una suscripción para verlo, pero sí que está en un modelo, ha tenido creo que casi un 12% de incremento de espectadores el año pasado, está en un modelo de fútbol en abierto.
6: Pero Vicente, pues no deja de ser llamativo que de las principales primeras ligas, sea de fútbol femenino o masculino de Europa, la única que a día de hoy no se sabe dónde se va a poder ver Liga F. Eso es llamativo para un experto como tú en este tema.
1: Desde luego, pero bueno, estamos acostumbrados en este bendito país a cosas así y peores, ¿no? Es como, por ejemplo, no saber a día de hoy la Premier League, cuando sale el sorteo, ya salen a la hora que y el día que van a jugar cada uno de los partidos. Eso permite una mejor planificación por tema, por ejemplo, de turismo deportivo, de hospitality. Aquí no, y estamos hablando de la liga, ¿eh?
0: Sí,
1: de
0: la masculina, liga. Sí, también.
1: Claro, entonces es la idiosincrasia un poco que tenemos en este país. Que esto no se haya previsto, pues bueno, oye, es una normalidad, sí, pero creo que no llegará a ser un problema.
0: Pues,
1: ¿que debería ser de otra forma? Pues,
0: sí, a todos nos gustaría, por supuesto. Pero bueno, me quedo con lo que decías, que estamos en un momento en que el fútbol femenino cada vez tiene más demanda, que en abierto la sostiene, y que quizá todavía no está para plataformas de pago, pero que hay que darlo a crecer en este sentido, que la infraestructura está para que se pueda transmitir. Por lo tanto, en estos 18 días vamos a ver dónde acabamos siguiendo la Liga F.
1: Totalmente. Yo a mí me gustaría haceros una última reflexión, si tengo tiempo.
0: Se me come la desconexión, Vicent. Haremos una cosa.
1: Pues nada.
0: Cuando se reactive todo y lo tengamos claro, te volvemos a llamar y tratamos esto de los derechos con calma, que también es interesante lo de la Liga Masculina.
1: Un abrazo.
0: Abrazo fuerte. Ja ho veieu, que avui se'ns fa cura el programa cada vegada més. Pausa, butlletí i la treva com cada migdia. Adéu-siau.
4: Què t'hi jugues?
3: Ser Catalunya-Barcelona. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
21: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
22: Jo, a Xeviot.
21: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
22: Home, és que a Xeviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
23: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
24: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
25: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:08 i és moment de donar-vos una mica de treva amb nosaltres, aquí, a la cadena SER i SER Catalunya. A més, tornarem a tindre sorteig, o sigui que estigueu ben atents i amb el telèfon a punt. Visca!
2: I avui qui ens visitarà per parlar-nos de lletres, llibres i com desconnecta és el Malcom Otero, editor literari i bon amic del Santi Jiménez, que com cada dimarts ens esgranarà les curiositats d'un personatge històric a la seva història confidencial. I el personatge d'avui potser us sona si sou amants del ciclisme.
3: I si us noteu una mica neguitosos, no patiu, potser una de les senyals de l'energia de l'eclipsi que arribarà demà i que es podrà veure a Catalunya. Surprise! N'hi ha que pensen que això porta mala sort i és que hi ha moltes supersticions sobre aquests fenòmens. No parlarem de l'eclipsi avui, ja tindrem temps demà en el nostre especial, però sí de supersticions i volem saber si sou supersticiosos enviant el vostre WhatsApp al 648 83 43 78. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Efectivament... Segurament no ho heu escoltat encara, però demà hi ha un eclipsi de sol total.
5: Wow.
1: I per si no farà suficient, coincideix amb les Perseides.
5: Wow.
1: Wow. Per tant, ens passarem uns quants dies mirant cap a dalt. Avui a La Treva hem decidit deixar una mica de banda l'escepticisme per parlar de les coses que ens influeixen quan cauen del cel. Ah.

0: I és que molt d'eclipsi, però quasi ens oblidem de parlar de les Perseides, que vale que passen cada any, però a mi em fa il·lusió.
1: Sí, és veritat que ha quedat molt difuminat després del monotema des de fa pues, 6 mesos o no sé quan que parlem de l'eclipsi, ara l'última setmana és molt més accentuat, però jo no ho he vist mai, això és veritat, de les Perseides a la pluja de Sant Llorenç.
0: No, les llàgrimes de Sant Llorenç, no?
1: Mai.
2: Ah, jo sempre amb els meus cosins al campus, sempre cada any.
1: Mai, sí que és veritat que n'he sentit parlar moltíssim, però mai he arribat al pas de veure-les. Passa de veritat, és veritat que cauen...
0: Clar, o sigui, és un fet astronòmic que es produeix quan la Terra travessa un camp de residus deixat per la cua del cometa Swift-Tuttle. La combustió d'aquestes restes, la majoria petites partícules similars a granets de sorra, produeixen una estrella fugaç, un centeig que dura menys d'un segon i que és el que es veu des de la Terra. Esta és l'explicació científica, però com hem dit, nosaltres volem deixar de banda l'escepticisme i parlar del seu origen des de les diferents interpretacions que té. Primer, si parlem de les llàgrimes de Sant Llorenç, com el seu nom indica, pues parlem de la religió, de la fe cristiana. La tradició conta que Sant Llorenç va ser cremat viu en una graella a Roma i que les seues llàgrimes són les estrelles que cauen del cel.
2: Com li agrada la cristiandat, sí. Fet que tot vingui d'un patiment, d'un martiri, d'una tristesa.
0: Ells troben l'excusa.
1: I posar doncs, una història al darrere que quedi molt bé, les llàgrimes que cauen, el cremat.
0: La tradició grega té una explicació un poquet més romàntica.
2: Gràcies.
0: Segons la mitologia grega, un oracle va vaticinar a Crisio, rei de la ciutat d'Argos, que moriria assassinat a les mans del seu propi net. Acrisio tenia una única filla, Danae, a la qual va tancar en una torre de bronze perquè no tingués contacte amb cap home i evitar així el fatídic destí que havia revelat el màgic oracle. No sé si vos sona un poc aquesta història.
2: Home, Rapunzel, no?
0: És la Rapunzel de l'època.
1: I una mica la també la Fiona de Shrek.
0: També. Però el déu Zeus, que sentia predilecció per la filla d'Acrisio, per Danae, va decidir visitar-la una nit en forma de pluja d'or. D'aquell acte furtiu va néixer un nen que, amb el pas del temps, es convertiria en un heroi, Perseo. És a dir...
1: També sona.
0: Una altra història molt similar va passar amb una paloma.
1: Un
0: en aquest cas era una pluja d'or. Bé, la cosa és que menys parlar de sexe, en aquestes llegendes es parla
1: tot,
0: de tot. Però
1: no hi ha sexe mai, però sempre hi ha fills
0: sempre
1: i filles.
0: En fi, entre les seves nombroses gestes, Perseo va derrotar a nombrosos reis, va acabar amb el tità Atlas i va derrotar a Medusa. Aquesta última gesta li va valer el favor de la deessa Atenea, que es va convertir en la seva protectora i va convertir Perseo en una constel·lació.
1: Que també recorda una mica l'Odissea, tot
0: també,
1: de batalles, tal, com va avançant. També el monotema d'aquests dies, l'Odissea.
0: També el monotema, però és més romàntic que una persona que està anant torturant i...
2: És que els grecs ho feien tot millor, perquè tota la mitologia romana i després les històries que hem anat copiant són totes gregues.
1: Sí, però sí, sabem que la base científica i també la mitològica, perquè continuem demanant desitjos a les Perseides al segle XXI. Com a meravelles, tu i jo som com elles.
0: Crec que des de fora fas més d'un tu sola. Doncs la tradició de demanar desitjos en veure una estrella fugaç també té arrels antigues. Ja la Grècia clàssica deien que els déus, en obrir els cels per observar els humans, deixaven escapar petites espurnes de llum. Veure una d'aquestes llums era senyal que els déus estaven escoltant i, per tant, era el moment perfecte per fer una petició. I jo crec que ara ens ho hem quedat ja com per creure en alguna cosa, no?
1: Clar, quan mirem al cel, sempre diem que dalt és on estan els déus, la gent que ens deixa, òbviament, i com no hi podem parlar perquè és un tema que ens queda molt lluny, al final pensem que ens donen senyals, no? I quan veiem una estrella fugaç, una d'aquestes, pensem que és el moment que ens estan veient unes persones importants i de demanar un desig, a veure si cola.
0: Súper, m'escoltes?
1: Exacte.
0: Però demaneu desitjos vosaltres?
1: Jo sí.
2: Jo també. O sigui, de fet, l'altre dia que vaig anar a veure Odissea, que tampoc n'hem parlat, jo em feia molta enveja el fet de que ells tenien com les seves, els seus periplos, les seves coses, però tot ho feien depender dels déus. I és com, no, joder, en plan, hem naufragat perquè Poseidon ha fet no sé què. I m'encantaria com això, com de veritat pensar i creure'm que si jo demano a una estrella aquesta nit que em passi una cosa, que em passi de veritat. M'encantaria.
1: El que a mi passa moltes vegades que, clar, veus una estrella fugaç i normalment t'enganxen al moment i que el desig és el que t'enganxa. No tens un desig preparat de dir...
0: Però està bé, perquè és més genuí.
1: Però acabo dient una cosa bàsica com la pau al món, que està molt bé, però que no...
2: Això és desig de Miss Espanya.
1: Clar, perquè no em pilla ràpid en allà.
2: Tots tenim un calaix de desitjos.
0: És que, clar, si les Perseides ja ens posen més místics, imagina't si es barregen en l'eclipsi de sol total. Ja és massa per a la nostra racionalitat. De fet, el nostre estimat company Carles Penya ens ha fet arribar la seva preocupació amb aquest tema.
3: Família de la Treva, mireu el que m'ha passat. M'he deixat seduir pels encants de l'eclipsi, com tantíssima gent, però l'altre dia li estava comentant a una veïna tot entusiasmat quan em diu que si sabia que està demostrat que l'eclipsi porta mals auguris per allà on passa i a tothom que el presencia. La tallada de rotllo va ser monumental, perquè considero que no sóc supersticiós, però ni em veureu mai passant per sota una escala i jugo sempre a l'Euromillones perquè penso que la setmana que no ho faci tocarà. Malgrat tot, no penso canviar de plans i demà a la caça de l'eclipsi, però confesso que quan passi alguna desgràcia pensaré en la meva estimada veïna.
0: Eclipsi i mal auguri,
2: És que a mi m'encanta la veïna que diu, està demostrat. Com que, és que això és el que em refereixo, perquè la gent que és supersticiosa creu en aquestes coses, com que ho fan amb una seguretat que tu dius, a veure si el tonto sóc jo.
0: He llegit a Wikipedia, és aquest mut.
2: És això.
0: Per sort, este matí ha estat aquí a Catalunya l'Emini Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la URV i especialista en estudi de la literatura popular i el folklore per explicar per què es relaciona un eclipsi amb un mal auguri.
4: Tradicionalment, els eclipsis s'han vist com un senyal, una alteració, que hi ha una cosa que no funciona bé. Per què? Doncs perquè, a veure, nosaltres som conscients, no?, els éssers humans, que durant el dia hi ha el sol, durant la nit hi ha la lluna, i per tant, un eclipsi això que fa és alterar-ho. Clar. El fet de que en sec és, o sigui, és de dia i en sec, no?, al cap d'uns segons, es fa de nit. De manera que habitualment s'interpreta com un senyal negatiu. O sigui, hi ha una cosa que no funciona. Per tant, és una premonició de que hi haurà alguna desgràcia que succeirà al cap de poc pel fet de l'eclipsi. O, si no hi ha desgràcia, serà conseqüència que hi ha hagut l'eclipsi. No? Es busca aquesta explicació, que evidentment no és científica, sinó que és irracional, i que atribueix al fet que hi hagi l'eclipsi aquesta anomalia que ha passat.
0: Per tant, quan alguna cosa canvia, ja tendim a pensar que és que va malament.
2: Clar, però jo aquest matí ho parlava amb la Laura Estrada, que ha fet l'entrevista a l'Emili Samper, i deia, val, tu imagina que ets un pagès del segle XII, val, que no tens ni Meteocat, ni TV3, ni Cadena Ser per escoltar el que passarà demà, i tu estàs al teu aire a casa teva i a les 20:29, de sobte, es fa de nit. Tu què penses? Jo penso que és l'apocalipsis, tio. O sigui,
1: un omni.
0: Perquè són molt negatius.
2: Però és que no, un omni no, és que és un pagès del segle XII. Tu què pensaries?
1: Clar, hi ha una cosa curiosa, és que el que li deia la veïna al Carles Penya, sí que hi ha una alteració energètica i això vol dir que canviaran coses, però en el cas de la veïna és posar-te en el punt pessimista.
0: Clar,
1: també pot ser el punt
0: optimista.
1: Clar,
0: la pitjor de les situacions. Clar. El que passa és que la ment humana té la necessitat de trobar associacions entre esdeveniments per a intentar anticipar-nos a la realitat. I una d'aquestes coses passa amb les supersticions, és a dir, ens enganyem a nosaltres mateixes. Sempre diem, és que quan rente el cotxe plou, és que el repartidor sempre arriba quan no estic a casa. Segurament, dels dos cops que ha passat això, 200 no ha passat, però tendim a quedar-nos amb els cops que sí.
1: I hi ha un punt d'egocentrisme de pensar que com tu has rentat el cotxe, plou per culpa teva. Clar. Que has de ser que tu et penses que per culpa
2: tots
1: teva està plovent.
2: En...
0: El que passa és que la majoria de supersticions són tan fàcils de complir que sempre acabes fent-ho per si acas. És a dir, no passaré per baix l'andami perquè total, que em costa si és desplaçar-me 2 metres, no anem a tentar a la sort. Però us hem preguntat a vosaltres si sou o no supersticiosos i ens heu dit això.
5: La veritat és que jo sempre he dit que no sóc supersticiosa, però a la pràctica, si m'hi paro a pensar, potser una mica sí que ho sóc, perquè mai passo per sota dels andamis quan vaig pel carrer, i si al final no puc evitar-ho i he de passar per sota, creuo els dits, i així penso que, no sé, la mala energia no vindrà. També, cada cop que tiro la sal, o sigui, em cau la sal, he de tornar a tirar-ne per treure la mala sort. I una de les meves supersticions més curioses que se m'acaba d'acudir és que mai reutilitzo ni faig servir espelmes d'altres persones pels aniversaris, ni les guardo, ni res. Sempre me'n compro unes noves, perquè si no penso, no sé, que l'energia es passarà i cada any ha de ser una cosa nova. Així que jo sempre dic que no, però la veritat és que una mica supersticiosa potser sí que sóc.
0: És això, que et pregunten i el primer que dius és no, però si te pares d'analitzar...
1: També et dic que allò de les espelmes és cutre, que val un euro, per favor, la de no reutilitzar espelmes d'un altre aniversari.
0: Jo sempre ho faig,
1: Reutilitzes?
0: Home, per a què tens que comprar tantes espelmes?
2: A mi perquè em sembla com que fa bona sort si les reutilitzes. En plan, jo m'ho he fet al cap.
0: Pues al planeta no li fa bona sort no reutilitzar-les,
1: Ja, no, no, jo per un euro que valen les espelmes, jo...
2: Estàs intentant demostrar que no ets un garrepa, no?
1: Un euro, mira.
0: I és que, al igual que en les supersticions, també ens passa una mica amb l'horòscop. Fins i tot, qui no hi creu, si llegeix el diari, acaba fullejant a veure què diu el seu horòscop setmanal. I qui diga que no... Qui diga que no ho ha fet mai, és mentira.
1: Aquí dono la raó.
0: Per això, aprofitem per introduir a la conversa l'Eva Gutiérrez, que és tarotista i numeròloga. Bona tarda, Eva.
6: Bona tarda, nois i noies. Què tal, com esteu?
0: Molt bé. Quina és la rellevància simbòlica d'aquest eclipsi que tindrem demà?
6: Bueno, jo he de dir que jo personalment no tinc aquest pensament tan conspiranoic com està de moda en aquest moment, amb tots els meus respectes, i m'agrada veure des del punt de vista de l'astrologia que bueno, és una oportunitat doncs, per fer... és una sacsejada a nivell mental, emocional i física, i també sobretot a persones del signe Lleó, Aquari, Taure i Escorpí, que no sé si hi ha algú per aquí a l'estudi...
0: Jo soc Taure, jo Lleó...
6: Bueno,
1: jo no.
6: Prepárate. Bueno, tot i que les persones que no siguin d'aquests signes però tinguin energia en aquests signes o potser el tenen doncs, a la lluna o a l'ascendent, doncs són persones que se sentiran bastant influenciades, no? El tema central d'aquest eclipsi és l'energia de Lleó, del signe Lleó, que representa la identitat, l'essència, l'autenticitat, la nostra expressió a nivell personal, qui som, no? Allò que ens fa brillar. Llavors és com una oportunitat per dir, mira, deixo enrere aquesta versió antiga de mi que no connecta ja amb mi, que no m'identifica, que no... O sigui, sabeu aquella frase del el meu passat no em representa? Mm. No? Doncs una mica seria això, no? De dir, li dono un cop de... una patada a aquest passat, això que érem abans, i dono un espai o una nova oportunitat al que jo vull ser ara, no? Llavors, temes d'exparelles. No sé si teniu per aquí, no? Segur que sí, no? Temes d'exparelles.
1: Alguna,
6: no? O aquests casi algos, no? També. Que aquests són els pitjors, o les pitjors. Bueno, doncs, aquestes situacions doncs, ja definitivament s'acaben. O amistats que potser... aquestes amistats tan manipuladores, persones que sempre t'estan com... s'estan aprofitant una mica, no?, de nosaltres. Dic nosaltres perquè, clar, nosaltres som sants i no hem fet mai res a dolent a ningú, no? Nosaltres mai, eh? Són els de més. I llavors seria com una oportunitat per deixar o posar una mica de distància amb aquestes persones. Aquest eclipsi és una oportunitat doncs, per superar les pors, les fòbies, tot allò que representa les ferides del nostre passat i una necessitat també de reconèixer el que sí que hem fet bé. No? Llavors és com una oportunitat per la nostra autoestima, per dir, vinga, ara m'estimo i el que vaig fer, doncs mira, ho sento, demanaré perdó i també m'allunyaré de persones que potser no m'estan donant l'espai o no m'estan fent sentir bé, no? D'alguna manera.
0: Que no li hem de fer cas a la veïna del Carles que diu que és mal auguri, no?
6: Bueno, hi ha una mica de superstició, que jo també estic una mica d'acord, perquè a mi això, el tema de l'eclipsi, em dona una mica de cosa, no sé per què, sí que m'agradaria veure'l, no sé si des d'aquí el podré veure, però sí que és un canvi, és una transició, no? Ve la foscor durant uns minuts, però jo dic, bueno, ve la foscor, però després surt la llum, no? Llavors és un tema molt... Jo no li donaria tant de bombo al tema, el que passa és que no sé per què aquest any el tema de l'eclipsi, bueno, és veritat que fa més un segle, no? Que no passa un eclipsi total així en aquest signe més, però no sé, jo crec que se li està donant un bombo exagerat.
2: Però
6: crec,
2: Eva, mira, a mi m'encanta l'horòscop, m'encanta, val? I jo sempre el miro d'Astrologia Millennial, que és una conta d'Instagram que el porta un noi que es diu Esteban Madrigal, que és el millor. Val, sí. I a mi, jo que soc Tauro, em deia com que és el millor moment per fer un canvi radical o en lo sentimental o en lo laboral. Llavors, a tothom li afecta per això o a una persona que sigui Escorpí li afecta d'una altra manera i ha de fer un canvi a la família?
6: A veure, és veritat que les persones ja o Aquari, Taure, Escorpí els afectarà una mica més, però heu de pensar una cosa. Quan vosaltres llegiu o consulteu el vostre horòscop, que sapigueu que esteu consultant un 15% de la vostra carta natal. Val? És a dir, mm-hmm. Perquè el nostre signe solar no és... O sigui, això de l'horòscop es va posar a la moda en el seu moment i es van centrar o van fer amb el signe solar, però realment cadascú de nosaltres també tenim una carta natal i aquests 12 signes els tenim repartits de forma distinta, ¿vale? Llavors, això és una mica, bueno, d'agafar amb una mica de pinces, eh? Llavors, el tema és que si tens molta energia en el signe, m'has dit, perdona, el teu?
2: Jo, el Tauro.
6: Ah, sí, doncs si tens molta energia en el signe de Taure, doncs sí que és veritat que aquests quatre signes que són fixes són moments a aprendre a ser més tolerants, fer un borrón i cuenta nueva a la situació que sigui, no? Temes emocionals, temes de família, temes de treball, per suposat que sí, no? Llavors sí que a mi això sí que m'encaixa bastant amb el que passarà. I si no, ja ens ho explicaràs aquí un parell de setmanes, a veure com ho tens.
2: Sí, jo explicaré.
0: Farem introspecció a l'eclipse. Moltes gràcies, Eva, per entrar a la treva.
6: A vosaltres. Adeu, adeu.
0: Adeu. I jo no sé si amb això la Eva estaria d'acord, però el que diu l'horòscop de la treva és que avui esteu de sorts, oients, perquè tenim sortets. Sortegem dues entrades dobles per al concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el dia 19 d'agost a 8:15 de la tarda al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. I per guanyar-les heu de trucar ara mateix al 933 44 14 11. Repetix, 933 44 14 11. I les dues primeres trucades s'emportaran una entrada doble cada una. Ara marxem dos minutets i tornem amb la història confidencial del Santi Jiménez.
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
8: SER Catalunya, Barcelona.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
2: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
3: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Dos som companyia. Tres som múltip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: És dimarts, dimarts d'història, i amb el Santi Jiménez, com sempre, que avui canvia de registre i ja no parlem més de monarquies, ni de monarques, ni de reis.
1: No, no, no, no. Nosaltres, a l'esperit de la secció, no el vostre, que era la falocràcia, és el de ser a l'Ola del,
0: sí,
1: i el Sálvame de la història.
0: Sí.
1: I, evidentment, durant tota la història i durant tota la humanitat, els famosos eren els reis, les reines, els nobles i tots els seus líos que tenien. Uh-huh. Però hi ha un moment, a partir del segle XX, en què les històries pop, les figures pop, són els esportistes, els cantants, els actors i tal. I aquests ara han copat absolutament tot el tema.
0: Ara tot el Sálvame són ells.
1: Sí, clar, clar, i folklòriques i tal. Doncs, i evidentment, però avui parlarem d'un esportista molt famós, i això que va muntar a l'escàndol més gran que va haver-hi a la història de França en aquella època, a mitjans del segle passat, que si hagués hagut xarxes socials estaria les 24 hores en els mitjans de comunicació.
0: Perquè avui parlem de la història del ciclista Jacques Anquetil.
1: Anquetil, no, Anquetil.
0: Estic tomant. Escoltem la banda sonora del Tour de França, però clar, és molt posterior a ell, perquè de quan va néixer ell?
1: Ell neix als anys 30, és la gran estrella del ciclisme durant els anys 50 i 60, és un mite absolut, un mite absolut. Per fer-ho molt ràpid, va ser el primer ciclista, va guanyar 5 vegades el Tour, el que acaba de fer Pogacar ara, ell va ser el primer que ho va aconseguir, ho va fer en 4 ocasions consecutives, va guanyar 4 Tours seguits. També va aconseguir 2 giros, una vuelta, entre el 57 i el 64, i el primer en guanyar les 3 grans voltes, que és el que intentarà Pogacar ara. O sigui, seria el Pogacar d'aleshores. Una mena de Leo Messi del
2: ciclisme. La Minyamal seria Pogacar, encara, no? Que, com el descendent.
1: La Minyamal encara ha de guanyar el que ha guanyat Leo Messi.
3: Encara que pel que t'explicaràs, potser és més Armstrong que Pogacar, no?
1: Sí, però sí, també seria més Armstrong, però amb tot l'orgull, no? Ell... Mireu, guanyava tan fàcilment que els aficionats el detestaven. No era un ídol dels aficionats. Val. Els aficionats el xiulaven perquè treia l'espectacle, perquè ja sabies que sempre guanyaria ell.
0: Yeah. Els hi feia ràbia.
1: Els hi feia molta ràbia. Però a ell li suava la polla, absolutament, això, perquè realment una vegada va guanyar el Tour i quan va entrar als Camps Elisis el van xiular quan va pujar al podi per recollir el seu tercer... I guanyava amb diferències de 13, 14, 15 minuts, I una vegada el van xiular i ell, amb els diners que va guanyar en aquell Tour de França, es va comprar un vaixell i li va posar xiflers, que vol dir xiulets en francès. Ah.
0: I com que, clar, no parlem de gent amb sang blava, però sí que de perles, com has vingut parlant tota la secció, què tenia de dolent aquest senyor?
1: No, dolent no, tampoc. Vull dir, ell vivia de la seva manera. O sigui, aquí no venim a jutjar ningú, venim a explicar les misèries.
2: Escoltem, però no jutgem.
1: Exacte,
2: no,
1: exacte. Ell era un bon vivant, un viva la virgen, un tio que havia vingut al món a follar i a viure bé. I, tot i això, ho practicava mentre feia el ciclisme. El ciclisme és un dels esports més sacrificats i més durs que hi ha, no? Ara ha arribat a un moment en el que gairebé és una ciència. Amb nutrició, amb el material, amb la recuperació, amb dormir...
0: I es pot ser vividor, si...
1: Ell ho va aconseguir, sí. Penseu que ell era molt aficionat al vi, sempre bevia vi, tenia unes vinyes, era molt amant de la cervesa i molt de la bona taula. El tio no es privava ni durant les setmanes en les que competia. Perquè ell deia, tenia una frase que és un gran lema per tots, que seria el plaer ha de formar part de l'entrenament.
0: I clar, i per què li funcionava? O sigui, jo estic d'acord,
1: bueno,
0: però...
1: Tenia un petit secret. Anava de pastilles fins a l'altre.
0: Això sí.
1: Que aixequi la mà encara no s'hagi pres una. No ho podem fer. Que mentides. Per favor, aquí l'han aixecat tots a la primera. Va, bona,
0: ell, conta el paracetamol.
1: Sí.
0: El porter estava fins al cul de paracetamol.
1: I els ositos Haribo. Ell considerava, i a més ho defensava, i deia que només els imbècils s'imaginen que un ciclista professional que corre 235 dies a l'any pot mantenir-se amb aigua mineral. Home, això és una brutalitat. També va dir Indurain que... o algú relacionat amb Indurain, el Tour no se gana comiendo espaguetis.
0: Ja m'imagino. I clar, i a l'àmbit privat, com era aquest senyor?
1: Ah, clar, aquí anem al tema.
0: A Jabardeig.
1: Mira, tot comença... Jacques Anquetil és molt jove, acaba de passar a ser professional, i ell se'n va a veure un metge que es diu André Boeda, que és un dels doctors esportius més prestigiosos de França perquè li porti la carrera i que li faci això. El doctor Boeda era conegut també com el doctor Doping a la seva època.
0: Molt bé.
1: El metge estava casat amb una dona que es deia Janine Boeda, més coneguda com Nanú, i és alta, rossa, té aspecte de... És una tia guapíssima, té aspecte de musa de la Nouvelle Vague, i com si fos una novel·la romàntica, passa el que ha de passar.
0: Es liga amb la doctora Doping.
1: Exacte. El doctor Doping a la cuia a casa seva, li modela el cos, la salut i tal, i ell modela la seva dona. Ell, clar, el doctor Boeda se sent traït perquè va admirar i fins i tot va considerar un amic. Pensa que ella s'acaba escapant, tot de pel·lícula, aquestes coses t'agraden tant, saltant per la finestra mentre ell l'espera amb el cotxe en marxa, puja i deixa el marit, el doctor, amb dos perles, amb els seus dos fills. Els fills que parlarem després, que es deien Annie i Helene. I passa a dir-se Janine Anquet i les casen en 3 mesos.
0: Val, i fugen junts.
1: Sí. I aleshores se'n van a viure a una granja a Normandia que van batejar com la granja dels elfs.
0: I per què?
1: Dels elfs, dels elfos. Sí. Perquè ja podies fer el que vulguessis. No sé,
0: vale,
1: no sé,
0: com la granja
1: no
0: màgica.
1: No conec la vida privada dels elfs, però tenint en compte que són tots tan guapos i amb les orelles punxegudes, pots imaginar el que poden fer ells mateixos, no? La granja era famosa per les festes, òbviament, i la seva rutina diària desafiava totes les convencions i l'entrenament esportiu. S'aixecava tard, menjava abundantment, fumava, organitzava sopars que s'estenien fins a les altes hores. Les festes duraven més o menys un promig de 3 dies i el xampany i el whisky els descarregaven en palets.
3: Però això era...
0: Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the door. O sigui, que era una mica el Gran Gatsby, això.
1: Una mica el Gran Gatsby, però diguem-ne més aviat a la francesa, sí. Aquesta aparent indisciplina no afectava el seu rendiment esportiu, perquè a més com anava de... Ell anava de pastilles, però els altres també, vull dir, però en això...
0: El té antidoping malament.
1: Sí, jo em puc prendre tot el que es prenia ell i no pujo al Tibidabo.
0: Exacte.
1: Vull dir, a nivell de drogar-se també hi ha una qüestió de funcionar com es pot ser. Però és que, clar, aleshores els problemes ven quan ell posa punt final a la seva carrera esportiva. Ja jubilat, ell viu, ja la filla de Nanú, l'Ani, va passar a viure amb ells, i ell se n'adona que sense córrer carreres ciclistes vol descendència, vol tenir un fill i una filla que sigui seva. I no és possible, perquè després dels dos parts que va tenir la Nanú, de l'Helene i l'Ani, ella es va fer una lligadura de trompes perquè va estar a punt de morir en els parts, i ella no li pot donar fills. I aleshores ella es consumeix de ràbia perquè ell vol un fill.
0: I com ho fa? O sigui, compren un nen?
1: No. Una cosa gairebé... Mira que això està lleig, eh?
2: Sí, està lleig.
1: Però gairebé pitjor. Ah. Mira, Aitana, ell diu que la seva primera idea és gairebé comprar-se'l, li diu a la seva dona que se n'anirà a París, contractarà una prostituta, se n'anirà al llit amb ella i la pagarà durant 9 mesos fins que tingui el fill, i aleshores se l'endurà. I a la seva dona li diu, no, això no es pot fer. Diu, escolta, ho podem arreglar d'una altra manera. Anem a parlar amb la nena.
0: O sigui, que ho diu la pròpia mare.
1: Amb la nena, amb la Ni, amb la seva filla, que vivia amb ells. Aleshores va parlar amb ella. La nena té 18 anys i li diuen, mira, volem tenir un fill i com el papà i la mama ens estimem tant, volem que porti la seva sang i la meva. I l'única manera és que tu t'enllitis amb el teu padrastre.
0: M'encantaria llegir la biografia d'aquesta nena.
2: Era molt pitjor, escriure. De fet.
1: No, i ella no està gens apenedida d'això, eh?
0: Ah, no?
1: No. Ella es va enamorar molt d'ell.
0: Té una mica Woody Allen, també.
1: Sí, ella accepta i neix una nena que es diu Sophie.
0: I és com una nietija, com la de l'Obregón.
1: Segurament, sí. I és una nena que li dirà mamà indistintament a la seva mare i a la seva àvia.
0: Clar.
1: Però tothom sabia la veritat a dintre del seu cercle, no? Això que deies del llibre de memòries de la Sophie, que el va escriure, ella diu que dintre de la granja dels elfs les regles de la resta de la societat no valien. Allà eren les regles que imposava en Ketil. I en Ketil dorm indistintament, acabant de sopar, mirant el culebron, i depèn de quin dia li pica cap a l'esquerra o li pica cap a la dreta, se'n va a dormir amb la seva dona o amb la mare filla de la seva filla.
0: Sí, és la seva filla dona.
1: Sí, clar, evidentment, però això es pot complicar més, encara.
2: A mi aquestes històries em trenquen els esquemes completament.
1: Sí, és l'anarquia.
0: La granja dels elfs.
1: A veure, recordeu que la Janine, abans d'escapar-se de casa del doctor Boeda, a part de la seva filla Annie, tenia un fill que es deia Alain.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues el senyor Alain ja és gran, està casat i té problemes econòmics. I com té problemes econòmics, no pot pagar el lloguer, li pugen el lloguer, això que passa actualment també passava a França, aleshores. I aleshores el tio diu que s'hi pot anar a viure a la granja dels elfs.
0: Ai,
1: amb
0: no,
1: la
0: carinyo,
1: seva...
0: no hi vagis.
1: Amb la se... No hi vagis, molt
0: no
1: bé.
0: No vinguis. Doncs
1: pues va anar amb la seva dona. I què va passar? El que havia de passar una altra vegada. Dominique, que és la dona d'Alain, la jove de Janine i de Jax, la cunyada d'Annie, la tieta de Sophie, l'esposa d'Alain, també cau en les seves xarxes i també se la punxa. Aleshores, a l'equilibri aquell que hi havia precari, això sí que no. La família diu, no, home, no,
3: ja
1: amb la dona del
3: ja
1: teu fill, no te la cardis, hòstia. Això sí que és un escàndol. Aleshores, fan això i per què? I aleshores, tots marxen del costat d'en Ketil, marxen tots.
0: Es queda Sophie.
1: No, es queda Sophie. La filla de Nunu, que havia
3: la
1: tingut
3: el fill.
1: La filla marxa, però la Sophie...
0: La marafilla, no.
1: Es queda, exacte. Es queda al seu costat i la dona l'abandona i hi ha un Cristo de collons. Això va ser l'escàndol del segle.
0: Home, normal.
2: Normal, normal. Et diré...
3: I André Boeda com deu estar? André Boeda, que s'ha anat amb la dona, amb la filla, amb la dona...
1: André Boeda està punxant-se tot el que tenia pels ciclistes i s'ho està fotent tot ell.
0: Vale, o sigui que el Jacques es queda sol, sense bici, sense colla, però tu de colla en tens, Santi. I és que avui ha vingut a donar-se treva una persona amb la que estàs acostumat a treballar.
1: Bueno, treballar, treballar.
0: Treballar, és el que feu vosaltres. Granja dels Elfs, també vosaltres.
1: Bueno,
0: més aviat...
4: Menys sexualet, diré.
0: Tu tens de guanyar-nos aquest senyor del Jacques...
4: En Ketil, a mi que m'agrada, jo estava en la moto, no sé el que ha dit el Santi, però que en una etapa entre Andorra i Tolosa, que el dia abans havia tingut una juerga, i en lloc de... Ara et donen Isostar, jo què sé, una beguda...
1: Barretes isotònic, energètiques.
4: Exacte. I què li donen? Xampany. I guanya l'etapa. Vull dir, eren altres temps.
0: Amb el xampany abans de guanyar.
1: No, durant l'etapa.
0: Sí, per això dic abans de guanyar.
4: Tu imagina't el cotxe del costat donant-te una ampolla de xampany.
1: El seu director esportiu li va dir... Ell s'havia quedat penjat, perquè era supersticiós, també era molt supersticiós. Bueno, no era supersticiós, però clar, quan va veure que un astròleg en el diari Le Soir li deia que moriria aquell dia concretament, el dia de l'etapa d'Andorra.
0: Ostres.
1: El tio pues, es va sentir una mica collonit.
0: Normal.
4: I va fer una juerga prèvia, si t'has de morir el dia de després, pues ja veus
0: bueno,
4: una
0: que
4: mica...
0: me queda en el convento.
1: Aleshores el tio no anava bé a l'etapa i se li havien escapat els bons i aleshores el tio va el seu director de cursa li va dir, si has de morir, mor com un campió, no a la cua del grup. I li va donar una botella de xampany, el tio se la va fotre i va tirar cap endavant.
4: I va guanyar, eh?
0: I no es va morir.
1: No es va morir. Va morir de càncer després fa molts anys. Després de participar al París-Dakar, que després del ciclisme va participar al París-Dakar.
3: Hi va anar per dos, d'aquesta persona, llavors, una segona part, quan va començar a participar en el Dakar i tot.
1: Sí, quan va tenir un fill... Perquè és que, a més, amb la jove, amb la seva jove, amb la dona del seu fill, va tenir un bebè, també.
3: Venga.
1: Va tenir també un bebè. I quan va néixer el bebè, el tio se'n va al París-Dakar.
0: Molt bé.
3: De fet, Malcolm, clar, ens han dins de parlar de Ferran VII, d'Alfons XIII, de Rasputin, avui de Jacques Anquetil. Qui hauria de portar la setmana que veu els propers dies d'història confidencial?
4: Home, jo ja estic fent frases, jo portaria Mitterrand. Sempre pots portar Mitterrand.
1: Sí, home, Mitterrand està molt bé. Sí, Mitterrand, home, gran persona. I també un tigre a la bragueta.
4: Sí. I també supersticiós.
1: I també molt supersticiós, sí. Prenia decisions... governamentals consultant abans amb una tarotista.
2: Doncs pues mira, ja veurem en què ens sorprèn.
1: Sí, la culpa
2: setmana...
1: de que cremessin els camions a la frontera era de la tarotista, no de Mitterrand.
0: Ja era una mena de Rasputin.
1: I del Sant Suarideta era la tarotista. I la bomba al vaixell de Greenpeace, la tarotista.
2: Tarotista també, tot és la tarotista. Pues cuidao, que demà tenim eclipsi, a veure què fem
1: sí
2: els tarotistes i aquestes coses. Sí, no t'havia d'entendre.
1: Sí que
4: m'he enterat. Ha sortit als mitjans, això? Ha sortit als mitjans?
0: Ho estan amagant.
1: Hi ha les coses que dieu.
2: És una exclusiva.
1: Però saps, penseu que la gent abans, al segle XII, era gilipolles?
0: Home, jo volia saber què pensava un pagès del segle XII.
1: Pues sabia perfectament que hi havia un eclipsi perquè l'havia vist el seu besavi, el seu avi, el seu rebesavi, perquè si no, tota la gent del segle XII estaria cega, perquè no tenien ningú que els digués que es posés ulleres, i no el miraven.
2: I tu com saps si estaven cecs o no? Eh? Oh. Perquè tampoc existien oftalmòlegs.
1: No, però realment els cecs venien de les guerres, o sigui, no hi havia... O sigui, tota la gent, hi hauria un moment en què la humanitat serien tots cecs. I els idiotes, gilipolles no eren.
0: No estava malament pensat.
2: Bueno, Santi, tornem la setmana que ve a veure en quina història confidencial ens sorprèn.
1: La petició de l'oient.
2: I ara anem a parlar de com et dones treva.
4: Molt bé.
1: Ui, no expliquis això.
5: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan...
3: I el món de la lectura és un món que ens permet viatjar, descobrir i, sobretot, desconnectar. És per això que avui ens visita un editor literari, bon amic del Santi Jiménez, en qui ha compartit llibres destapant la vida execrable d'alguns personatges famosos de la història. Ara arriba el moment de conèixer-lo una mica amb ell i a saber com es dona treva al Malcolm Otero.
6: Como decía T.S. Eliot, yo no estoy aquí solo para publicar libros, sino también para evitar que algunos se publiquen. O sea, lo más bonito de la edición, aparte de tener éxito, que es bonito en todas las profesiones, es descubrir que tú algo que no existe, el autor trabajando con la autora, consigas un libro que realmente sea importante, bueno, y eso es lo más agradecido, lo más bonito, pero es lo más difícil.
7: Odio la platja, es una de las cosas que hemos odiado al món, pero no hay res que m'agradi més que el mar.
6: Mi bebida favorita es el tequila.
1: Tequila.
3: Malcolm Otero, com et dones treva?
4: No sé, acabo d'arribar de Mèxic ahir.
2: Sí,
4: i no he begut gaire tequila, no, perquè això... O sigui, jo dic que m'agrada el tequila perquè m'agradava molt quan era més jove, però ara ja les meves treves són més sanes que no pas tequila. Sí, més tranquil·les. Sí.
3: I com són aquestes treves?
4: Bueno, la meva treva sempre és la lectura. Aquesta és la veritat. Vull dir que, mira, ara que he fet en tornada, perquè he fet un viatge de Mèxic a Barcelona, però parava a Estambul, i he trigat com 36 hores. I... Estàs 5 hores a Estambul, si tens un llibre, són 10 minuts. Perquè tu seus... Si no tens un llibre, què has de fer? Busca tendes, no sé, t'avorreixes, el temps passa, dius que mires la gent... No, jo agafo el meu llibre i ja m'abadeixo del món i per mi, i els meus fills fan el mateix, ja estem tots educats amb això, no importa si hem d'esperar si tenim un llibre. Si no tenim llibre, tenim una crisi important. Sí. Sobretot si estàs a l'aeroport d'Estambul i no parles turc, que potser no tens llibres que t'agradin. No, però si tu portes i portes llibres, tu és igual. Que hi ha un... No, que sortirà dues hores més tard. No hi ha problema. Tinc llibre. I aquesta és la realitat.
3: Per tant, entenc que si te'n vas uns dies, una setmana, dues, a un altre país, la teva maleta és principalment llibres. No. O ja ets els que porta la tauleta.
4: Porto 4 o 5 llibres, per exemple, ara he estat 18 dies fora, porto 4 o 5 llibres, i a part tinc un reader per si s'acaba, perquè pot passar.
0: Si es pot esgotar.
4: Sí, de fet s'acaben, però vull dir, però després no, quan estàs de viatge, no llegeixes tant perquè surts pel matí, vols bé, fas moltes coses, torres a la nit, aleshores no, quan estàs de viatge fora no llegeixes tant, però has de tenir un llibre per l'avió, per les esperes i pel moment aquest vull dir, temps mort no existeix.
0: I tu ets dels que agafa un llibre que té a veure amb el viatge que faràs abans o quan tornes del viatge comences a llegir tots els llibres que tenen a veure amb el lloc que has visitat?
4: Normalment ho faig després. O sigui, no em documento, diguem-ne, llibres que parlin. O sigui, no em llegeixo Pamuk per anar a Estambul. Vull dir que, bueno, Pamuk ja està molt llegit, però vull dir que el que fas és quan ja has estat allà et desperten certes coses al cap, certes curiositats, aleshores llegeixes coses que... I a més que fa... té el gust de la referència. O sigui, el meu fill vam anar a veure Spider-Man i havíem estat a Nova York en aquest viatge. I, clar, doncs, totes les imatges són de Nova York. I això fa goig, perquè ell veu reconèixer els edificis que ha vist en una pel·lícula. Això, aquests referents, aquest gustet de veure o llegir coses que tu has viscut, també m'agrada.
3: Ara seguirem parlant de la lectura, però una altra de les teves treves crec que també és la gastronomia, perquè a través de les xarxes també ensenyes molta cuina. No sé si tu ets de cuinar o més de menjar.
4: No, no soc de cuinar. O sigui, tinc dos o tres plats... la meva dona ni diu que ni són estrella ni són res.
3: Quins són, per exemple?
4: Jo faig un ceviche molt bo.
0: Ah, bueno, molt bé.
4: Faig un ceviche molt bo. Soc bastant bo amb els sofregits, vull dir que els faig bé amb la famosa puntilla. Sí, ho sé bé. I he dit tres, però ja veus que ho són dos.
0: Però no serveix per a moltes coses.
4: No, puc fer una paella, puc fer... Vull dir que si estic sol amb els nens, que passa a vegades, m'apanyo, eh? Vull dir que no és que digui que soc un negat per la cuina, puc fer coses, però no dius, és que tens un plat que és que... O sigui, faig bé les truites, però bueno, això no sé si entra dintre d'això.
2: Sí, és important fer una bona truita.
3: Fer una bona truita. Sí. El més important és fer plats simples, els millors del món.
4: La meva filla, que m'estima molt, diu que és la millor del món, però veus? No ho sé.
3: De fet, ara tornem a la lectura. Aquests dies, a estiu, s'està parlant molt d'una pel·lícula que és l'Odissea, que també està relacionat amb un llibre que tu n'has parlat molt, que és l'Ulisses de James Joyce.
4: Clar, bueno, l'Ulisses està relacionat amb l'Odissea i l'Odissea és aquesta versió de Christopher Nolan que jo encara no he vist, la meva dona va anar ahir, però com que tinc dues criatures, la meva filla és massa petita per veure, jo vaig anar a veure Baiana.
0: Em va tocar... M'ha
4: agradat perquè vam anar a un cinema d'aquests que es mou la cadira i que t'esquitxa aigua. Saps què vull dir? Vull dir que és aquesta, es diu 4D i era com simpàtic viure aquesta experiència. Però vull anar a veure l'Odissea a un cinema IMAX. Crec que l'únic és el de... Aquí és Diagonal Mar.
3: I no hi ha una cadira lliure.
4: Sí, intentaré, esperaré el que sigui, però ja que vull viure l'experiència. La meva dona m'ha dit que és molt espectacular la peli i he llegit crítiques que qüestionava la fidelitat, però bueno, hem de tenir en compte que Homer, si és que va existir, que no estem segurs, va agafar una tradició oral, que també és una interpretació, vull dir que interpretar lo interpretat és, diguem-ne, que és tot totalment lícit, no?
3: I quan agafen un llibre, en aquest cas, l'Odissea, i el transformen en pel·lícula, a tu t'agrada o a vegades ets aquest que, clar, quan t'has llegit el llibre, que el tens tant al teu cap, que te la transformin a la mesura d'un director, que a vegades hi ha un punt de recança?
4: No, vull dir, mira, veus El gran Gatsby, em sembla una pel·lícula fantàstica i és una de les millors novel·les angleses. Hi ha pel·lícules que no. O sigui, tu veus Moby Dick, en Gregory Peck, que és com una caricatura, hi ha coix, i dius, el llibre és molt millor. Però també té cosetes. Al final de Moby Dick hi ha una escena que no surt al llibre, que ja es queda lligat a la balena. I va com saludant, entra i surt la balena i va com saludant sense voler, que és molt teatral. Això a la pel·lícula és molt bo, òbviament això no surt al llibre. Cada pel·li té una aportació que és interessant.
0: I parlàvem abans de l'Ulisses de James Joyce. Com de pedante és llegir l'Ulisses de James Joyce?
4: Home, pues, no és pedant, és difícil. No, vull dir, és un llibre que... Vull dir, és d'aquests llibres que no pots dir que l'has llegit si no l'has llegit, perquè si et fa tres preguntes ja et desmunta la mentida. Jo em dedico, entre altres coses, a fer fàcil la lectura d'aquest llibre a la gent i explicar-los capítol a capítol, entendre les claus per poder llegir aquest llibre una mica més fàcil. Jo no crec que sigui pedant, jo crec que és molt estimulant, però també t'ha de venir de gust, perquè si ho fas sense ganes no sortirà bé.
8: Partamos de las verdades y mentiras sobre Ulises. Ulises es un libro que durante siglos han dicho que es muy complicado y es complicado. Este libro está lleno de paralelismos con la Odisea, como es obvio por el título, muchas referencias a Hamlet y luego está lleno de cosas locales, poemitas locales, canciones.
0: T'ho he preguntat perquè jo estic fent un repte literari, val? M'he comprat l'Ulisses i vaig començar a llegir-m'ho i vaig dir, una merda, o sigui, jo aquí...
4: Saps què passa? Que té una cosa que es diu amb barreres d'entrada. És a dir, el llibre està, al principi, és molt més difícil encara. És un llibre que t'has de com entendre el llenguatge d'ull. I a més que els tres primers capítols no tenen realment relació amb la resta. O sigui, comença el quart capítol, després el personatge d'aquests primers capítols torna, però la història de Leopold Bloom, que és el personatge que surt de casa pel matí sabent que la seva dona és infidel i que va a un enterro i després torna a casa aquest dia d'aquest Ulisses que és Leopold Bloom, comença el capítol 4, en la qual cosa és complicada.
0: Clar, és que jo vaig començar a llegir-m'ho, no entenia res, no podia, i vaig veure un vídeo a YouTube que era com t'has de llegir primer X llibres, i llavors ara estic amb l'Odissea i després deia Dublineses, Retrato d'un artista adolescente, i recomanes algun més?
4: Bueno, Retrato d'un artista adolescente té raó perquè el personatge, un dels personatges és el mateix que comença en aquests tres primers capítols. I jo crec que sens dubte Hamlet.
3: De fet, hi havia un capítol de Plats Bruts de fa molts anys que parlaven d'aquest llibre i que feien la conya de que hi ha dos tipus de persones, els que s'han llegit l'Ulisses del Joyce i els que no, vull dir, dividien el món entre dos.
4: Sí, però és un llibre, vull dir, el Quixot, o hi ha molts llibres importants que tu el pots llegir de vicàriament, és a dir, tu ja saps, encara que no t'has llegit el Quixot, tu ja saps la història, que sí, tal, que sí, Sancho, tal, no sé què. Vull dir, saps tu una mica de què va i pots explicar-li la història al teu fill sense haver llegit el llibre. Amb l'Ulisses no ho pots
3: impossible.
4: Fer. Impossible. Perquè cada capítol té un estil diferent, cada capítol té referència a un òrgan del cos diferent, a una disciplina artística diferent, vull dir, és una mica complexa perquè li expliquis a un nen així la història com podries fer amb el Quixot. El Quixot és meravellós, eh?
3: Tu has passat la teva vida dedicada a editar llibres. Això és com una mica l'enamorament, quan trobes un escriptor, un autor, escoltes o llegeixes, òbviament, una obra i dius, ostres, això m'encantaria que patés, que explotés.
4: Sí, té una cosa més narcisista que això, perquè tu dius, amb això ho petaré jo també. Saps?
0: Guanyo diners.
4: Però sí, o sigui, vull dir, mira, els editors, quan fas literatura estrangera traduïda, té les seves recompenses, però no és... Però l'important de veritat és quan agafes un autor que tu treballes amb ell el text, vull dir, que fas millor el llibre i quan surt al mercat és un llibre nou i que de cop i volta veus que té lectors i que neix un autor de veritat. Això és... També és una mica narcisista, perquè tu creus que tu has fet alguna cosa, ho ha fet tot ell. Però a mi això m'agrada molt. Crec que és el sentit últim de l'editor, és descobrir coses, no? Vendre llibres o agafar un llibre que ha venut 100.000 exemplars a França i vendre aquí 70.000, està bé, però això no és el diguem-ne, el que a mi realment em dona satisfacció.
0: I mai t'ha passat de mirar molts llibres en una època de que potser ningú t'havia robat el cor i dir, jope, jo ho faria millor i posar-te tu a escriure una història?
4: Tots els editors són escriptors frustrats i tots tenim una mica tal. Però així, aquest pensament no l'he tingut mai. El que sí tens, bueno, segur que s'ha passat també amb alguna pel·lícula o en algun llibre, que tu estàs llegint un llibre i dius, no vagis per aquí, no acabis aquí, i acaba passant, i tu dius, això jo... A mi em passa que llegeixo llibres i penso, per què l'editor d'aquest autor no li ha dit, escolta, l'editor original, per què no treu... no veus que això ja ho ha repetit, no veus que això li treu tensió, no veus que això està... aquí baixa molt el llibre, no sé, coses d'aquestes.
3: I no sé si passa a vegades això, que tu tens molt clar que aquest autor que treballeu junts pot explotar, però que passi al revés, no? Mira, aquest autor pot ser que passin poquetes coses, però bueno, és interessant, i de cop explota, perquè al final és com la música, com les sensacions, que mai saps què pot passar.
4: Clar, aquesta és també la gràcia del sector, és que no pot fer la intel·ligència artificial, perquè si tu fos que si té uns elements, és bo, està ben escrit, és un èxit, ja no necessitaries editors. És una cosa d'olfacte, d'instint, i falles molt. Vull dir que a vegades fa més ràbia quan tu apostes per un llibre i no funciona, perquè tu poses en marxa les comercials, els llibreters, envies un missatge, això és collonut i no funciona, que quan passa al revés, que tu dius, és un llibre que no esperes gaire cosa i acaba funcionant. Això també, això et fa satisfactori perquè t'autoenganyes i tu sempre dius que des del principi vas creure que seria un èxit.
0: I saps donar-te treva de l'edició? Com agafar un llibre i dir, llegeixo,
4: sí,
0: només, i no miraré res de...
4: Sí. No, per mi, sí, la lectura és igual per tothom. Tu, quan ets un lector professional, sempre tens la tendència a aquest anàlisi, però és igual que una persona que sap molt de cinema i diu, vull dir, a mi... que tingui o no tingui un pla, seqüència, una pel·li, m'és igual. Mm-hmm. Saps què vull dir? Però una persona que sap molt diu, hòstia, que ben fet, com ha enganxat la música aquí... Amb això, a mi, jo sóc capaç d'entrar en els llibres com tothom, però sí que sempre tinc una lectura professional, però sobretot el judici de després sempre té un punt professional perquè és el que fas, no?
2: I ara comentàvem també l'altre dia que en el món del cinema està molt present el tema dels algoritmes, de fer les pel·lícules on la trama comença ja en el minut 2, per dir-ho així. Tu també ho veus en el món editorial, aquesta tendència?
4: No, o sigui, en el món editorial hi ha molta imitació. Això sí, jo recordo un jefe, no diré quin, perquè a més li tinc carinyo, que va dir, encara tenim espai per més templaris. Saps què vull dir? Com dir, ara ja té la moda dels càtars i templaris, encara hi ha espai per més. Sí, vull dir que no funciona així perquè a Harvard o a l'MIT van fer un estudi dels llibres en les paraules que tenien perquè funcionessin els llibres i així tot no es va aconseguir. És diferent en el que passa amb Netflix i les plataformes, és diferent perquè ara la gent veu el cinema a casa. Aleshores, el que no volen és que agafis el mòbil i et desenganxis de la pel·li. Clar. Aleshores, les trames tenen com... són més curtes les escenes perquè tu no diguis, bueno, això està passant, vaig agafar el mòbil o vaig al lavabo perquè estàs a casa. Vull dir, això el que fa Netflix és evitar que tu et desenganxis de la pantalla. En el llibre no tens aquest perill. El llibre t'has de desenganxar, no pots... No llegiràs un llibre de 500 pàgines d'un cop. Vull dir que, bueno, està bé, tu desenganxes, tornes a desenganxar. També és aquesta la gràcia del llibre.
3: Perquè tu, Malcolm, quants llibres, més o menys, llegeixes a la setmana?
4: No ho sé. No, perquè no, depèn, ja... Vull dir, hi ha dies que... Setmana, mira, aquests dies, curiosament, estic llegint poc, he llegit a l'avió, quan he vingut i tal, però poc. Es pot llegir molt. Vull dir que hi ha una setmana que llegeixes 2.000 pàgines i una setmana que llegeixes 400. Això no té...
2: I si algun noient dels que ens està escoltant té un bloqueig lector, quin llibre li recomanaries tu que siga com per a tornar a enamorar-te de la lectura?
4: És difícil, eh? És difícil. Vull dir, sempre que dius, pues, recomanes un llibre bo, no? Però sempre que vols, clar, però hi ha gent que... Clar, és que ara la gent li agrada... Com ara... Hi ha gent que li agrada coses que a mi no m'agraden, no? Les fantasies... A mi, si surt un drac, ja no m'agrada un llibre. Però perquè tots teníem el nostre esnobisme. Però jo, si li hagués de recomanar un llibre que segur que funciona... Depèn de l'edat, eh? Potser un tio de 30 i pico d'anys, li recomanaria un llibre molt raro, que es diu La visita del músico de càmera, de Per-Olof Enquist, que és una novel·la històrica, però molt ben feta, d'un tio suec que era candidat al Premi Nobel i que és un llibre molt bo.
3: Malcolm, ha sigut un plaer rebre't amb una cançó que crec que t'agrada moltíssim i un artista que t'encanta. I a més amb el poder de viatjar, no? Perquè la literatura et dona això, que pots viatjar cap a Mèxic, cap a Estats Units, des d'on estàs, però connectant amb tot arreu. Gràcies per viatjar avui a la treva i explicar-nos com desconnectes.
0: Que t'obrem al balcó amb l'Anna Puigvoltes.
4: I tant.
3: Que vagi molt bé, Malcolm.
4: Un plaer.
2: I fins aquí la treva d'avui. Gràcies al Santi Jiménez per portar-nos una nova història confidencial i al Malcolm Otero, que ens ha deixat clar que el temps mort no existeix, sobretot si tens un llibre a la mà. Demà tornarem amb l'especial de l'eclipse.
3: Demà és un dia especial, eclipsi, per si no ho sabíeu, per si no se n'ha parlat prou, però nosaltres ho farem des d'una altra visió, des de l'eclipsi inclusiu i com viuen aquest fenomen les persones que no el veuen, com el senten, i a més parlarem amb l'Ignasi Terratza, també amb la Laura Andrés i amb la Laura Coca i el Jorge Rivero, que han explorat una forma de viure'l d'una altra manera.
0: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Messegui a la producció, Noemí Pérez a les xarxes i som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
2: Adéu, ens veiem demà. Poseu-se...

0: relacionado sobre todo con las gafas, las homologadas si son seguras y con ellas puestas no nos vamos a quedar sin retina. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
1: A la cadena SER y SER Cataluña, hora 14.
2: Bona tarda. El govern català ha activat un dispositiu especial per l'eclipsi solar total de demà dimecres. Tot indica que hi haurà un alt volum de desplaçaments per carretera, especialment cap a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent, on el fenomen serà total. La consigna del Servei Català de Trànsit és que, en la mesura del possible, s'esglaonin les sortides durant tot el dia i que s'eviti tant com sigui possible també l'autopista AP7. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
2: El consell és que les persones que vulguin observar l'eclipsi ho facin al més a prop de casa seva, des d'on sigui possible. I encara sobre eclipsi, en aquesta hora 14 ens ocuparem també de les precaucions que s'ha de tenir amb la canalla. Els seus ulls són més vulnerables que els dels adults. I també ens interessarem pels efectes que el fenomen astronòmic tindrà sobre la fauna salvatge. Barcelona comptarà amb un centenar més de càmeres de videovigilància que se sumaran a les 180 que ja funcionen. Ho ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona avui, el dia que a SER Catalunya us estem explicant que les denúncies per incivisme als búnquers del Carmel han caigut un 30% en comparació amb l'estiu de l'any passat. Això no treu, però, que els veïns continuïn queixosos perquè el problema persisteix.
4: Hasta la madrugada tenemos gente aquí que baja, sube, aquí mismo hacen fiestas, ponen música. Y
5: molestan cuando bajan a las 2 o las 3 de la mañana, que se piensan que aquí no hay nadie. A gritos, con el container, rompiéndolo, tirando basura, de todo.
6: A las 7:30 de la tarde tancan, ya no pueden entrar, pero bueno, pues se posan fuera de la tanca y fan el mateix.
2: Cada dia es registren 5 denúncies per soroll i incivisme a la zona. No ens oblidem de Colòmbia, que va paint la desgràcia del terratrèmol que hi va provocar més de 130 morts confirmats i milers de desapareguts. No consta que entre les víctimes hi hagi catalans, però la comunitat colombiana que viu a Catalunya, més de 100.000 persones que són veïns nostres, viu amb molta angoixa aquests moments. Sentirem el que ens han explicat. Tot això i més coses en aquest Hora 14 amb Víctor Valero a les vies de so, Èlia Pijoan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz. Esteu escoltant, com diem, Hora 14 a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
2: 2 de la tarda i gairebé 9 minuts. Catalunya viurà demà una jornada de mobilitat excepcional amb motiu de l'eclipsi solar.
1: Hora 14.
2: El Servei Català de Trànsit reforçarà el dispositiu a les carreteres i demana als conductors que planifiquin molt bé els seus desplaçaments. Èlia Pijoan.
7: El Servei Català de Trànsit recomana utilitzar vies alternatives a la P7, la carretera més transitada, per anar cap a Ponent, la C25 i la 2. Per arribar a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la P2, i entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, la 7 i l'N340. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot.
7: Els agents, juntament amb les policies locals, també estaran pendents que la gent no s'assegui als vorals de les carreteres per veure l'eclipsi.
2: I des de la Conselleria de Recerca i Universitats, la seva titular, la consellera Núria Montserrat, ha demanat prudència també amb els desplaçaments. La recomanació és observar el fenomen des del punt on sigui visible que ens quedi més a prop de casa.
7: La consellera ha dit aquest matí a l'Aquí Catalunya que el que més preocupa al govern és que la gent no hagi pogut anticipar la seva sortida i agafi el cotxe a la tarda.
8: Ens preocupa doncs, que la ciutadania, doncs, per motius aliens, que demà agafi el cotxe molt tard a la tarda i vulgui desplaçar-se. No? Que si tu podies veure l'eclipsi des de casa teva, des del teu terrat aquell dia i no et pots desplaçar, fantàstic.
7: Montserrat també ha suggerit que si algú ha de sortir i no té clar on anar, que vagi als punts d'observació.
8: Si les persones han de sortir massa tard aquell dia i no tenen clar on anar, tenim 18 punts d'observació, 18 18 municipis. Nosaltres el que recomanem és prudència.
7: La Generalitat transmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de les Terres de l'Ebre, a Roquetes. És l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya i la connexió es podrà seguir des del canal de YouTube del departament a partir de les 4 de la tarda.
2: El telèfon d'emergència 112 reforçarà demà més d'un 15% la plantilla habitual per poder donar resposta al possible increment de trucades coincidint amb l'eclipsi. La previsió és que la càrrega de feina més alta es concentri entre les 4 de la tarda i la mitjanit, especialment durant l'hora prèvia i la posterior al punt àlgid d'aquest eclipsi. A Lleida, la Paeria preveu que el fenomen astronòmic generi a la ciutat un impacte econòmic de 300.000 euros, bàsicament per l'ocupació hotelera, que ja és del 100%. Més de 200 professionals, majoritàriament agents de la urbana, vetllaran per evitar col·lapses als accessos als dos miradors de la ciutat preparats per 12.000 persones. Tot i que d'opcions per contemplar el fenomen, n'hi ha moltes més. La Maricel Benavarre ha tafanejat una mica.
9: Yo lo voy a vivir con mi hermano y estaría acá en el río Segre.
10: Tenim un amic que té un tros després del Carràs, que és a Palmanya, i allí, bueno, hi ha un turó i el veurem des d'allí.
11: Que amb una torre que tenim i allà ho podrem mirar bastant bé.
12: Bueno, jo havia pensat amb les meves amics anar a la Champions Burger, que està aquí a les Firetes, per veure l'eclipse.
13: Des del riu, les Firetes, des de les Torres de l'Horta, Arbeca, Alcarràs, són moltes les alternatives que mencionen els lleidatans que no es volen perdre l'eclipsi, però tots coincideixen, ho faran amb amics o família. Pels qui optin pels dos miradors que ha preparat la Paeria, la Seu Vella i Magraners, cal que tinguin els QR de la reserva preparats. Si no, no podran entrar, almenys a la Seu Vella. A Magraners seran menys estrictes, segons l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: A la Seu Vella no podran accedir, però a la zona de Magraners, que és més àmplia, doncs sí que hi haurà aquest marge per poder acollir a més persones. Però, evidentment, nosaltres la recomanació que fem per tenir-ho al màxim controlat és que si no tenen l'entrada, doncs que no vagin a aquests punts.
13: A partir de les 3 d'aquesta tarda, els accessos a aquests punts d'observació quedaran tallats. L'expectació de l'eclipsi a Lleida ha fet ocupar totes les places hoteleres demà, generant un impacte econòmic de 300.000 euros a la ciutat.
2: Ja sabeu que per observar amb seguretat el fenomen cal posar-se unes ulleres amb filtres especials perquè no ens provoquin lesions als ulls. Els nens tenen més risc de patir-ne que els adults. Són més vulnerables perquè a ells els entra més llum a través dels ulls. Cristina Artacho.
15: El seu cristal·lí és més transparent i menys dens i alhora tenen les pupil·les més grans. Per això la protecció és encara més important. La manera és la mateixa que els adults, les ulleres homologades. El coordinador d'oftalmologia de l'Hospital Joan 23, Fernando Dols, alerta que tot i portar les ulleres, no els convé mirar el sol massa estona seguida.
16: Les ulleres amb filtre filtren el 99,99% de la llum solar. Llavors, amb elles posades no veurem pràcticament res, només veurem la llum de l'astre sol quan hi mirem a través dels filtres. És important explicar això doncs, als nens perquè la tendència, si no ho expliquem, doncs serà treure's les ulleres o mirar pels voltants i pels costats doncs, per veure-hi.
15: Dols insisteix en la prevenció perquè la lesió derivada de l'eclipsi, la retinopatia solar, no té tractament. Es manifesta entre 2 i 6 hores després de l'exposició sense protecció, amb pèrdues de visió o alteracions dels colors.
2: Ens hem ocupat de les persones adultes, de les persones petites, però què passa amb els animals? Ells també pateixen, d'alguna manera, els eclipsis solars. Per sortir de dubtes, saludem ara Ricard Gutiérrez, que és cap de secció de conservació de fauna del Departament de Territori de la Generalitat. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
2: Els eclipsis afecten la fauna silvestre i si els afecten, de quina manera?
17: Bé, la fauna normalment es divideix entre l'activitat seva diurna i nocturna. Per tant, aquells animals que, diguem-ne, funcionen de dia, veuen com de sobte desapareix el dia i els hi tocaria el cicle d'anar a descansar. I al revés, aquells que, diguem-ne, entre cometes, treballen de nit, veuen que se'ls avança l'hora, no?, d'anar a buscar menjar, etc. I això també els provoca aquest canvi. No és el mateix que sigui a última hora del dia, com ens passarà a nosaltres, que sigui a migdia, com havia passat ara fa gairebé 25 anys de crisi parcial, no? Mm-hmm. Però sí, hi ha canvis.
2: O sigui que aquest que serà molt curtet i ja a la posta de sol, en realitat no ho notaran massa, no?
17: Serà un avançament del seu cicle diari habitual. A vegades, en el cas d'episodis de tempestes molt fortes, que el cel es torna molt fos de cara a la tarda i baixa la intensitat lumínica, hem observat els naturalistes, no?, que alguns ocells, per exemple, se'n van ja a dormir. Això es fa tan freqüent en les gavines o en ocells aquàtics. però no passa que els ocells nocturns surtin abans d'hora. Però en aquest cas de l'eclipsi sí, i és el que s'espera trobar, no? Que els ocells nocturns comencin a treballar abans, diguem, sortint i ho emetin el seu reclam abans d'hora, i els que se'n van a descansar doncs avancin la seva moment d'anar a dormir.
2: Uh-huh. I una cosa que ens preguntem moltes persones, també les que tenim animals a casa, els pot provocar danys si miren el sol directament, igual que ens passen als humans? Perquè clar, nosaltres ens estem tots comprant ulleres, filtres, però ells no disposen de filtre.
17: A veure, els animals estan tota la seva vida, igual que nosaltres, amb el sol al damunt del cel. És a dir, que no és que sigui una aparició d'una mena d'estel rar, nou, que no vingui, que no hagin vist mai, sinó que és un tema diari. Per tant, ja saben que no han de mirar el sol i que si et passa si miren el sol. És probable que davant d'aquesta disminució de la intensitat mirin un moment a veure què passa, però no faran res que no hagin fet cada dia. Igual que és el nostre cas, si es fan aquestes ulleres i tot això és per visions perllongades i per permetre una observació més dilatada de la que podríem fer mirant un mig segon, no? Però sobretot és això, és protecció pels humans perquè són més curiosos, però un animal ja sap el que ha de fer i ja sap que ell ha d'evitar mirar en el cel, en el sol, vaja, perquè podria tenir un enlluernament.
2: Sort que som l'espècie intel·ligent, senyor Gutiérrez. Sí. Bueno, com que ho som, hem fet les ulleres, també. És veritat que hem fabricat els filtres. Una pregunta que li volia afegir abans de acomiadar-lo. El Departament de Territori aprofita aquest eclipsi per estudiar tot això que estem comentant. Exactament què tenen previst fer?
17: Bueno, nosaltres ens hem afegit a una iniciativa del Museu Nacional de Ciències Naturals i de la Universitat de Sevilla, d'intentar col·laborar en un estudi seriós, diguem-ne, dels efectes sobre això que acabem d'explicar, no? De l'avançament o retardament dels cicles de comportament animal. Això, fent-ho a petita escala en un lloc sol, és poc representatiu, perquè els canvis són petits i, per exemple, aquí ens estalviarem no veurem un altre efecte de l'eclipsi quan és al migdia, no? Que és com la nova albada, no? La nova sortida del sol un cop acaba l'eclipsi, i això no ho tindrem perquè quan s'acabi la fase total se farà bé, no? Però per mesurar, intentar averiguar aquests petits canvis, doncs ens hem afegit un estudi de mesurar, de gravar les cans i dels ocells i també dels ratpenats de la seva activitat, doncs els dies abans, entre el 10 i el 14 d'agost, i amb l'eclipsi al mig, a veure si hi ha diferències entre els diferents llocs de l'estat i en diferents dies.
2: D'acord, senyor Ricard Gutiérrez, cap de secció de conservació de fauna del Departament de Territori de la Generalitat. Moltes gràcies per aquestes explicacions i per atendre'ns i a gaudir de l'eclipsi amb seny.
17: I tant, tothom que ho vull dir, que és una cosa que no tornem a veure per aquí.
2: Molt bé. Gràcies, adeu-siau.
17: Gràcies i bona tarda.
2: Doncs són les 2 i gairebé 19 minuts. Fem una petita pausa i tornem.
1: Ser Catalunya, Barcelona. Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
18: Amb la meva gent l'estiu es viu millor.
1: És estiu.

0: econòmic de l'any. 608-14-12-11. El balcó d'estiu, amb Laura Pola del Foc. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena Ser i Ser Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat de manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode

0: que vindran.
1: Tirit, tirit, tirit. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: A disfrutar de un verano súper cremoso con el 50 que vuelve en los yogures griegos Oikos pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto.
5: Vuelve los Electro Days del Corte Inglés.
6: Hasta el 19 de agosto tienes un 15% de descuento adicional en una selección de grandes electrodomésticos de AEG, Midea, Bosch, Haier y muchas más marcas.
5: Y hasta un 20% en una selección de pequeños electrodomésticos de Rumba, Dreamy, Remington, Cosori.
6: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
5: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
7: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9: Mal llapis de memòria, amb Jordi Manau.
10: Bona tarda, Quim.
11: Bona tarda.
10: Ajuda'm perquè tinc un bon enrenou. Quants restaurants tens actualment?
11: Actualment, si no m'equivoco, 6. I en marxa un 7.
10: A veure, tenim el Vermut.
11: Tenim el Vermut.
10: Que és el fundacional.
11: Que és el, la mare, és on vaig néixer com restaurador i com des de fa 20 anys estem allà a l'Eixample ubicats i molt bé. I d'allà van passar coses. A cada 5 anys vam obrir el Mutis, que va ser un cabaret amb un pis molt xulo, que va ser millor cocteleria d'Europa el 2012 i que va anar tirant i que va tancar al cap de 7 anys. Després vam obrir l'Entrepanes Díaz, que és un lloc de bocates amb cambrers més grans de 50 anys i que també té molta solera. D'allà va néixer després el Multiclub. El Multiclub és una cocteleria i un club de música que també està al costat, paret en paret del Díaz, i que té a la porta una placa que posa reservado el derecho de admisión a menores de 40, en la qual la meva quinta és un lloc de trobada molt xula. I d'allà va néixer després, al cap de 5 anys, a la Solera, que és una bodega de vins naturals i fantàstica, molt informal, amb un aire andalús i que es menja a més de nassos. D'allà després va néixer l'Enriqueto,
10: que és un italià, lloc, no entenc?
11: Que és una trattoria que està allà a Sant Gervasi i que també tinc allà pues, el gran... El meu fill gran, que ha debutat allà com director i que ho està portant molt bé, el Nil, i que també pues, la pasta és el centre de tot i es menja superbé, molt senzill, però molt bo. I ara hem obert la Paloma, que la Paloma és un mexicà que ha substituït el Burger King, que va ser una fumada que no sé per què vaig fer i que no va funcionar, que me la vaig fotre de cop, i vaig muntar aquest mexicà que també la cuinera Paloma és la que ens ofereix tots els seus tastos de Mèxic. Fem un viatge per Mèxic.
10: Aquest.
11: És un mexicà d'aquests de veritat, no picant ni pesado, no, és un mexicà que es menja, bueno, deliciós.
10: I de tots aquests, en el que li vas dir no a la Rosalia, perquè tu li has dit no a la Rosalia, és el Mutis.
11: Ai.
10: Això et perseguirà tota la vida.
11: Ja. El que li vam dir que no va ser el Mutis i el que ella m'ho va recordar va ser la trobada, va ser el Mut.
10: Perquè tu li dius que no al 2014, no? Crec que
11: jo
10: és.
11: Jo li dic, aviam, si no m'equivoco.
10: Ella ve a actuar al Mutis.
11: Actua el 2014 i me la trobo al cap de 5 anys.
10: Bueno, enmig hi ha això, no? Que li dius... No, no quadres.

0: amb el que estem buscant.
1: Sí, sí. Clar, és que era normal, és que era com si te'n vas, jo què sé, abans ho has dit molt bé, però el Mutis era un espai de música funk, de soul, blues, rhythm and blues, i de cop l'estil d'ella, doncs clar, no era l'estil de Mutis.
0: Clar, és el que
1: dèiem, Mutis.
0: És Luz Casal al sonar, no enganxa.
1: Bueno, no, ja passa que clar, vulguis o no, és una estrella espectacular i que jo, doncs en aquell moment, no sé, sempre que quan passa el temps i veus el que has dit, doncs et quedes una miqueta la cara de tonto, però bueno, ella s'ho va prendre superbé.
0: Això va ser el 2019, no? Que sí, ja era una estrella, sí, i ve el vermut, sí, i tu vas allà sense saber qui és.
1: No, jo estava a casa i em van trucar que estava ella amb la Bjork i vaig baixar a saludar-la, perquè, ostres, sempre és un plaer tenir una persona com ella a casa, i la sorpresa va ser doncs, quan li vaig donar la benvinguda, que em va mirar i em va dir, oi, però no t'acordes de mi? I jo, ostres, aquí, ai, ai, ai. Y me va a decir, no, es que actúe en el Mutis, sino me dijiste que no daba el perfil. Y ahora aquí es... Y res, va reaccionar molt bé. Bueno,
0: ella, no tu, ¿eh?
1: No, yo me vaig quedar, vamos, paradíssim, perquè no me'n recordava en absolut. I no sé si m'arribo a recordar, no sé si hagués baixat, no? Perquè hagués pensat, ostres, aviam si encara s'han recordat això, però no, ni idea. Després m'ho van recordar un parell de cambrers que estaven allà, de sí, hombre, aquí actuó i és que no era l'estil d'allí i tal, però bueno, bé, una noia fantàstica.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, de l'home que va dir no a la Rosalia, al restaurador Quim Díaz.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Quim Díaz amb una cançó guanyadora d'un Òscar i un Globus d'Or, com és Last Dance, un... aquí està interpretat a les Mil Meravelles per la reina de la música disco, la gran Donna Summer, que aquesta peça, Quim, és de 1977, quan tu tenies 10 anyets.
1: 10 anyets.
0: Però crec que si l'has inclòs al teu llapis de memòria és per anar una mica més endavant, no? Que és a, en principis del segle XXI, dels 2000, en, quan vas prendre una decisió que en principi semblava una mica temerària, però que et va canviar la vida.
1: Totalment, totalment. Jo crec que a la vida tots tenim una dècada prodigiosa i la meva va ser del 2005 al 2015, que van ser els 5 primers anys del vermut i els 5 primers del mutis. A mi em va canviar la vida totalment. Jo venia de la publicitat, del cine, de fer producció i de matxacar-me moltíssimes hores, i vaig seguir matxacant-me moltes hores, però en un espai que era màgic com el mut i el mutis. I aquesta cançó va ser com l'himne, no? L'himne de vida d'aquests dos espais. Tant el mut com el mutis era com quan tocàvem el cel, la posàvem, i veies el brillo als ulls de la gent, i veies emocions, i sempre ens ha acompanyat. La veritat és que és una cançó, per mi, inolvidable.
0: És que ara l'estaves escoltant i t'ha travessat.
1: Totalment.
0: Sí, jo t'he estat mirant la cara i t'ha travessat aquesta cançó.
1: Totalment, totalment, perquè mentre, quan he començat a posar-la, m'he anat allà. M'he anat a aquest any d'il·lusions d'un empresari acollonit que obre el vermut sense un duro i que diu, ostres, com sortirà això? I que veies que, ostres, alegria, alegria i alegria. I que cada cançó, que cada que escoltava aquesta cançó era per un motiu d'alegria. Llavors que em vaig empapar d'aquesta cançó i va ser com... I després el mutis, que també va ser una locura, que tothom en deia un vas boig i mira, també va ser un espai que et quedarà allà al record, no? I aquesta cançó, clar, la ballaven tots. Jo em posava a l'escenari, la posàvem i era com... Tothom feia els mateixos moviments i era una cosa meravellosa. Brutal, brutal. Una cançó que... que, bueno, igual el dia que la palmi et tindrien que posar per allà.
0: Que ara ho deies, no?, que tu treballaves fent producció audiovisual, a publicitat i cinema. Ho deixes per obrir el mutis, el vermut?
1: Ho deixo perquè tinc un fill, el Nil, el 2001, i no el veia. No el veia, em passava tot el dia rodant, i, ostres, un dia amb la meva dona, en aquella època, vam dir, ostres, per què no fem alguna cosa per nosaltres? Vinga, va. Què ens agrada menjar, ens agrada beure, ens agrada el vermut. Hòstia, vam començar a pensar i vam crear el vermut. I de cop vaig passar a ser un runner matxacat d'hores a l'empresari d'un dels restaurants per mi més bonics que jo he vist a la meva vida i que segueix sent així. Llavors, clar, ens va canviar totalment la vida.
0: Clar, perquè tu passes pel carrer Pau Claris, que és on el vermut, i veus un cartell que posa es lloga.
1: Sí, exacte.
0: I en aquell moment...
1: Exacte. Entro sense... Jo acabava de rodar, estava patat, un diumenge per la tarda, i ve que el vermut, que es deia Berlís, i dic, hòstia, quin lloc, quina cantonada més guapa, per què no entro aviam què passa? I em vaig trobar al final d'una barra un senyor ja cansat, amb la mirada perduda, i dic, hòstia, no anem malament, em sembla. I li vaig dir, escolti, a vostè li agradaria traspassar aquest espai? I em mira, em fa com una... Em traspassa en la seva mirada que tenia el pobre home, que en Pau descansi, i em diu, pues sí. Ah, sí? Em permet que veixi l'espai? I al moment vaig veure l'espai i li vaig dir, hòstia, és possible? Vam fixar l'acord el dia següent i l'endemà firmàvem.
0: Pim-pam, eh?
1: Pim-pam.
0: Per ser que buscaves temps i estabilitat, no sé si...
1: Sí, no, és una cosa...
0: Posar-te en un negoci així, al principi era com això, temerari.
1: Bueno, però a mi la vida, jo crec que soc una persona amb moltíssima sort, sempre m'ha acompanyat. Jo vaig conèixer la meva dona i li vaig demanar matrimoni a les dues setmanes de conèixer-la. Ens vam casar en 3 mesos i vam estar 20 anys. El vermut el vam veure i els 2 dies el vam signar. I més coses que m'han passat, que realment tinc una angeleta allà que m'està cuidant.
0: I que decideixes... O sigui, ho tens bastant clar, no ets cagadubtes.
1: No, la intuïció em guia sempre, sempre. A vegades la cago, per suposat,
0: com
1: però...
0: Home, com tots.
1: Però la veritat és que m'he salvat de moltes per la meva intuïció.
0: I tu, quan entres al vermut, tens alguna experiència en la restauració?
1: No.
0: Zero?
1: Zero. Zero, zero, i a més, el vermut des del primer dia va estar ple tots els dies fins al cap d'un any i mig. O sigui, ens va atropellar. Llavors, clar, vam agafar un cap de cuina fantàstic i una cambrera, i érem 4. I de 4 vam passar, doncs mira, els 21 que som ara. Però és que va, clar, va ser com
0: vas haver d'aprendre, vull dir,
1: com se tira una
0: rapidíssim.
1: Caña, ¿no? Com se tira una caña, com se lleva un plato, com se marca una mesa, com se atiende, com se hace... Bueno, va ser brutal, però la veritat és que la gent ens ho va posar molt fàcil perquè també va col·laborar des del primer dia. Era com que li feia gràcia, precisament, aquesta falta de professionalitat que teníem. Jo em seia als clients a la taula, li prenia nota amb una llibreta, no teníem carta física, li recitava tota la carta i el 80% de la gent ens deia, mira, haz conmigo lo que quieras, tío. Porque te veo tan entusiasmado que seguro que voy a comer bien. I a partir d'aquí, bueno, el vermut és el que és des de llavors.
0: Que si no em fallen els càlculs, si no ha fet 20 anys aquest any, els ha fet ara?
1: A l'11 de setembre.
0: I amb aquest ara de tu la festa, suposo
1: pues imagina't.
0: Que s'ha celebrat, no, la cosa?
1: Imagina't. Sí, home, és per celebrar-ho. A més, vam cridar els clients dels principis, els treballadors que van fundar el vermut, i vam fer un dia inolvidable, perquè va ser ben menjar de nassos i la gent estava molt, molt feliç.
0: M'ha cridat molt l'atenció, Quim, que en una entrevista que et feien tipus test, et preguntaven, un dia que no oblidaràs mai? I jo m'esperava la resposta típica, no? El meu casament, el dia que va néixer el meu fill... No, no, vas dir el primer dia com a empresari.
1: Mm. Sí, home, clar, imagina't, ja et dic, jo vaig passar de ser un runner de Publi a un empresari d'un lloc important. Llavors, clar, el meu estatus va canviar totalment i va ser pues, un pas endavant a la vida, no? Jo crec que vaig tornar a néixer allà.
0: Et vas alliberar d'alguna manera?
1: No, jo crec que vaig trobar el meu lloc a la vida. O sigui, tota la vida jo crec que són etapes. He sigut representant d'esports, he sigut... treballat al cine i a la Publi durant 10 anys, i quan vaig arribar a l'hostaleria vaig dir, aquí em quedo. Aquí vaig trobar jo el meu lloc, perquè m'agrada molt cuidar les persones, m'agrada molt veure feliç a la gent a través del que jo faci. I, ostres, l'hostaleria realment és un dels millors mons en aquest sentit, perquè cuidem a les persones, donem de menjar, donem de beure, i que veus quan algú et dona les gràcies, és molt emocionant. Fins al dia d'avui segueix sent molt emocionant.
0: Que un altre dia que suposo que va ser important a la teva vida va ser quan et va tocar la loteria.
1: Sí.
0: El 2009.
1: El 2009 ens van caure 580.000 pavos.
0: Hi ha algú que li toca la loteria. Sí, l'estem veient, bueno, sí, l'estem escoltant. Sí,
1: sí. Bueno, mira, vam tenir això que parlava, no?, de la sort. I amb aquests diners, pues mira, vam tirar el Mutis endavant i vam ser nosaltres ja, perquè teníem un soci al vermut, que era el fantàstic Jaume Pla, que li vam comprar ja la seva part, i llavors ja sí que érem nosaltres sols, i vam donar otro pasito adelante. Cosa que la meva dona no em va perdonar mai, perquè sempre em va dir, ara compramos un piso, i no, el vam dedicar pues, això, a crear el Mutis i l'altre 50% del Mut.
0: Clar, quan entrevisten a la gent que li toca la loteria, diu, taparé forats, no?
1: Bueno, clar.
0: Faré un coixí, tu no.
1: Ostres, jo
0: tu
1: estic vinga. Esperant que em torni a tocar un altre cop.
0: Sí,
1: ja,
0: home, dic. Sí, a tu dos i als altres al cap, no?
1: No, m'ha tocat 3 vegades, eh?
0: Què dius?
1: Sí, sí,
0: pues
1: sí.
0: Ja pots dir que tens moltíssima sort, eh?
1: Moltíssima, moltíssima.
0: Com s'ha tacut obrir el Mutis, que és un club clandestí?
1: Sí.
0: I no sé si fins i tot dir il·legal.
1: Sí, bueno, allà vam tenir una mala pata, perquè ho vaig fer fatal, amb el sentit que nosaltres teníem una botiga al costat del vermut, d'un podòleg, i li vaig dir, escolta, t'interessaria traspassar-ho perquè així faré l'accés des d'aquí, i l'home em va dir que sí, i després a l'hora de la obra la vaig fer al revés, i quan vaig arribar a la seva alçada li vaig dir, bueno, ja podem arribar a l'acord, i em va dir, no, ara no me'n vaig. I, hòstia, amb tot el local fet, amb tota la inversió feta... Què faig? I vaig fer una... com es diu això de puros? Una...
0: una cava, es diu?
1: Sí, però un club de fumador de puros, i amb això pensava que pues, legalment estava cobert per una miqueta fer el que jo volgués, que va ser un gran error. Però, bueno, la cosa va durar 7 anys, i amb aquests 7 anys van viure moltes, moltes coses, i també coses que també, déu-n'hi-do.
0: Com ens hem d'imaginar el Mutis? Com era per dins?
1: Ostres!
0: Què respirava allà dins?
1: Uau! El Mutis, pues, imagina, pujaves per una escala que no hi havia llum, que t'esperava el Pau a l'entrada amb una tauleta molt poc il·luminada, que quan obries la porta de l'entresol t'obria la porta a la Gigi, que ara és una cantant espectacular, que t'acompanyava a través d'una porta de so a dins, i a dins et trobaves un jaleu molt ben muntat. Parets color xampany, cortines de vellut, bordeus, negre, terra de l'Eixample, una banda de 6 persones pujades a un escenari amb una il·luminació bestial, una barra de festa pel Joao, que és un cocteler increïble, que no parava de bellugar les cocteleres, i unes banquetes de vellut amb uns chesters.
0: Es podia fer una pel·lícula, no?
1: Era increïble.
0: Del que vau viure allà.
1: Era increïble. En aquella època es podia fumar, per tant hi havia molt fum. Era un lloc fos, molt sexy. Era increïble.
0: I tot i ser un local clandestí, com deies ara, el 2012 és nomenat la millor cocteleria d'Europa. Que clar, potser això no és l'ideal per un local clandestí, no?
1: Ja, ja, ja. És que no m'ho esperava.
0: Guanyar un premi així.
1: Jo no m'ho esperava. Jo em vaig anar a Londres convidat per l'organització, però ningú em va dir que allò passaria. I, de fet, quan van dir mejor cocteleria d'Europa a Mutis, jo estava a la barra i em vaig fotre un susto de collons perquè, clar, no...
0: Marrones.
1: Clar, clar, a més jo anava amb unes faldilles, anava amb unes coses que de cop dic, hòstia, ara davant de no sé quantes persones tinc que pujar a recollir el premi. Però bé, bé, la veritat és que, clar, imagina, per nosaltres va ser algo... Uf, que otro momentazo de la vida, no? Quan et diuen això, el mejor cocteleria d'Europa, en totes les cocteleries que hi ha i m'escolleixen a mi. Bueno, va ser una gran notícia.
0: I el 2012 també va ser l'any que es va publicar la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Los días raros de Vetusta Morla. Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: Uf, Vetusta Morla em porta als records d'una persona i que amb aquesta persona vaig viure molts moments inolvidables i que em va marcar la vida i que pues, entre moltíssimes cançons de Vetusta he dit aquesta perquè és la que poder més vaig escoltar, però la veritat és que Vetusta Morla va ser un descobriment també a la meva vida increïble. Els vaig aconseguir portar el vermut i després els vaig posar al Mutis. Vaig fer un dia en el mundo, és el seu treball més important, i vaig maridar els meus plats en les seves cançons.
0: Sí, hi havia el Copenhague, hi havia el Valiente...
1: El Valiente, en tots aquests, li ficava jo un plat. El manda huevos, posava el carpaccio de huevo... Bueno,
0: la quadratura del círculo,
1: no,
0: el Charlie Road...
1: És un grup que m'emociona molt i que crec que... Hòstia, són molt grans, molt grans, molt grans. M'arriben molt a dins. I a part, em porten molts records d'això, no? D'una època dorada de la vida i d'uns moments inolvidables que tampoc no borraré mai del meu cap.
0: Podem saber la persona o és
1: no.
0: Molt íntim? Doncs ho veus per tu, nosaltres ens quedem amb Vetusta.

0: Quim, és l'any 2018 que s'acaba l'aventura del Mutis?
1: Sí. Sí, finals del 2017, sí.
0: I per què s'acaba?
1: Bueno, doncs perquè em pillen i em diuen que no, el que estava fent no era legal, que no tenia la llicència adequada i tinc que plegar veles. I, desgraciadament, no ha sigut possible. Hem demanat mil vegades de quina manera ho podíem fer. Ho hem intentat de totes les maneres i no. El món està ple de mutis per tot el món, però aquí a Barcelona resulta que no podem tenir un espai ubicat en un pis perquè necessita sortida d'emergència i, desgraciadament, vam haver de tancar. I va ser molt trist, la veritat, perquè, clar, era un espai que, jo què sé, que moltíssimes persones et deien: tío, ¿dónde coño estoy? T'atrapava molt el mutis. Passaven moltes coses al mutis que no es podien explicar.
0: Que es queden al mutis.
1: Sí, que es queden al mutis, perquè a tot els socis tenien que firmar un documento de los mandamientos del socio. O sigui, el pas era, si jo pensava que tu tenies que ser soci, jo m'agenollava davant teu i t'obria una caixa de, com d'uns diamants, i a dins n'hi havia un pin que et posava. Et feia signar els documentos del socio, que n'hi havia uns manaments, jo què sé, tu ets responsable dels teus acompanyants, necessito que seas educadamente canalla, no m'importa lo que tienes, sinó lo que eres. Bueno, era com una fumada aquesta que a vegades et surten a la vida, no saps per què, però surten molt bé. I l'últim pas era molt divertit perquè deia: bueno, ara que has firmado esto, que era l'últim pas, és que te voy a meter el dedo. Llavors, clar, aquí la gent em deia: hombre, tío, me mola esto, però tampoco para esto. I meterte el dedo era que anàvem a la porta i li ficava la huella dactilar.
0: Per poder entrar.
1: Podies obrir casa
0: meva. Com el dir.
1: Sí, exacte. En aquella època tot això no era molt innovador.
0: Era Missió Impossible 3.
1: Però molava perquè, clar, podies obrir casa meva amb el teu dit, no? I, clar, era com bestial. Ja me'n recordo la primera vegada que el Robert De Niro va anar, el tio es va quedar perquè l'efecte, uau! Quan entraves al Mutis, la primera vegada era increïble. I el tio es va quedar dient: en mi puta vida he vist un lugar tan especial.
0: De fet, s'ho volien portar, no, això?
1: Sí.
0: A Nova York.
1: Vam estar a punt de fer-ho, però, bueno, quan ell va decidir que sí, jo em vaig separar i llavors ja no podia deixar la família aquí i ho vam deixar, però aquest efecte, veure el Woody Allen pujat a l'escenari tocant el clarinet o el Bosch, que un dia sopant li van demanar cantar i el tio va dir: no cantaré, però m'aixecaré i faré una capella. O sigui, aquestes coses, per un tio normal de Gràcia que sóc jo, em venia molt gran i cada dia veia el que passava allà i pensava: hòstia, que afortunat sóc de poder veure tot això.
0: I tota la resta sense saber que això estava passant.
1: Clar.
0: Vull dir, aquesta també...
1: Clar.
0: Que a mi em grinyola això de que et pillen, perquè vull dir, hem dit que el 2012 ets nomenat millor cocteleria d'Europa, per allà passava tothom de la Jet Set. Han passat consellers de la Generalitat.
1: Sí,
0: o et pillen.
1: Sí.
0: No sé, et pillen o és en aquell moment que et deixen caure. Sí, fins i tot, no sé si...
1: No.
0: Diguem que no vas viure el fet hipòcrita de que algú responsable del tancament havia passat pel Mutis.
1: Jo no vull pensar... No sé, no vull pensar malament. Al final, mira, el van tancar i jo defenia molt que el Mutis era un espai que mai havia passat res xungo, no, ni baralles, ni drogues, ni mala gent, al contrari. A la gent jo li demanava que es posés guapa per sortir, que és una cosa que ja no es fa, però abans les dones es vestien amb uns vestits de ras vermells, es posaven guapos. I era un lloc que respirava molt art, perquè a més m'agradava hospedar sempre pues, a gent, escriptors, poetes, pintors, en el qual hi havia un rotllo bestial. Sempre veies gent xula i de cop, bueno, pues, no sé, m'ho van tancar i no vaig poder fer res. Va ser molt frustrant, la veritat.
0: Abans d'extingir-se, el Mutis va tenir un fill, que és el Muticlub.
1: Sí. Sí, sí.
0: Que és aquest que a la porta posa prohibida l'entrada als 40 anys, a menors de 40 anys.
1: Sí, sí.
0: Però això és broma o és cert?
1: Home, és una conya totalment.
0: Però si jo trobo això en un cartell a la porta, jo m'ho crec, no posa enlloc que sigui conya, no?
1: No, però tot és una conya. L'altre dia una senyora em volia denunciar perquè deia que era discriminació. Digo, però si és una broma, hombre. Ah, és una broma? Digo, pues claro. ¿Cómo crees que voy a discriminar? A mí la gente siempre...
0: Hauries d'aclarir que és broma.
1: No, però és mal, hem de tenir sentit de l'humor. Si no ens queda ja el sentit de l'humor, tal com s'està posant aquest món, malament anem. El Mutis, el Muticlub, és un espai que gràcies a aquesta placa va aconseguir doncs que tota aquesta gent d'aquesta generació digués, hòstia, aquí m'encontraré a gusto, i així és. Música de la nostra generació, gent de la nostra generació, el local està decorat amb velluts roses, blau marins, una miqueta, té un punt art déco molt divertit, està de fest per un equip espectacular que jo mai a la meva vida crec que podré tenir, el que és el món de la nit. És un espai superguapo, molt ben insonoritzat, amb un equip de so fantàstic. Bueno, intentem defendre la nostra generació allà, perquè també mola, perquè saps que allà no te trobaràs, pues, jo que sé, el reggaeton de turno o el jove que surt i que penses, hòstia, pot ser el meu fill. Allà és un ambient pues, molt guapo, molt...
0: Els cambrers d'Entrepaners Díaz els hi fas descompte? Perquè Entrepaners Díaz és un dels teus locals on tu buscaves cambrers de més de 50 anys.
1: Sí, allà. El que passa que, desgraciadament, ja queden pocs, perquè, bueno, la vida va passant i hem tingut baixes, desgraciadament, que ja no estan entre nosaltres, però allà està el Jorge defendiendo el Entrepanes amb tot un equip fantàstic també
0: de sala. Com s'ha acut, això? De dir, no, aquí posarem només cambrers de més de 50 anys.
1: Bueno, tenia 49 anys i començava a sentir molts amics de la meva generació que els costava molt trobar feina, que els deien que eren grans, i pensava, hòstia, això no pot ser, però com un tio amb 50 anys li diuen que és gran? I vaig pensar, doncs mira, anem a fer un bar que tots els cambrers tinguin aquesta edat. I clar, de cop es va liar, perquè el cambrer de 50 anys era el cambrer de vocació, el que li agrada ser cambrer.
0: Que ara els cambrers, no tots, però la majoria és com una feina de pas.
1: Totalment.
0: D'un lloc a un altre.
1: Totalment.
0: Perquè hem de guanyar la vida. O sigui, és totalment
1: legítim. Vam recuperar el cambrer educat, puntual, net, maco, amable...
0: Cambrer, i d'ofici cambrer.
1: Cambrer, que et veu entrar per la porta i et diu, et poso el tallat amb la llei natural, com sempre, que sap les teves manies, que et despedeix, que et dona el bon dia. Aquestes xorrades que a vegades, per mi, són molt importants, i al final la gent també ho agraeix moltíssim, moltíssim, perquè a més eren senyors que tenien família a casa, que estaven al paro, que estaven desesperats. Una senyora, la dona d'un d'aquests cambrers, em va venir i em va dir, gràcies per tornar-me al meu marit a casa. I això, què vols que et digui? Emociona.
0: Que tu també has viscut una de les grans putades de la vida, que és que se't mori un cambrer en braços.
1: Ja.
0: Això, vull dir...
1: Ja. Això és un dels pitjors moments, també. Hi ha millors moments i hi ha pitjors moments.
0: Aquest és dels que suposo que... No sé com es deia el...
1: El Pere. El Pere. El Pere se'n va quedar en braços, sí.
0: Doncs el Pere per sempre, com cantava l'Elvis, estarà sempre always in your mind.
1: Joder.

0: Always on my mind d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria del restaurant del restaurador Quim Díaz. És una cançó publicada l'any 1972, quan tu tenies, què, 5 anyets?
1: Sí, 5 anyets.
0: Et transporta a aquella època?
1: Jo vaig ser criar-me amb ell. Jo quan tenia 12 anyets anava sempre, estava a casa de la meva àvia al Raval, i vaig començar a anar de rocker perquè vaig començar a sentir Elvis, i en aquella època, hòstia, era com... Vaig criar, hòstia, la meva habitació era com un panteón cap a Elvis, i des dels 12 fins als 20, més o menys, no escoltava una altra cosa que Elvis.
0: Que t'agrada tant Elvis, o t'agradava tant, que ens ha seguit una gran responsabilitat, perquè tu ens has dit, trieu la que vulgueu.
1: Sí, sí, és que hi ha grups, em sap que també vaig parlar de Queen, hi ha grups que és que és igual que facin, que m'agrada tot el que fan. No, i jo crec que només em passa amb 4 o 5, però Elvis és un d'ells.
0: Ara ens deies que l'àvia vivia al Raval, però tu ets de Gràcia?
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquella Gràcia dels anys 70, 80, de la teva infància, adolescència?
1: Jo és que crec que Gràcia és el millor lloc per viure al món. És poble, és barri, és bona gent, amb un món tan espaiat com el que tenim a vegades. Gràcia és un tresor. Viure a Gràcia i criar-te a Gràcia és com, ostres, un privilegi.
0: S'assembla a la Gràcia d'ara?
1: Bueno, va canviant tot, va canviant a la vida, i al final els barris també va canviant, i Gràcia ara té una població estrangera que també li dona un altre aire, que a mi m'encanta, a més, perquè és diferent, però no té per què ser dolenta. Gràcia ha anat passant per molts moments, i com tota la vida va canviant, però no, jo segueixo pensant que és el millor lloc per viure al món. Visc allà a Gràcia, a més, o sigui, jo, el bar Mutes Tapocla és en Còrsega, i jo visc al carrer al darrere, la qual porto una miqueta el dia de la marmota des de fa 20 anys, perquè és com sempre el mateix recorregut, però mola moltíssim Gràcia.
0: Quants éreu a casa dels Díaz quan eres petit?
1: Jo tinc 3 germanes i els meus pares.
0: Tu ets el gran, el del mig?
1: El tercer.
0: Ah,
1: sí, hi ha una petita
0: consentit, suposo, no?
1: No, que va, que va.
0: No? A que li fotien la canya.
1: Que va. No, però sempre ha sigut bastant, des de petit ja era bastant independent, i quan m'anava a casa la meva àvia no apareixia fins al diumenge a la nit, i em patejava el Raval i el Gòtic tot el cap de setmana, en la qual les meves germanes tenim, bueno, una relació espectacular, però criar-me, no m'he criat gaire allà.
0: I de petit, quan et preguntaven, nena, què et vols dedicar quan siguis gran? Tu què deies?
1: No tenia ni santa idea. No tenia ni idea. No vaig tenir una formació acadèmica, no vaig tenir una família potent que em pogués financiar un projecte. Em vaig obrir pas a poc, em vaig anar a viure. Me'n recordo que aquella època, als 18 anys, ja estava buscant pis i em vaig anar a viure als 19, cosa que ara és una putada, perquè per la gent jove això és impossible quasi. I estàs tallant molt la seva evolució, no?, personal, de dir, ostres, a la vida viure sol jo crec que és un pas molt, molt important, no?, que fa madurar molt i que et fa tenir experiències que a casa dels teus pares no pots tenir.
0: Jo t'ho pregunto perquè hi ha una norma no escrita en aquest programa, i és que tots els que s'han dedicat al cinema o a l'audiovisual darrere les càmeres, primer de tot, la gran majoria, han volgut ser actors.
1: Bueno, hi ha una parella artística...
0: Sumes a l'estadística?
1: Sí, hi ha una parella artística que soc bastant un artista frustrat. És a dir, a mi, si hagués sigut cantant o actor, hagués sigut molt feliç, perquè crec que és un dels oficis més impressionants que poden haver.
0: Però ho vas intentar?
1: Bueno, ho vaig intentar, però no va sortir res bé. No. Qualsevol intentona va fracassar, i res, vaig haver d'assumir que no era la persona jo adequada. Però sempre que puc intento fer el pallasso d'alguna manera, amb algunes, doncs jo què sé. Hi ha el curtmetratge del Vermut, que si tu poses vermut.com està allà dins. El vam gravar durant 3 dies amb el Vinyana, i vam tenir la presència de l'Ingrid Rubio, de Montse Guatllà i actrius fantàstiques, i jo tinc allà mi momento.
0: I t'has disfressat alguna vegada d'Elvis?
1: D'Elvis, diverses vegades, de Queen alguna altra, i clar, per això el Mutis també era especial, perquè allà jo vaig descobrir que era, pues, el cabaretero. Llevava una alma cabaretera que em permetia vestir-me de Marilyn, de... Bueno, tenia les meus, els meus moments, sí.
0: I eren el mutis, en el vermut, en el que tenies, crec que era una ampolla que valia 3.000 euros.
1: Hòstia, com saps això, tu?
0: Que si algú se la comprava no et vesties de res, ans al contrari, no?
1: Ostres, que fort. Sí, jo feia 3 mesos que havia obert el vermut i com qualsevol empresari que comença sense molts medis, estava acollonit, no?, de poder tirar endavant el negoci i de cop tenim molt vi al vermut i molt vi de molts tipus, entre elles n'hi havia una ampolla de Petrus del 95 que un senyor va començar a mirar-la. Clar, l'ampolla valia 3.707 pavos. I vaig veure que la mirava tant, dic, hòstia, uf, vinga, va. Vaig anar cap allà, li vaig dir, ¿por qué mira tanto? Hombre, es un Petrus de 95, es un gran vino y tal. Digo, pues mire, este vino hoy tiene premio. Si lo abre ahora mismo, yo me desnudo delante de usted y me voy hasta el Paseo de Gracia caminando.
0: ¿Y la compra?
1: I el compra. Em fa un gest a la mà com aixecant l'ampolla i dic, merda, ala. Li porto la visa perquè la pagui i dic, aviam si encara me faré el pallassa d'aquí, no la pagarà. Dic, no tiene que pagar antes, i sí, la va pagar. I un divendres a les 4:30, Pau Clarís Diagonal, que estava patat. Pues sí, vaig despullar-me davant d'ell i amb uns mitjons taronja només vaig tindre que tirar fins al Passeig de Gràcia. I a la tornada, a l'anada ho vaig passar fatal. A la tornada ja, mira, ja...
0: Ja havies entrat en calor, eh?
1: Ja inclús anava saludant. Però va ser un moment també perquè la plantilla pensava, ¿este es mi jefe? ¿Qué coño? O sea, ¿quin coño tengo yo por jefe en la vida?
0: El primer que arrisca aquí.
1: Home, clar, perquè va sortir tot el restaurant a fora a donar-me la benvinguda i va ser com, hòstia, el Petrus del 95. Vaya moment, també. Un altre moment.
0: I aquesta és l'experiència del Quim Díaz a OnlyFans, bàsicament. Tu ets més d'anar amb faldilla que anar despullat.
1: M'agrada, la faldilla m'agrada.
0: Quan quan comences a anar amb faldilla?
1: Doncs al Mutis comprem una ampolla d'en Glen Roses del 69. I en diu el propietari que la tenia que anar a recollir a Escòcia, a la destileria. I sí, agafem un avió, anem cap a Escòcia, recollim l'ampolla i allà ens regala un quil de la seva família. I me'l poso i, hòstia, saps allò que dius? Uala, com mola la faldilla. I allà va començar. Allà va començar el moment faldilla, me'l vaig portar a Barcelona i em sembla que ja he de tenir unes 6 o 7 faldilles i de tant en quant... És una actitud, això sí. Quan em poso la faldilla és que alguna cosa està passant. Sí. És com un moment de dir, hòstia, pues, si em poso la faldilla, aquesta nit passarà alguna cosa.
0: Crec que la teva faldilla ha cridat l'atenció fins i tot d'un exvicepresident dels Estats Units, no? A l'època Bush, que és el Dick Cheney.
1: El Dick Cheney, sí.
0: Això era a Nova York?
1: Sí, això era el Metropolitan a Nova York. Vam anar a un concert que recaudava alguna cosa, no sé per qui, i el De Niro era el president del...
0: Ah, vas anar amb el Robert De Niro.
1: Sí, vam anar...
0: Amb en Bob.
1: Amb el Bob, sí. Amb el Bob i vam anar cap allà i res, pues, quan pujàvem les escales em vaig tenir una necessitat d'anar al bany. Vaig anar al bany i al bany d'homes, que ja sabeu que podem fer-ho de peu, estava un senyor gran amb dos senyors al darrere, en tratxa. Jo em vaig posar al costat i l'home va començar a mirar-me contínuament de dalt a baix i al final ja em vaig girar amb simpatia per dir-li què tal. Imagina la situació, clar, els dos amb les mans ocupades.
0: Sense saber qui és ell, no?
1: No, jo, ni idea. I el tio, pues hostia, es que te estoy viendo, tío, y me parece, ¿tú de dónde sales? Pues mire, vengo de Barcelona y tal. Dice, hostia, Nueva York necesita gente como tú porque ha perdido esa alegría y tal. Ya, pues vale, pues qué guay, pues ya intentaré seguir viniendo por aquí. Acabem el pipi, surtin cap a fora, y el Bob que mira y en digo, ¿pero qué haces hablando con Dick? Digo, pues mira, hemos meado juntos.
0: Dick con
1: Dice,
0: Dick.
1: Hostia, pues Dick, ¿sabes quién es Kim? No, precisamente le estaba diciendo quién es. Pues nada, espero que seamos socios aquí en Nueva York. Ah, pues mucho gusto, Dick. Vale, pues adiós. Y cuando se van, digo, ¿sabes quién es Dick? Digo, pues no, ¿quién es? Es Dick Cheney, es ahora mismo el que la ha liado en Irak. Y me vaig quedar petrificat, porque, claro, hostia, aquest home va ser el responsable després de molts morts, la veritat. I no sé, si arribo a saber, no sé si m'hagués pixat a sobre d'ell.
0: Sabates,
1: sí. La veritat és que sí.
0: Què tal és el Robert De Niro, el Bob, per tu, a les distàncies curtes?
1: És una persona fantàstica. El vaig portar a passejar per Gràcia i el tio em deia, hòstia, se parece a mi Brooklyn, que és on m'he criado jo, i és una persona superpropera, supernormal, que l'últim que vol és un tio molt educat, que li agrada molt el vi, li agrada molt menjar, molt hospitalari, molt acollidor, la seva família, tot el que està relacionat amb ell és bo, no està espatllat. És una persona que no s'ha espatllat amb el temps, i això crec que per un tio com ell és molt valorable, no? Perquè generalment el poder que rompe, pues amb aquest no, amb aquest l'ha deixat sent el mateix, la mateixa persona que suposo que era quan va començar.
0: T'imagines aquell Quim adolescent o jove que volia ser actor? Que li diguin, no, és que seràs col·leguita del Bob. Hauria flipat.
1: Clar, imagina, pues, el mateix que t'he explicat, no? Un tio de Gràcia que de cop estigui a casa del Bob a Nova York parlant de les seves coses, el tio en pijama, la dona en bata, i jo explicant-li que d'on haremos el vermut, en què direcció i tal. Hòstia, tot això realment em ve molt gran, però ho he assumit i ho he disfrutat, sobretot ho he disfrutat molt.
0: Era com un actor referent que tu tenies quan volies ser actor a l'adolescència?
1: Imagina't. De Niro jo crec que tots tenim alguna pel·lícula favorita, no, d'ells, i pues, que jo crec que hi ha diverses favorites d'aquest senyor, i quan va arribar a casa meva em tremolava tot, la veritat és que la primera vegada que va entrar per la porta del vermut és que no m'ho creia, i vaig poder estar amb ell perquè al tio li agradava molt xerrar de la Barcelona d'aquell moment i tal, i va ser com una gran experiència.
0: Doncs d'un actor referent de la teva adolescència com Robert De Niro, passem a un músic que et va acompanyar durant tota aquesta època, que va ser Freddie Mercury.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Crazy Little Thing Called Love de Queen és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del restaurador Quim Díaz, que amb Queen ens ha fet la mateixa jugada que amb Elvis. Trieu vosaltres, que totes estan collonudes.
1: Sí, encara no he trobat una cançó de Queen que no m'agradi, la veritat.
0: Això és adolescència?
1: Això és el pas de deixar Elvis i passar a Queen. Queen també, pues, en el seu moment, quan ho vaig descobrir, va ser com un grup que em va deixar bocabadat i que amb els meus amics no paràvem d'escoltar. Era una època de canvi, era una època de deixar de ser, poder aquell nen, a ser aquell adolescent, ja que va començar a treballar amb 18 anys, en el qual viure a Queen en aquell moment va ser com un record. Quan vaig anar a viure a casa, me'n recordo que em vaig posar el radiocasset, que encara en aquella època es portava, i el primer que vaig posar va ser un casset de Queen. Bueno, hi ha molts records relacionats amb Queen.
0: Quan te n'adones que tu no vols estudiar o que no estàs fet per estudiar?
1: Bueno, em costava molt estudiar, em costava molt concentrar-me, era una cosa que em donava molta mandra, i també era una persona que tenia moltes ganes de viure la vida. Llavors, als 17 anys li vaig dir als meus pares, escolta, en aquella època es feia el BUP, i ja si feies el COU era per fer carrera, i dic, jo no vull fer el COU, jo vull... vaig a fer la mili per treure la mare de sobre i vull treballar. I llavors vaig fer la mili i...
0: A casa et diuen... D'acord, és
1: sí,
0: la teva vida.
1: Sí, sí, sí, clar, per suposat ho van respectar, i vaig fer el servei militar aquí a Barcelona i amb 19 anys em vaig posar a treballar en botigues de roba, que també era en aquella època, estem parlant de finals dels 80, 90, en el qual Barcelona bullia. Era una altra Barcelona, era una Barcelona molt inquieta, molt xula, la gent era brutal.
0: I quan te'n vas a viure a Eivissa?
1: A Eivissa me'n vaig l'any 92, me'n vaig a passar la temporada d'estiu amb una botiga que es deia The End, i, bueno, em sembla que era l'únic hetero de tota l'illa. Imagina't, me recordo que pensava, dic, hòstia, què passarà aquí? Perquè jo sempre he tingut un cantó femení molt important, però no, em vaig seguir sent el que era, i al contrari, pues allà també, amb aquella Eivissa dels 90, uau, buf... Haz lo que quieras, pero con gusto. Era una illa molt despelotada i molt guai, molt xula, no? La Eivissa que pude ja, la que és més artificial, on els diners és el més important. En aquella època la gent es deixava anar molt.
0: He llegit que t'hi estàs 3 anys?
1: No, 2.
0: Dos anys.
1: Estic 2 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, però 2 campanyes, eh? O sigui,
0: vas a l'estiu.
1: Sí, exacte. Quan acaba la campanya torno a Barcelona i quan comença torno.
0: I després entres a treballar com a comercial d'alguna cosa d'esports.
1: Sí, em fico com comercial, sí.
0: Que t'hi estàs 9 anys.
1: Exacte.
0: 9 anys que assegures que són anys perduts.
1: Sí. La veritat és que l'època, bueno, pues com tota la vida, no? Que diem, les etapes que vas cobrint, hi ha algunes etapes que t'aporten coses que se't quedaran per sempre, però hi ha unes altres que dius, bueno, les he gaudit, he guanyat diners, però no me sentia...
0: Però què venies?
1: Venia articles d'esport. Vaig estar primer, me'n vaig anar a Homa, que és una marca de botes, sí, de futbol, i em van enviar...
0: De Coloraines, eren en aquella època, són les primeres.
1: Exacte, sí senyor. Allà em van enviar un poble que no està ni al mapa, que es diu Fontsalida, a fer botes de futbol a mà. I em vaig passar 3 mesos cosint botes de futbol a mà. I d'allà, pues, em van enviar com delegat a Catalunya, vaig estar, i després vaig saltar a una altra marca que es deia Mito, que aquella el que sí que em va portar, que va ser la que va sponsoritzar l'antorxa olímpica, i vaig fer tota la ruta de l'antorxa per l'Espanya. En la qual, uau, cuidao.
0: Se m'onava.
1: 48 dies seguint el de l'antorxa van ser, amb tot l'equip de gent jove i amb ganes de festa, va ser uau.
0: I com aterres al món del cinema i la publicitat?
1: Pues just, em despedeixen d'aquesta empresa i la meva dona, que treballava per la Isabel Coixet, em diu, escolta, si vols vine aquí i et posem amb la furgo que portaves la
0: de Runner, eh?
1: De Runner, i allà em vaig quedar.
0: Que deuries fer relacions amb gent molt potent, perquè, si no m'equivoco, entre Panes Díaz el decora l'Anchón Gómez, que és el director d'art de moltes pel·lis de l'Almodóvar.
1: Sí, l'Anchón per mi és com un germà gran que sempre he tingut des que vaig entrar a la Publi, al Palai, de compartir, i que, hòstia, té una sabidoria i una forma de ser brutal, i que sempre, qualsevol moment amb l'Anchón era de... per gravar-ho. I quan vaig fer l'Entrepanes, el vaig trucar i vaig dir, hòstia, Anchón, deja una huella para siempre, porque tus películas, los decorados, los destruyen, y me gustaría que me ayudaras a hacer este espacio. I sí, de fet, hi ha un bocata, que es diu Anchón, dedicat amb ell.
0: I qui són els nens que surten als posavassos d'Entrepanes?
1: som nosaltres de petits. Són tots els cambrers i jo de petits, i els posavassos, pues, cada un és allà...
0: El... Sí, els hi vas dir, porteu-me una foto.
1: Sí, sí.
0: I és que quiere este ahora,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I clar, ja competim per veure quin és el bebé més guapo. I clar, si no, també als clients li fa gràcia tenir allà el cambrer que t'està tenint, doncs com era petit.
0: No són fotos dels teus nanos, no?
1: No, no, no.
0: Bueno, ninja. Nanos, no sé quina edat deuen tenir els teus fills.
1: 18 ja. I 24.
0: Va, nanos, dels teus senyors.
1: Sí, sí, sí, els nens no. Els nens no els vaig ficar allà perquè volia fer particip... És molt important que els equips dels restaurants se sentin que són importants. Jo necessito que siguin feliços a casa. I fora, també, evidentment, però que vull que se sentin protagonistes perquè realment ells són els protagonistes. Al final, un restaurant és un teatre, que la gent va veure la funció cada moment que ve, i el cambrer sol ser l'actor definitiu, no? El cuiner és molt important, però al final el cambrer és el que cuida les persones.
0: Ara ens deies, bueno, abans, que el Nil ja està dirigint un dels negocis, sí, no?, l'Enriqueto.
1: Sí, sí.
0: El petit, que per posar-li nom es diu...
1: Nico.
0: El Nico també va pel camí? O sigui,
1: no, Nico no està fent AD, està fent la carrera allà, i la veritat és que està... Aquest noi promet molt perquè és un tio molt sensat i molt especial.
0: Doncs, per parlar de la família del Quim Díaz, en aquesta època de l'any on ja s'escalfen els motors per arribar a Nadal, què millor que una mica de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.

0: Maria Carell sonant al llapis de memòria del restaurador Quim Díaz, que si has inclòs aquesta cançó entenc que tu tens una esperina d'elenc important.
1: Sí, la veritat és que me'n vaig a la meva família, que és el més important que tinc a la meva vida. Al final són els que sempre han estat allà i són els que a les bones i a les males sempre han estat un recolzant-te. Jo sóc una persona que ha donat molta guerra perquè els he donat molta guerra i sempre m'han apoyat, en la qual aquesta cançó, que ja sé que per molts és una turra, per mi em recorda sempre aquests moments de Nadal, de tots estar junts al voltant d'una taula i passar pues, com totes les famílies, no? Un gran moment de família i d'alegria.
0: Ja ho tens tot preparat, o ets dels que procrastina?
1: Soc molt improvisador, m'agrada molt...
0: Però ja saps on vas, la nit de Nadal,
1: sí,
0: la Nadal, Sant Esteve...
1: Sí.
0: Això és agenda política, pràcticament.
1: Sí, ens repartim una miqueta les tasques com totes les famílies, no?, al final, i ja sabem més o menys què farem.
0: Tornant a la cançó, suposo que ets conscient que la Maria Carell podria no treballar mai més i viure dels royalties d'aquesta cançó. Tu podries viure així, sense treballar, o ets
1: no.
0: Workaholic?
1: No, no. Jo fins l'últim dia espero estar fent coses, perquè no entenc la vida sense aventures. No. De fet, estic preparant un canvi d'etapa, doncs això que diem, no?, de les vides personals, i estic intentant girar la vista cap a Sitges, intentar anar allà i muntar un projecte i alguna cosa que sigui feliç.
0: Sí.
1: No sabria estar a casa. No.
0: I continues sent un animal nocturn?
1: Hòstia, sí. Sí. Mira que ho intento, que no.
0: Què té la nit, que els animals surten a caçar?
1: A mi m'atrapa. M'atrapa molt perquè jo crec que és un moment que la gent canvia totalment, no? La nit és alegria, la nit és trobada, la nit és persones. Porto la nit pues, uns quants anys i és fabulosa, no? Perquè veus el millor també de... A vegades trobes algú que no sap viure-la, no? Però quasi sempre trobes el millor de les persones en aquests moments.
0: Que estem arribant al final, però abans m'has d'aclarir una declaració que he llegit teva, que dius que ets un imant per viure moments estranys amb famosos.
1: Bueno, no sé, sí. La veritat és que realment ara et mires enrere i m'han passat uns quants que dius, joder, els atraic jo o simplement és pues, això, no? La sort que tinc de viure moments sempre divertits. Perquè...
0: Això ho dius per quan li vas fregar la bragueta al Woody Allen com si fos la làmpara del geni de l'Aladín.
1: Por ejemplo.
0: Clar, posa-li context, perquè ara la gent dirà, aviam, què és
1: bueno,
0: això?
1: Tinc una amiga, la Núria Gironès, de Cal Enric, que em va portar el Woody a casa i mentre menjava es curava uns caps de gamba, li van caure les gotes a l'entrepierna i es va aixecar l'home i em va assenyalar aquestes taques i jo parlo fatal l'anglès, intento, però bueno, al final m'entenc. I vaig anar corrents a un cebralín, l'esparall aquest, i li vaig fer el gest que se'l posés i em va dir ell també... Va ser com un joc mímic, de mímica, perquè clar, no parlàvem, i em va dir, no, tu. I em vaig agenollar, em vaig posar la baragueta a la meva alçada, li vaig fotre amb el cebralín, després vaig tornar amb el cepillo, i ell igual, no, tu.
0: Tu con el clarinete.
1: Tota la gent callada, sense moure ni un dit, veient l'escena, rient-se... I bueno, va ser molt divertida, em va dir, hòstia, això algun dia, no sé si sortirà amb alguna de les pel·lis, però anem camí que sí. La cosa és que després torna, al cap d'un mes, un diumenge pel matí, amb una taula gran, i entra el Woody per un cantó i el Joan Manel Serrat amb el tricicle...
0: Per l'altre.
1: Per un altre. Llavors, venia a rodar Vicky, Cristina i Barcelona. I un dels clients que, clar, imagina't, entra Woody i entra Serrat i tricicle... I un dels clients que estava allà al restaurant diu, Quim, Penélope, se llama así porque Serrat hizo la canción y el padre le puso Penélope por la canción de Serrat. Y como el Woody está rodando con la Penélope, ¿por qué no los presentas? I tal qual. Vaig fer aixecada la taula al senyor Woody, al senyor Serrat, i allà al mig es van donar una abraçada, pues imagina't, que també, pues otro momento de la vida.
0: El Woody Allen sabia qui era el Serrat?
1: No tenia ni idea.
0: Woody,
1: el Serrat sí que sabia, home, que era el Woody, però el Woody no sabia i, clar, quan li va dir que la canció Penélope la va fer aquest senyor, pues, se li va encendre els ulls com plats d'alegria, no?
0: I última, que ja ens quedem sense temps. ha aparegut la jaqueta de la Rosario Flores.
1: Joder, quina guerra va donar aquesta. No ha aparegut, aquesta jaqueta, sí, va ser una confusió, se la van portar un client, em vaig posar a trucar jo a les 4 de la matinada a tota la gent que havia vingut al Mutis, i al final a les 6 del matí va aparèixer la jaqueta.
0: Tu m'has imaginat trucar... La jaqueta.
1: Tu m'has imaginat trucar a la gent a les 4 i mitja de la matinada dient si usted tiene la, una jaqueta de conejo. Clar, tothom em va engegar a cagar. Tothom em deia que... Tu,
0: però la tenies molt emprenyada, eh, la Rosario? Se't sí, va posar ferruquita,
1: sí, eh? Sí, sí, sí. Clar, era la xupa de Lola. Clar. Com no salga la xupa de Lola, nene, te vas a acordar de mi tota la vida. I vaja, si la vaig trobar.
0: Quim, m'ha arribat al final i com això ha fruit tant, ens han quedat pendents 3 cançons i has de triar amb què tanquem la paradeta. Tenim el Que sabe nadie de Rafael, tenim la declaració del Zar i el Friday I'm in love de The Cure.
1: Friday.
0: Doncs que soni Friday I'm in love. Doncs, Quim Díaz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies. Ha sigut un moment, de veritat, ja t'ho he dit a banda, crec que ha sigut un dels millors moments per poder parlar d'algú. M'has fet estar molt a gust. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Eva Vázquez i Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Un partido difícil. En el Barça se confirma el peor pronóstico para Ronnie Bargi. Sufre rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha.
1: Gracias, así llegamos a las 5 y 3 minutos, hora menos en Canarias.
2: Cadena SER.
3: SER Catalunya.
4: Més de 14.000 persones s'han incorporat al registre de donants de medula òssia durant el primer trimestre del 2026. És una xifra que representa un 9% més de l'objectiu previst per aquest període. Amb aquestes incorporacions i un cop descomptades les baixes, principalment per edat, el registre compta actualment amb 530.000 donants a tot l'Estat. Catalunya, Madrid i Andalusia, per aquest ordre, concentren aproximadament el 55% de les noves incorporacions i continuen encapçalant també el rànquing històric de donants. Són dades de la Fundació Josep Carreras, que indiquen que el ritme de donacions enguany supera l'objectiu anual de les 26.000 inscripcions. Catalunya, Madrid i Andalusia aporten un 55% de les donacions, també, òbviament, pel pes demogràfic dels tres territoris i pel que fa als transplantaments. La Fundació ha facilitat 443 intervencions a tot l'Estat durant el primer trimestre i això és un 11% més que l'any passat, que ja va ser un any rècord. Més coses. Presó provisional per dos homes que portaven més de 86 quilos de drogues sintètiques, 86 quilos de drogues sintètiques al cotxe. La Guàrdia Civil va aturar el vehicle a la Jonquera. Ràdio Girona, Marta Altimir.
5: El jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó a dos homes de 26 i 43 anys que circulaven per la Jonquera amb més de 86 quilos de droga. Va ser el 4 d'agost quan els policies van parar el vehicle amb els dos sospitosos. En escorcollar-lo van trobar diverses bosses amb pols i pastilles. En total van comptar més de 150.000 dosis d'amfetamines i metamfetamines i els agents els van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Ara el jutjat de Guàrdia n'ha decretat l'ingrés de presó provisional.
4: Gràcies, Marta. Nosaltres ho deixem aquí. Continuem amb més informació. A las 6 de la tarde, ahora son las 5:05. Que vagi bé, fins ara.
6: Está analizando en detalle la resolución y avisa de que su capacidad no es ilimitada.
1: Por el momento es todo, se quedan ya con la ventana. Nosotros volvemos con más noticias a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
2: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
10: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
11: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
3: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: La Ventana con Iñaki de la Torre. Ser Cataluña, Barcelona.
1: El ventilador a tope y tú sin dormir.
2: ¡Qué calor!
1: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
0: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
4: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
6: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
4: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
8: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels. Baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
4: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: La Ventana.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Vuelven los Electro Days del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas:
4: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más.
3: Móviles, portátiles, televisores.
4: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
3: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
5: Ser Catalunya Barcelona.
6: Encara pagues cada visita al veterinari?
7: Això s'ha acabat.
6: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondas.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
9: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
10: Hòstia, m'encanten!
9: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
11: Ho haveu sentit?
9: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
12: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
13: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
14: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
12: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
15: Què t'hi jugues?
12: Per mirar l'eclipsi, és essencial protegir els ulls. Per escoltar-lo, només cal sintonitzar amb el Balcó d'Estiu.
16: Estem preparant un programa molt especial des del Port de Tarragona. Volem aconseguir la perspectiva més àmplia i detallada del fenomen astronòmic de l'any.
12: El dimecres 12 d'agost, viu l'eclipsi amb Laura Polo del Fo i l'equip del Balcó d'Estiu. De 7 a 9 del vespre a la cadena SER i SER Catalunya.
17: Estiu, cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
18: Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.

0: L'autista de llibre no existeix, diu el Marc. El Marc és un nen amb autisme i altes capacitats que intenta explicar com és viure amb autisme, allò que sent, allò que fa, allò que li molesta també i, sobretot, que d'autistes n'hi ha tants com persones amb autisme hi ha. I després hi ha l'entorn, l'entorn de cadascuna d'aquestes persones, perquè l'autisme, al final, es viu de moltes maneres diferents. El Marc ho viu en primera persona, però els qui l'envolten, com la seva mare, ho viuen en tercera. Però també ho viuen. Marta Casas, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Marc és un nen amb autisme i altes capacitats, dèiem, i és el protagonista del llibre Planeta Marc, de l'editorial Columna, i del qual la Marta n'és l'autora. Un llibre en què el Marc, fill, i la seva mare expliquen com han viscut la vida d'ell marcada per aquesta condició. Però és que la Marta, si ha escrit això, és perquè és mare d'un nen que no es diu Marc, però que també té autisme i també té altes capacitats, i a qui li ha costat molt d'entendre. És així?
1: Per això hi ha escrit el llibre.
0: Quant de veritat i de ficció hi ha en aquest llibre?
1: Mira, jo dic, la història és testimonial, per tant, la història és real.
0: Tot el que passa al llibre.
1: Ara, sí, però és la punta de l'iceberg, perquè són 25 anys d'una persona, no la resums amb 280 pàgines. La història és real, el que s'explica és real, però, clar, un escriptor no està fent ni un atestat policial ni un historial mèdic. Per tant, al moment en què tu escrius, has de ficcionar, has de posar-hi una distància, saps?
0: Si no hauria sigut molt més difícil per tu escriure.
1: Hauria estat, clar, per mi impossible, perquè estaria en el centre de la història. I en el centre de la història hi havia d'haver aquest personatge que, no sent ben bé el meu fill, pogués explicar tot el que li passa en el meu fill i a mi. El meu fill es diu Fèlix i és un nom molt bonic, però vaig triar Marc, primerament per això que t'acabo de dir, per posar-hi una distància, i després perquè un Marc també és un Marc d'un quadre, és un Marc. Llavors, les persones amb autisme, doncs, viuen, d'en certa manera, viuen emmarcats, viuen en aquest marc. I es tracta que els que estem fora del marc puguem interpretar el que hi ha dintre del marc, fins i tot, diguem, submergir-nos-hi, i els que estan a dintre del marc, doncs, puguin també optar o puguin arribar a traspassar els límits d'aquest marc.
0: Ara deies, intentar entendre. De fet, hi ha un moment que la mare del llibre reflexiona i diu, tot el que ha après d'autisme m'ho ha explicat el meu fill. No li has de preguntar, l'has d'observar. És així com tu has après a entendre aquest marc del teu fill?
1: Exacte, perquè els llibres parlen sempre de qüestions molt genèriques, saps? Quan vam tenir el diagnòstic, que ja el vam tenir molt tard, perquè el vam tenir quan ell ja tenia 8 anys, i això ja és molt tard, aleshores jo, com a mare motivada, que volia entendre el seu fill, em vaig comprar una pila de llibres, vaig llegir moltíssims llibres, i saps què em feia d'aquests llibres? Els llançava.
0: No servien de res.
1: No, perquè a dintre no hi havia el meu fill. En els llibres no, jo no hi trobava el meu fill. També a moltes reunions prèvies i també moltes reunions dins del món de l'autisme i dins del món particular d'autisme amb altes capacitats. Però jo ja no hi veia el meu fill. Nosaltres arribàvem a casa i ens trobàvem sols davant d'un abisme.

0: d'aquesta manera. Diguem, tenia unes conductes que es diuen disruptives, i és ben bé perquè és així, no? Perquè estan, és que estan molestant molt, però tu no vols, o sigui, ells no volen molestar, ningú vol molestar, és només que tu no saps entendre-ho.
1: És molt interessant el moment, els moments del llibre en què la mare viu les vivències d'una manera i el fill d'una altra. Crec que hi ha un exemple molt clar que passa el dia de Santana. Si vols, explica'l. On que passa una cosa que el fill ho viu d'una manera i la mare d'una altra.
0: Sí. Bé, aquí és on, de fet, ell va entendre que havia comès el primer intent de suïcidi en aquest dia de Santana, perquè ell es trobava sol a casa, acabava de patir bullying és molt freqüent en persones amb neurodivergències, per això faria falta més conscienciació i visibilització dels problemes. Però bé, i llavors ell, trobant-se sol a casa, es va prendre moltes pastilles de cop, totes les que va trobar, però bé, se'n va sortir. Llavors, quan nosaltres vam voler anar-nos de l'hospital, que ho va passar francament malament, ens van dir, no, senyora, no, em van dir, no, vostè no pot de casa amb el seu fill. Això ha estat un intent de suïcidi de llibre. O sigui, nosaltres, des de l'exterior, se'ns va dir que allò havia estat un intent de suïcidi, i jo sempre més vaig creure que havia estat un intent de suïcidi. Al cap de molts anys, el meu fill ens va explicar que ell en cap moment havia pensat a matar-se en aquest primer moment, no? Després sí, de més gran sí. Després de més gran sí. Però als 12 anys, que era l'edat que tenia llavors, que era un nen...
1: En aquest moment que us diuen que havia estat el primer intent.
0: Exacte, en aquest moment ell... No, amb ell li havien dit, mira, i forma part de la lògica autista, mira, si prens pastilles et trobaràs millor. Nosaltres anava molt medicat. Si prens pastilles et trobaràs millor. Llavors ell va pensar, doncs ara que em trobo tan malament, si me les prenc totes de cop, em trobaré bé també de cop, i ja per sempre més no caldrà dosificar-les. Me les prenc totes de cop.
1: I ja està.
0: Es va trobar molt malament.
1: Evidentment. Un altre exemple de com l'autisme es viu diferent, perquè això al final és com el cervell funciona diferent, no? Això que dèiem de la primera persona i la tercera. Però un altre és el silenci, per exemple, no? Que des de fora sembla que ell estigui malament perquè no diu res, perquè les persones sense autisme, quan estem callades, és que alguna cosa passa, no? Però dins, però ell diu, no? És el meu refugi, la meva fortalesa, estic bé aquí dins. O els moments, per exemple, de la poca flexibilitat, aquestes línies vermelles que ell posa, que per persones com el Marc o com el Fèlix no poden traspassar aquestes línies. És complicat conviure amb una persona així, com a mare o com a l'entorn?
0: Mira, doncs, torno a agafar la primera pregunta que m'has fet, que és, què has après? Com ho has pogut aprendre, el que passa amb l'autisme o què passa amb persones diagnosticades amb autisme? Doncs observant-les. Llavors, respectar vol dir això. Respectar vol dir observar, no jutjar, intentar entendre. Aleshores, ell pot tenir un primer moment de molta violència, fins i tot, no? Molt, molt agressiu, perquè se sent molt atacat. Mira, ara que estem a la ràdio, jo faig sovint la comparació entre, diguem, nosaltres, per exemple, no? Els neurotípics, estem en ona mitjana, no? I llavors, suposéssim, no?, que els autistes estarien en freqüència modulada. Són dues freqüències diferents, i es tracta que es puguin arribar a entendre, perquè les ones hercianes funcionen de manera diferent en un cas i un altre. Per tant, costa entendre com pots abordar-la una persona així. Doncs observant, no jutjant, intentant entendre, perquè normalment allò que a tu et sembla irresoluble, complicadíssim, no ho és tant. Però primer has de baixar del burro tu.
1: Però com a família costa fer això. Al llibre els hi costa molt, suposo que a la realitat, com deies, també.
0: A la família, el que pitjor ho ha passat, et diré, jo crec que el que pitjor ho ha passat és el meu marit, és el pare. I és més, el nostre fill, el Fèlix, ens ho ha dit. A mi el que em feia pena era el papa.
1: És que parles

0: te dol al llibre.
1: Clar, per què? Quan et donen aquest diagnòstic, te n'adones per primera vegada que tu has estat educant una persona que no era aquella persona, que era una altra persona. O sigui, aquesta persona ha viscut emmascarada perquè volia assemblar-se a la resta. El nostre fill feia llistes de tot, de les nostres preferències.
2: De fet, el llibre apareix aquestes sí. llistes que feia.
1: Apareixen les llistes perquè llavors ell s'ho aprenia i llavors ell creia que d'aquesta manera ens podia conèixer. Però llavors, quan tens aquest diagnòstic, d'alguna manera has d'enterrar el nen que ha estat vivint amb tu, en el nostre cas durant 8 anys, perquè aquest nen estava fingint, no era ell. Llavors, el que has de fer és apropar-te-li, però amb tot l'amor del món, això sempre, naturalment, però que ell perdi la por de ser ell. Va. I al mateix temps tu has d'enterrar aquella imatge falsa, perquè era falsa. No és que tu l'hagis interpretat malament, és que ell et donava una imatge d'una persona que no era. Però el meu marit no va saber fer aquest dol en el primer moment i després es va com enquistar, o sigui, va agafar com una por a no poder-se comunicar amb el seu fill. I tot i estimar-lo, perquè l'amor el va sentir sempre, se'n va apartar i va estar molts anys que ell estava present, no era un pare absent, era un pare present, però era un pare present que no podia, el que no podia traspassar les línies vermelles era ell. Ell no podia arribar al cor del seu fill.
2: I tu com a mare, perquè al llibre hi ha moments en què la mare ho passa molt malament, tu t'has sentit així també?
1: Sí.
2: Hi ha moments, no farem spoiler, però hi ha un moment de desesperació.
1: Sí. Sí, clar. Jo porto molts anys fent teràpia, però no ens n'hem d'avergonyir. Al contrari, sort n'he tingut de la teràpia. No és que jo hagi necessitat ajuda a posteriori. És que va venir ja donat, no? Ja l'havia començat a fer abans, perquè jo ja vivia desesperada d'abans. Hi ha moments que són molt difícils de pair, perquè tot i que tu hi poses tot de la teva banda, sembla que no és suficient. El que l'altra persona necessita és un enigma, és tota una vida que necessitaràs.
2: Dius, no havia fracassat com a mare, però sí com a terapeuta. Imagino que és difícil arribar a aquesta conclusió, no? De la culpa.
1: Exacte, clar. Esclar, t'acabes sentint culpable, clar. Jo, quan vaig tenir el diagnòstic, em vaig alliberar, vaig pensar, mira, no és culpa meva. Però no és veritat, justament, o sigui, la culpa ha anat sortint amb els anys. A força que han anat passant els anys. I ara, amb la publicació del llibre, et diré que amb la publicació del llibre la culpa s'ha fet encara més present, perquè es veu que està traspuada. O sigui, el llibre traspua aquest sentiment de la mare i jo no n'he estat tan conscient com quan els lectors, i això és molt bonic, els lectors han percebut aquesta culpa més que no jo, que l'he viscuda.
2: És que t'anava a preguntar, han vingut mares i pares, fins i tot, amb fills i filles amb autisme, a parlar amb tu després d'aquesta publicació?
1: Bé, això, clar, aquest llibre ja té uns quants mesos i l'he portat, el llibre ha anat a molts llocs i he estat també en entorns en què hi havia famílies amb nens amb autisme, he estat amb psicòlegs, he estat amb taules rodones sobre salut mental... I al final d'aquests actes sempre venen persones a explicar-te com es troben elles, què els ha passat a elles i a dir-te, és que m'he sentit tan identificada. I això per mi és un regal, que la gent llegeixi el llibre i se senti per un moment consolada del que estan passant. No estic sola. Que he fet aquest llibre, l'he escrit amb dues intencions, no? Una, això, fer sentir, no estàs sola, no estem sols, hi ha molta gent que està passant moments molt difícils, o els ha passat, però tu has de confiar en la intel·ligència, en la capacitat del teu propi fill, perquè el teu propi fill et demostrarà que se'n pot sortir, cada persona al seu nivell, se'n pot sortir, val? I l'altre motiu que l'he escrit és un homenatge al meu fill, perquè el meu fill és un supervivent. De fet, per les persones que vulguin llegir el llibre sense tenir cap relació amb l'autisme, doncs també, suposo que ho hauràs vist, que també és un llibre
2: ajuda
1: que té...
2: Ajuda a entendre molt.
1: Molt de valor, perquè t'explica la història una història de superació.
2: I t'he de dir que ajuda a entendre molt al teu fill, però també a la mare. La fortalesa d'una mare que no pensa en ella durant molts anys.
1: Sí. Així estic ara, perquè tot passa factura. Jo no vaig plantejar-me mai si podia o no podia fer-ho, jo. O sigui, ho podia fer perquè jo era la mare. A veure, si jo no estic amb el meu fill, si jo no em dono al meu fill, aquí ho faré, al veí.
2: És que això és molt cosa de mares. Jo crec que ho fan totes les mares amb o sense autisme.
1: Sí.
2: Et volia preguntar també, el teu fill ha llegit el llibre?
1: Sí. Bé, no.
2: No, però li ha...
1: Perdona.
2: No l'ha llegit sencer.
1: Exacte. El meu fill n'ha llegit capítols, molts. N'ha llegit molts perquè el llegeix desordenadament, que és una manera molt intel·ligent de llegir llibre, perquè potser hauràs vist que els capítols són unitats tancades.
2: Sí.
1: En realitat, o sigui, si llegeixes de principi a fi, doncs tens la història explicada cronològicament. Però, si no, tu pots agafar qualsevol capítol perquè són unitats, són com petits contes, I estan escrits amb aquesta finalitat. Llavors, ell, hi ha alguns capítols que ell se'ls ha llegit moltes vegades perquè li agraden moltíssim i en diu, mama, és que són la monda. D'altres m'ha dit, jo exactament això no ho recordo així, però les sensacions i les emocions que hi transmets són exactament les que jo recordo. I això ja és definitiu. Això vol dir que sí que he pogut copsar la seva veu. I ell també ha intervingut en les llistes. Ell ha intervingut en les pastilles.
2: És coautor.
1: És com coautor, sí.
2: Malgrat la duresa del llibre, perquè és dur, hi ha una frase que a mi em va agradar molt, que diu el Marc, que és «Jo encara m'ho pregunto perquè sóc autista», però ha deixat d'importar-me, perquè per a mi té més avantatges que inconvenients. Se sent així ara, ell?
1: Sí, ell ara és un heroi, és un vencedor. Fa una carrera, està fent un màster, treballa, i ell també es cuida molt, la seva dieta, o sigui, ell porta una vida molt ordenada, que amb ell el satisfà. És una vida que és un... Ell és el seu propi projecte vital. I tot el que fa és, per entendre's, té sentit per a la seva vida. I no fa res que nosaltres li diguem de fora, però és una persona educadíssima. Vull dir que no és que sigui un tarambana, no fa res que vingui de fora. No, és molt educat, però ell... ja et dic, ell és el seu propi projecte de vida.
2: Dins d'aquest marc, tot i podent sortir. Quant amor i quant orgull a les teves paraules, Marta Casas, autora del llibre Planeta Marc, on mare i fill, amb autisme i altes capacitats, comparteixen vivències des de la perspectiva de cada un. Moltíssimes gràcies per explicar la vostra història al balcó i molts records al teu fill.
1: Moltes gràcies i et dic, m'ha agradat molt l'entrevista que m'heu fet.
2: Gràcies a tu per venir.
0: Buscàvem la veritat, i és evident que l'hem trobat en un món tan petit. Però és que l'amor, mentre durés infinit, buscàvem l'amistat i no esperàvem ni de lluny on hem arribat.

0: Alia Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: El terratrèmol de Colòmbia, que es va produir ahir a la tarda i que ja ha causat 240 morts, que causa preocupació a Catalunya.
2: Cuando pasan esas cosas es una tristeza inmensa no estar usted con su familiar.
3: Mira, los familiares están bien. Por el momento ya estoy más tranquila. Yo sí preocupa la situación de todas las estructuras que se han venido abajo.
2: No, la mía tampoco me...
1: Són colombians que viuen a Barcelona i que es van posar en contacte amb la seva família tan bon punt van saber que s'havia produït el sisme. A Catalunya hi viuen més de 107.000 colombians i a Colòmbia prop de 7.500 catalans. Per ara, el govern no té constància de cap víctima, tot i que hi ha més de 150 espanyols, en concret 164, amb qui encara no han pogut contactar.
4: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Pero yo hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
1: Són paraules del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i des de la conselleria tampoc tenen la xifra concreta de quants catalans hi ha de visitar el país per un problema de comunicació. És el titular d'Exterior en declaracions a TV3.
5: Bé, no sabem exactament quants són catalans, lògicament, perquè no hem pogut parlar amb ells. Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Són fonamentalment gent que es trobaven a zones a les quals en aquest moment les telecomunicacions no funcionen i, per tant, no sé, és més difícil o és de moment impossible contactar amb ells.
1: A més, ha demanat que es posin en contacte amb el consulat espanyol a Bogotà o amb la delegació del govern.
5: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
1: El govern ha assegurat estar en coordinació amb el Ministeri d'Interior, així com amb les autoritats colombianes. I els Mossos d'Esquadra han trobat un cos sense vida a Àger, a la Noguera. És la mateixa zona on es buscava un parapentista que havia desaparegut dissabte, Àlex Calatrava.
6: La policia encara té pendent confirmar que la víctima és el parapentista que es buscava. L'home desaparegut tenia 56 anys i havia anat a practicar l'activitat al Montsec, però no havia pogut tornar. En l'operatiu per trobar-lo s'han coordinat Mossos, Bombers i la Guàrdia Civil. Aquest dilluns uns testimonis que van veure l'enlairar-se van informar als bombers que l'home estava intentant remuntar el vent de llevant que se l'emportava cap a l'embassament de Terradets. Amb aquesta informació han pogut localitzar el cos. Ara els Mossos investiguen l'accident.
1: Gràcies, Àlex. I en pocs minuts quedaran 24 hores justes per l'eclipsi. Cristina Artacho, des del Parc de l'Amfiteatre. Bona tarda.
0: Cristina Artacho? L'hem perdut abans de l'eclipsi. Cristina!
7: Hola! Cristina. Hola, estic aquí.
0: Quan
7: bona
0: surt?
7: Tarda. És que ja estic eclipsada per tota la festa de l'eclipsi que està a punt de començar i ni ho sentia.
0: Quan soroll, no, Cristina? O sigui, què està passant? 24 hores pel nostre
7: mira.
0: Programa. Demà en què estora, Cristina, la feinada que tindrem?
7: Tindrem molta feina, però alhora també serà molt bonica i farem el possible per explicar de la millor manera a la gent què és el que viurem demà a Tarragona i en altres indrets de Catalunya. I ara tenim tant de soroll perquè està a la banda, que tocarà després durant aquesta festa de les 24 hores anteriors a l'eclipsi, faran un concert i estan fent la prova de so. Ja tenim els músics preparats. L'ambient és increïble perquè estic just davant de l'amfiteatre, es veu el mar i hi ha tots els planetes aquí posats, hi ha un telescopi per posar-nos dins d'aquest ambient de l'eclipsi, just quan quedin les 24 hores a les 8:29 es pulsarà doncs, un pulsador i ja seran doncs, només aquestes 24 hores finals fins a arribar a les 8:29 de demà, que és aquesta fita, aquesta data que portem tants mesos parlant.
0: Home, i tant, i mesos, i nosaltres hi serem demà amb tu allà acompanyant-nos, ja ho saps. Gaudeix d'aquesta festa prèvia i guarda'ns lloc que demà aquesta hora ja ens hi haurem posat.
7: I tant, ens veiem demà i ho explicarem tot per aquí, per la ràdio.
0: Gràcies, Cristina, fins demà.
7: Adeu.
0: I Alia Pijuan, moltes gràcies
1: a
0: també.
1: A vosaltres.
0: Graderia del Balcó, Ana Palet, bona tarda.
8: Bona tarda, Laura.
0: Què tindrem avui?
8: Doncs avui parlarem del mercat de fitxatges, del Barça, ho farem amb l'última hora que ens portarà el Nil Solà. Estem molt pendents dels noms com el de Ferran Torres, que ha de marxar cap al PSG, com el de Rodri Hernández, que ha de venir al Barça procedent del Manchester City. Anirem cap a França amb l'Andrés Onrubia, amb el corresponsal del diari AS, perquè ens expliqui què és el que falta perquè es tanqui aquest fitxatge de Ferran Torres. I tenim una entrevista molt interessant per conèixer millor els joves del Barça amb l'exentrenador del Barça Atlètic, del Barça B, l'Albert Sánchez, que ens desgranarà nom per nom què hem d'esperar dels joves de la Masia, que tan importants són en un equip com el Barça.
0: El futur del Barça, al final.
8: I tant.
0: I demà deixem dir que tindrem una minigraderia al final de l'eclipsi, on la Sierra Chávez ens explicarà algunes històries de l'esport que estan relacionades amb els eclipsis. A tu no et tindrem, Anna?
8: Jo estaré al Johan Cruyff veient el primer amistós de pretemporada del Barça femení contra el Montpellier, un amistós on es donaran ulleres als primers 1.500 assistents que hi vagin a Sant Joan d'Espí per veure l'eclipsi.
0: Cert, que coincideix amb hora amb el nostre programa i anirem seguint també el resultat d'aquest primer partit de pretemporada del femení.
8: És el primer partit que jo seguiré que coincidirà amb un eclipsi. Això jo crec que serà el primer i l'últim.
0: Té pinta que serà el primer i l'últim.
8: Sí, segurament.
0: Moltíssimes gràcies,
8: a tu, Laura.
0: I anem al temps.

Sembla que no tenim la Núria Seró pel temps. El que sí que us puc dir és que la tindrem demà, on ens explicarà el temps. Al final el resum ha estat la calor del dia d'avui. Suposo que ens ho acabarà de detallar demà, a veure com serà el dia de demà i també la resta de la setmana. En Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:24 d'aquest dimarts 11 d'agost del 2026.

0: És dimarts i ja podeu preparar paper i boli perquè toca prendre punts per aprendre sobre cinema i allò que hi ha darrere les pel·lícules. Ja tenim aquí la Gemma Blasco, directora de cine. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Molt bé, també. La Gemma ja ho sabeu els dimarts per demostrar-nos que el cinema no són només crispetes i perquè puguem aprendre una mica les tècniques i decisions que hi ha darrere les pel·lícules i així doncs poder-les admirar encara més. Gemma, què ens portes avui?
1: Avui parlem d'un tema molt, molt, molt, molt important, que és l'ètica al cinema.
0: L'ètica al cinema,
1: Sí, l'ètica al cinema, bueno, l'he imposat aquest títol, la secció d'avui, té que veure amb, no, amb aquest compromís amb prendre decisions ètiques en com es representen les coses i on no importa només el què explica una pel·lícula, sinó com està explicat, i on les decisions, moltes vegades, de direcció, de què posem dins de plano, què deixem fora, poden determinar quina representació social estàs fent, i per tant crear referents, desmuntar clitxés, no? I generar un tipus d'impacte diferent al públic, on al final tens una responsabilitat, perquè tens un altaveu molt gran al fer una pel·lícula, i has de prendre decisions ètiques i responsables.
0: Estem molt en compte ara mateix l'ètica al cinema, o alguns més que altres, potser, no? O...
1: Jo crec que ara s'està tenint molt més en compte que fa uns anys. Porto diversos exemples avui que en parlarem i, bueno, i és bonic veure com va evolucionant i almenys és algo que, bueno, jo en el meu entorn de les directores d'aquí crec que és algo que estan tenint molt, molt, molt present i és molt bonic formar part d'aquest moment.
0: Perquè qui pren les decisions ètiques? És el director, directora? És el guionista? Sou tots amb equip?
1: Tothom en equip, realment, i al final direcció és veritat que sempre és com aquest aquella peça que engrana una mica, que ho encaixa una mica tot, no? I que atravessa tot, però és veritat que moltes parteixen des del propi guió i moltes són de muntatge, que deixes fora, no? Que poses dins de plano, com representes els personatges que tens dins de la pel·lícula. Hi ha moltes eleccions que poden determinar com contribueixes amb la pel·lícula a una visió més o menys estandarditzada de la realitat i per tant quin referent ens crees. Hi ha de fet un documental, reportatge, diguéssim, que Nina Menkes, que es diu Sexo, Càmera i Poder, que ara en parlarem.
2: Hi, my name is Nina Menkes and I'm really excited to be presenting Brainwashed Sex Camera Power. The film took about 2.5 years to make, but the content of the film is something that I've been thinking about and talking about and teaching about for at least 25 years.
0: Clar, ella diu, ara aquí, la pel·li ha tardat 2 anys a fer-se, però el contingut s'està treballant des de fa més de 25 anys.
1: Sí. Bueno, és una directora que en aquest cas, aquesta pel·lícula, és una pel·lícula amb pretensions més pedagògiques que cinematogràfiques, vale? Que ens parla de com l'elecció de planos, d'angles, de llum, etc., d'enquadre també, sobretot, com això pot contribuir a una visió distorsionada, sobretot als cossos femenins, i això pot conduir a la discriminació després, fora de la pel·lícula, a la vida real, no?
0: Clar.
1: És a dir, com pot tenir un impacte real en com, de forma molt inconscient, per exemple, quins enquadres fem, si deixem a les dones no tenen planos propis per si mateix, no? Per elles soles i sempre estan en planos de conjunt amb més personatges, com es roda el cos femení i quina mirada l'està veient. Una cosa és com rodes el cos femení, després si poses un plano al següent que hi ha un personatge mirant aquest cos femení, des d'on l'està mirant, quin tipus de personatge és, com la llum pot afectar a la percepció, tot això, una percepció molt inconscient, de cara a l'espectador, però com aquestes decisions de direcció, de fotografia, de muntatge, de guió, poden determinar i poden contribuir a la discriminació de la dona en el món real, no? Perquè això és mirada ètica, no? I això són decisions ètiques i ho hem de tenir en compte. Hi ha un famós test,
0: sí,
1: vale? El test de Bechdel, que és un test del 1985, en si no avalua, s'ha fet molt famós com per avaluar el feminisme, les pel·lícules, realment no tant. El que avalua és la representació i visibilitat de les dones dins del cinema i si les hem deixat més o menys fora del relat. Per mi és més un test per medir com ho hem anat fent.
0: Però com es mesures? Si surten dones soles, amb pantalla, com deies, o què medeix?
1: Sí, aquest test el que medeix és hi ha com tres elements, que és el check per si passes el test, vale? Hi ha d'haver dues dones com a personatge que tinguin nom propi. És a dir, que no sean
0: l'hermana,
1: la secretària, la germana de, la mare de. Vale? Aquestes dues dones, en algun moment de la pel·lícula, han de parlar entre si.
0: Vale.
1: Vale? I aquestes dues dones, mentre parlen entre si, han de parlar de coses que no giren al voltant d'un home.
0: Em dóna la sensació que hi ha moltes pel·lis que no el passen.
1: Però moltíssimes. De fet, porto alguns exemples,
0: vale,
1: que alguns són dolorosos d'acceptar.
0: Va,
1: vale?
0: Dispara.
1: Per exemple, Toy Story 1 i Toy Story 2 no el passen. Després Pixar es va ficar les piles, però al principi no el passaven.
0: Molt malament, Toy Story.
1: Harry Potter, el Cali de Fon, no el passa.
0: Ostres.
1: El Senyor dels Anells, crec que pràcticament totes o totes no el passen. Bueno, pel·lícules molt mítiques que tenen personatges femenins també memorables, però que no passen aquest test. No coincideix que hi hagin dues dones amb nom propi que parlin entre si, que parlin de coses que no giren al voltant d'un home. Us porto dos exemples que m'agradaria comentar de dues pel·lícules dirigides per dos homes, vale? La primera d'elles és Mami.
3: Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres.
1: De Xavier Dolan.
0: Xavier Dolan.
1: Bueno, és una pel·lícula que per mi l'exemple divertit és que Xavier Dolan és un director molt conegut per generar, és una mica l'Almodóvar estranger en un sentit de que genera personatges femenins amb una força i amb una entitat pròpia molt gran, però és que aprova justet aquí a Mami, que és una pel·lícula molt mítica. Té dos personatges femenins molt, molt forts, molt sòlids, que tenen una relació molt especial i que creen referents de dones d'una generació que no s'acostumen a tractar així, però alhora tota la trama gira al voltant d'un personatge masculí que és el fill d'una d'elles, i llavors, bueno, és interessant com se salva per un parell de detallets d'escenes que parla, no me'n recordo si d'uns tíquets o d'unes entrades, sí, o alguna cosa així.
0: Un cinc peladet.
1: I alhora és un cas curiós perquè sí que és un director que just ha generat referents de personatges femenins molt interessants. Llavors, per això aquest test és una mica per medir la representació. Tampoc podem com criminalitzar una pel·lícula, perquè aquesta, per exemple, és un aprovat, bueno, i altres pel·lícules d'ell, pues, diguéssim que va una mica més cap al notable, vale?
0: Quines més pel·lis ens portes? Sí. Com a exemples bons o dolents,
1: Sí, no, us he portat dos exemples que sí que la passen. Venga. La següent és La pianista.

0: dirigida també per un home.
1: Sí, per Haneke. És una pel·lícula del 2001 que la passa amb nota.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Haneke.
0: Molt bé, Haneke.
1: És una pel·lícula que parla de la relació de dependència i tormentosa entre una, filla professora de piano i la seva mare molt controladora, i és una pel·lícula que, bueno, amb totes aquestes discussions que la mare i la filla tenen al voltant del piano, dels horaris de classe, de la logística domèstica, és molt, molt interessant perquè treballa la relació entre elles dues, i va, que Haneke va sobradíssim amb la pianista, així que és un molt bon exemple.
0: Doncs molt bé, Haneke, molt bé amb aquesta història de mare i filla. Què més?
1: Molt bé, què més coses? Mira, hi ha un altre test, que és un test que s'ha fet menys conegut, crec que li diuen el test de la làmpara sexy, ¿vale?
0: Vale.
1: Que el que analitza és la profunditat narrativa d'un personatge femení. I una mica el test és, si pots substituir un personatge femení per una làmpara i la trama s'entén igual, és així, eh? Aquest personatge és només un complement,
0: vale,
1: i no li estàs donant l'entitat i la profunditat suficient que mereix un personatge femení. És el test de la làmpara sexy.
0: M'encanta.
1: I no porto exemples de quines pel·lícules els passen o no, però estic convençuda que moltíssimes no els
0: probablement
1: passen.
0: Probablement hi ha moltes pel·lícules que no el passen. Jo et volia preguntar, com a directora, tu t'has trobat amb dilemes ètics, decisions que has de prendre?
1: Sí, moltes, i moltes d'elles, bueno, que encara no, que estaria guai mencionar, la coordinació d'intimitat, no? I a vegades sí, és el com rodem algunes escenes íntimes. Ara hi ha una figura que s'està fent cada vegada més coneguda, que és la coordinadora d'intimitat, que bàsicament vetlla per la seguretat emocional i física dels intèrprets que han de dur a terme seqüències amb, moltes vegades, intimitat sexual, però moltes vegades també intimitat emocional molt bèstia i que poden ser delicades i els poden posar en risc. Igual que coneixem molt la figura de l'especialista d'acció,
0: clar,
1: per exemple, que vetlla per la seguretat i la coreografia de la seguretat física dels intèrprets a través d'una coreografia, la coordinadora d'intimitat o coordinadora d'intimitat s'encarrega, doncs, d'aquesta coreografia també d'escenes íntimes perquè no hi hagi marge d'error i perquè hi hagi un consentiment tota l'estona, no? Això es treballa des d'assajos, es pauten moltes coses, s'especifica molt perquè no hi hagi marge a la improvisació, per generar un espai segur on els límits siguin explícits i on també faci una figura com de mediació, no?, entre l'equip i els intèrprets.
0: I és molt recent, no?, aquesta figura. Sí. Jo la vaig descobrir amb la sèrie de Letícia Dolera, que ara no amb el nom, la de...
1: Bueno, pubertat, que, Vida Perfecta.
0: Pubertat, sí. Correcte. Que vaig descobrir que hi havia aquesta figura, els vam entrevistar al balcó i vaig pensar, que necessària i que poc se n'ha parlat.
1: Sí, a veure, estem fent molta feina per visibilitzar-la, però sí que és veritat que ara estan començant a haver-hi ja formacions i, bueno, hi ha encara poca gent que du a terme aquesta professió, però cada vegada ja els rodatges és com un bàsic, O sigui, ja potser és poc coneguda de cara al públic, però els rodatges ja és un bàsic que sempre s'hi compta.
0: I que necessària. I per acabar ja, digue'm, quina és la decisió ètica que has trobat més difícil de prendre? Tu o com a equip, com a directora? No sé si en tens alguna al cap.
1: Sí, bueno, una pel·lícula meva, bueno, a la seqüència de la violació amb la Fúria, no? Com la fèiem, i per molt, per exemple, parlant de coordinació d'intimitat, per molt que no es veiés la violació, i vam decidir, que això va ser una decisió ètica des de guió, que no es veiés, igualment vam dur a terme una coordinació d'intimitat per el que havíem de gravar, no? Igualment, i va ser bonic de fer-ho. O sigui, en lloc de traumàtic, va ser bonic fer-ho des del consentiment, i ens va emocionar molt.
0: I que és necessari prendre decisions ètiques, tenir coordinadores d'intimitat i passar els testos que s'han de passar.
1: Molt, passar els
0: perquè
1: testos.
0: El cinema al final reprodueix però també crea realitat, no?
1: Sí, sí, que jo la primera, jo també m'estic aquí deconstruyendo i analitzant tots els meus guions i passant per aquest filtre. Sí,
0: tothom,
1: sí.
0: Tothom. Doncs Gemma Blasco, moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana que ve per seguir aprenent.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó i ens hi tornem a posar demà amb el balcó especial Eclipsi des de Tarragona a partir de les 7 de la tarda i fins les 9 del vespre. Fins demà.
2: El balcó.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
5: Hi ha
2: moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga, la que sap que això els antics ja ho feien. Irene Cordon, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui viatja a una època molt, molt, molt remota.
2: Més, de les, més que les èpoques que habitualment hi viatgem, eh?
0: I estem parlant d'un temple, o sigui, més antic que les piràmides o els cercles de pedra de Stonehenge, que no sé dir-ho mai, bé.
2: Stonehenge. És a dir, el temple més antic del món, avui descobrirem d'on ve, què és i la seva història.
0: De què estem parlant, Irene?
1: Doncs estem parlant d'un jaciment arqueològic que coneixem avui dia amb el nom de Göbekli Tepe i que es troba al sud-est de Turquia, de l'actual Turquia, el que vindria a ser el Kurdistan. I que, efectivament, trobem aquest santuari el més antic de...
2: Més antic que Stonehenge, també. I tot,
1: molt
2: que...
1: més.
0: Però com de greu és que no n'haguem sentit a parlar?
1: És així de greu perquè fa tan sols, aquest tan sols, en totes les cometes que vulgueu posar, que hi vulgueu posar-hi, 30 anys que es va descobrir.
2: Ah,
1: és a dir, va ser el 1995, quan un alemany, que és en Klaus Schmidt...
0: Sempre són alemanys, eh?
1: Quasi sempre, perquè són molt metòdics, són molt... Sí, a la mínima que tenen algun indici, ja havia llegit prèviament una prospecció que s'havia fet prèviament per uns nord-americans per la Universitat de Chicago, als anys 60, i sí que havien anotat que havien trobat un petit monticle en aquesta zona de Turquia, que està molt a prop d'una ciutat que es diu Sanliurfa, i que deien que en superfície havien trobat algunes peces de sílex. Llavors, normalment, quan ja comences a trobar-te aquest sílex tallat, ja et pot és un indici claríssim que hi ha alguna intervenció humana. Llavors, doncs, hi van anar cap allà, també, però sense saber bé què anava a buscar. Però amb aquesta intenció de dir, vinga, anem a analitzar bé aquesta muntanyeta, perquè Tepe vol dir monticle, sí. Göbekli Tepe vol dir la muntanya penxuda.
0: La muntanya penxuda.
1: Tots els tepes volen dir muntanyes penxudes. Hi ha molt a la vora una altra que es diu Karahan Tepe, i llavors vol dir un monticle, llavors en aquest cas vol dir una altra cosa, és el nom del descobridor. Però llavors en aquest cas el Klaus Schmidt, el 1994-1995, se'n va cap allà, llavors comença a fer una prospecció, efectivament veu tot ple de pedra calcària i aquestes talles de sílex que clarament indicaven que havien sigut obra humana, i llavors dius, vinga, anem a fer una cata, i una cata vol dir doncs, que van agafar un tros de superfície d'aquest monticle i es van posar a excavar.
0: El somni dels arqueòlegs, eh?
1: Tots els somnis dels arqueòlegs, i sobretot quan saps que segur que hi trobaràs quelcom, perquè aquest tepe, aquest monticle, ell ja va esbrinar i ho va veure molt ràpidament que era artificial, és a dir, que no era un turonet natural, és un lloc on la superfície és molt, molt, molt plana i de cop i volta et trobes aquest turonet i dius què ha passat aquí? I llavors comença a excavar i efectivament comencen a aparèixer tota una sèrie d'estructures megalítiques, que això vol dir molt grans i fetes de pedra calcària, sí. Immenses, precioses, estem parlant d'unes columnes de pedra en forma de T majúscula, algunes de més de 5 metres d'alçada i més de 40 tonelades de pes.
0: T majúscula que no saps fins i tot com s'aguanta la part de dalt, no?
1: La part de dalt, clar, tot forma part, és monolític, tot forma part del mateix bloc de pedra, sí que la part de dalt és més petitona que el que seria tota la columna, per dir-ho així, tot el cos, sí. Tot aquest pilar, perquè és quadrat, més que una columna, i que, a més, estan totes aquestes pilars disposats en cercles concèntrics i que, a més, comencen a excavar, comencen a netejar aquests pilars i veuen que alguns d'ells hi tenen relleus, i que hi ha els relleus d'uns animals extraordinaris, meravellosos, on hi pots veure serps, unes guineus, un toro, alguns felins, tots
2: sí,
1: ells animals...
2: Sí, estan molt, molt, molt ben conservats.
1: No us ho podeu imaginar, lo ben conservat està, perquè curiosament s'ha vist que de forma expressa ho van cobrir, ho van tapar, i nosaltres sabem que la millor manera per preservar-ho és cobrint-ho. Ja els antics.
2: Ah, sí?
1: Lo bo és que s'ha pogut datar i aquest santuari té 11.000 anys d'antiguitat.
0: 11.000 anys se m'escapa
1: A mi també se m'escapa.
0: De
1: fet, normalment diem, bé, és de l'any 9.000, 9.500 abans de la nostra era, i sempre dic, ja no venen de 500 anys quan estem parlant d'una antiguitat de 11.000 anys. Ah. És una bestialitat. Heu de saber, a més, que aquest tepe, aquest monticle, és immens, que tan sols n'han fet les excavacions des del 1995, llavors ja han estat sistemàtiques i contínues, i sí que s'han pogut desenterrar doncs, una bona part de la superfície, però queda encara moltíssima superfície per desenterrar i que probablement podem trobar... No, probablement no, segur que trobarem moltíssimes més sorpreses al voltant d'aquests cercles que sabem doncs, que havien de ser santuaris.
2: Però quan dius immens, a què es podria comparar de dimensió?
1: 90.000 metres quadrats és el monticle. Sí.
0: Però... I com van estar posades allà les pedres? Si ens preguntem igualment encara per les piràmides com es van fer... com es col·loquen aquestes pedres, que deuen ser de 5,
1: són...
0: de 10 tones, no sé.
1: No, no, més, i 40 tones. Les més grans tenen 40 tones. N'hi han de molt més petitones, que són de 5, 7, 20, que ja és una bestialitat, però les més grans serien una alçada de 5 metres i mig d'alçada, i, un dels grans interrogants és com que ara vam fer això. No ho sabem, perquè a més no existeix ni l'escriptura. És que encara més, la importància de Göbekli Tepe és que sabem que això va ser fet per unes tribus, unes poblacions que encara són caçadores recol·lectores, és a dir, que encara no han entrat en el neolític. Per tant, estem parlant de la prehistòria, preneolítiques. I llavors això ha trencat tot l'esquema i els historiadors arqueòlegs s'han de tornar a plantejar tot allò que creiem que sabíem. De cop i volta això ho ha trencat tot, perquè nosaltres realment creiem que el neolític entra, aquesta revolució agrícola, en el moment que l'home i la dona comencen a conrear la terra, i llavors diuen, bé, cal assentar-nos-hi aquí, per tant, fas un assentament, perquè la planta és molt mimada i les de mimar, les de regar, aquest cereal, i que d'aquí després apareixen aquests temples que anirien construint i donant gràcies a la mare naturalesa per tots els béns que els hi dona. I de cop i volta ve Göbekli Tepe, que veiem que és aquest temple immens, perquè són molts temples que van estar actius durant 2.000 anys, del 9.500 fins al 7.500, i dius, i al voltant hi ha alguna construcció, alguna casa, algun poblat? I aquí ve la resposta, no. Per tant, sabem que això va ser construït per tribus caçadores recol·lectores que es trobaven en aquest indret periòdicament, probablement per fer rituals, per fer cerimònies,
0: per demanar bones, trobar més coses,
1: proteccions, trobades, que després cadascun s'anava pel seu compte, perquè no hi ha un assentament establert al costat. I que llavors què ens està indicant? Que primer ve el temple i després la revolució agrícola i el fet d'assentar-te en un indret.
0: Ara estava pensant en Sapiens quan et diu que la revolució agrícola és el pitjor que ens va passar
1: a la vida.
0: Història. I a mi això em va descol·locar tant quan el vaig llegir.
1: D'això n'hem de parlar. De fet, en el llibre de Sapiens, del Harari, ell en parla de Göbekli Tepe. Ell en parla, poquet, però... Perquè, a més, ho va escriure, em sembla que va ser, ho dic de memòria, el 2010, sí. I, per tant, Göbekli Tepe ja s'havia trobat, ja s'havia llançat aquesta teoria, que es l'havia dit el mateix Klaus Schmidt, que és quan va dir, atenció, perquè la datació la tenim claríssima, perquè no paren d'aparèixer diverses objectes i coses que permet datar perfectament aquest temple. O sigui, no és una equivocació. Llavors, aquí, el mateix Harari diu, un moment, que haurem de tornar a replantejar-nos-ho tot, perquè això és immens, perquè a més, si n'hi ha un, potser n'hi ha més, i a fe que és així, perquè molt a la vora hi ha aquest que ara us comentava, que es diu Karahan Tepe, que és exactament igual. Jo he tingut l'oportunitat de poder-lo anar a veure ara fa molt poquet, el de Karahan Tepe, i no m'ho podia creure. Està al costat de Göbekli Tepe i és exactament el mateix, aquestes estructures circulars amb aquests pilars en forma de T majúscules, amb aquests relleus d'animals. Alguns d'aquests pilars, no us he comentat, sembla que siguin figures humanes, sense el cap, és a dir, on hi hauria el pal de la T majúscula, serien les espatlles, sense cap, però de cop i volta veiem gravades uns braços i unes manetes que van cap al melic, amb un vestidet i tot, i els dius, tens la imatge quan tu ho veus, que sigui un cercle d'homes o dones que estiguin dansant o fent un ritual. Realment no en sabem res, són especulacions. Però clar, dius, però què és això? I una altra cosa també que és molt curiosa és que tots i cada un d'aquests cercles, que a dia d'avui se n'han desenterrat 15, però es calcula que en poden haver 20 més en aquest Tepe, a mesura que els van desenterrant, hi ha un moment a la història que els tornen a tapar i en construeixen un altre al costat. El per què no ho sabem. Clar, és que aquí el gran problema que tenim és que no hi ha res que haguem trobat anteriorment semblant. Clar. I no hi ha escriptura. L'escriptura encara no està inventada. Fins al 3.500, no podrem.
0: Per tant, serà difícil.
1: Molt.
0: El tema del cercle és intrínsec a l'humà, no?
1: Sí, jo dic que és la Terra Tor, no? Jo el veig una mica com un... Però també Stonehenge, en aquest cas, que seria quelcom més astronòmic, no? Que no té res a veure, perquè falten més de 6.000 anys perquè es construeixi Stonehenge o les piràmides d'Egipte, o sigui, imagineu-se, no?
2: Falten 6.000 anys, és molt fort.
1: Sí, és que són aquestes xifres que no ens acaben d'entrar en el cap. Sí. Per això, quan vas a Göbekli Tepe, t'emociones moltíssim, perquè dius, com és possible, no? Perquè d'entrada també, per la imatge que tenim a vegades d'aquesta prehistòria tan antiga, que ens imaginem aquest grup de caçadors-recol·lectors, que vol dir homes i dones màxim d'un grup de 20 persones, i te'ls imagines, que vaja, que es passen el dia caçant i recol·lectant gramínies salvatges i tal, i que no fan res, però veus que tenen un món simbòlic molt, molt pur i molt complex, perquè si no haurien construït això. Això vol dir que ja estan adorant aquesta mare naturalesa o aquestes divinitats, no ho sabem, però que tinguin la capacitat de poder construir això, què vol dir? Que ja han de col·laborar entre ells, que hi ha una logística al darrere tremenda, de s'havia d'alimentar aquestes persones, que s'havien de trobar aquests grups, perquè això no ho pot fer un grup de 20 persones, és impossible. Han de col·laborar amb altres grups de 20 persones. Llavors, tot això, fixeu-vos, a partir només d'aquest cercle hem d'anar pensant en aquestes coses. Qui vivia en aquell moment? Per què ho trobem allà? Que aquest per què sí que el tenim, la resposta, i és perquè és un lloc idoni per assentar-t'hi, per col·locar-t'hi, perquè estem en el creixent fèrtil que nosaltres coneixem. Per tant, era una zona amb aigua, rica en aliment, per tant, per allà transitaven molts grups d'humans, això ho tenim molt ben documentat, però clar, cada cop i volta, escollint aquell indret que sigui elegit per poder erigir aquests temples i santuaris, a mi això se m'escapa, però darrere em vull imaginar xamans de tot.
0: Home, clar, és que a més feien, potser feien peregrinatges, si n'hi ha tants, segur. Anaven d'una a l'altra, no? Eren nòmades i ara deien, ara passem per
1: Göbekli Tepe.
0: Clar, no sé com t'aprens bé aquests noms, perquè
1: Göbekli Tepe. Bé, ja està, el Tepe ja sabem què vol dir.
2: I se sap si va seguir sent, fins que dius que el tornen a enterrar al cap de no sé quants
1: anys. El tapen,
2: anys, que no se sap.
1: Construeixen un altre, el tapen, van construint un altre, fins cada cop i volta l'any 7500, abans, a la nostra era, evidentment. Sí. És a dir, fa 9.700... 500 anys, tapen el darrer i allà queda tot abandonat. Però ho van tapar expressament, a més ho veiem perfectament, eh? Està complement tapat i l'abandonen. Durant 2.000 anys, el 9.500, el 7.500 estava en actiu. Què va passar? No ho sabem. És que no sabem ni per què ho van fer. No. A mi m'encanten aquests dubtes i aquests interrogants. Llavors, això, moltes d'aquestes respostes segur que sortiran a mesura que es vagi excavant més. O sigui, la clau és l'excavació arqueològica, però fer-ho de forma sistemàtica i anar interpretant tot el que t'aparegui, conscient de que potser t'estàs equivocant. Llavors, compta amb fer segons quines afirmacions.
0: Em pregunto si hi havia algun vigilant, o sigui, un xaman que, o un màxim sacerdot.
1: Segur. Si hi ha un temple, vol dir que hi ha rituals, que hi ha cerimònies. I això també implica que ha d'haver una classe social, no m'atreveixo com dir-li, o unes persones especials que coneguin el ritual i la cerimònia, que això s'aprèn doncs boca a orella i amb la pràctica, d'una gent que les seves tribus haurien considerar doncs, que tenien alguna capacitat especial per poder-se comunicar amb els esperits. Clar, estem parlant ja del món animista, que és meravellós, no? En el qual creuen realment que qualsevol objecte, qualsevol animal, qualsevol persona, qualsevol arbre té un doble i que et pots comunicar amb aquest doble. Per tant, segur que utilitzaven aquest espai a saber com eren aquests rituals, que jo em vull imaginar tota una sèrie també de cants, de música, de danses, que tot això s'ha perdut. És un art que l'hem perdut.
0: I que no hi ha manera d'esbrinar-ho.
1: I que no ho sabrem mai, perquè no deixa registre fòssil, però no passa res. Som humans i nosaltres sabem que ho portem a dins, això. Encara no has començat amb la percussió a tocar una miqueta, perquè clar, quan parlem de música ens estem referint a uns instruments musicals, doncs la percussió és el primer que apareix, i que, doncs, que això et porta a entrar doncs, en una espècie d'hipnosi col·lectiva i jo vull imaginar-me això, i perquè n'he llegit molt, i sé que hauria sigut quelcom semblant.
0: Pels que hagin llegit El clan de,
1: sí, de los cavernario,
0: seria aquesta època?
1: Mira,
0: perquè és un sapiens i un neolític, no?
1: No, molt posterior, perquè el neolític és només sapiens, llavors el meravellós, aquesta saga del clan de los cavernari és meravellosa, però aquí estan amb els neandertals, que van desaparèixer ja fa molts anys a Europa. Però sí que hi ha alguna cosa d'aquest llibre que parla d'aquestes trobades que fan entre les tribus. Llavors, probablement aquest santuari de Göbekli Tepe hauria estat un moment oportú per aquest contacte entre les diverses tribus, perquè sabem que entre ells s'havien de barrejar per prosperar, genèticament parlant. Ells, evidentment, segur que no parlen de genètica, però se n'havien adonat que els creuaments doncs, era molt millor intercanviar-se, sobretot les dones, de que serien dels clans, i que un bon moment hauria sigut aquestes trobades que es feien periòdicament a Göbekli Tepe.
2: I a dins no s'hi van trobar objectes o res?
1: De moment, no. S'han trobat peces de sílex, fragments de calcària, però res més. S'han trobat també les restes òssies d'algun àpat que van fer allà, perquè van haver d'alimentar aquestes persones, aquesta gent que va haver de cooperar. També s'ha trobat una cosa molt interessant, s'ha trobat un blat, que també fins ara no se sabia ben bé quan s'havia començat a conrear el blat, és a dir, amb aquesta revolució agrícola, i de cop i volta veuen que és un blat domesticat, que ja no és un gra salvatge. Llavors dius, un dia, i sí aquesta revolució agrícola
0: sí que havia començat una mica abans.
1: O al revés, la comencen a fer perquè saben que han d'alimentar de forma artificial, o sigui que l'economia l'han de produir per poder alimentar aquestes persones. Per tant, fixeu-vos que és tremendo, no? Perquè torna a trencar de nou quatre coses que sabíem de la prehistòria i una troballa com aquesta, t'ho trenca. De nou.
0: Clar, quantes vegades ha anat Irene Cordón a Göbekli Tepe?
1: Vàries, i Vàries. Més que hi anirem...
0: Lo normal, Joan, i les que hi anirem
1: perquè
0: amb el balcó,
1: Turquia
0: evidentment.
1: Perquè Turquia està molt a la vora, evidentment, sí.
0: Com és? Perquè jo t'he fanejat abans de... Aquest matí he fet una mirada i que veiem de què parla la Irene. És al·lucinant com en la carcassa, diríem, per rebre els visitants. T'agrada o no? Perquè aquí puc trobar-me amb una sorpresa.
1: Clar, jo ho havia vist sense aquesta... Bueno, hem posat una protecció, perquè a més ara ja és patrimoni de la UNESCO i per tant hi ha una protecció, i us he de dir que està molt ben feta. Està molt bé. L'única cosa és que abans et podies passejar per allà, però no és correcte, ens ho hem de mirar des de superfície i ho han fet molt bé perquè ho puguis veure bé, però és que us he de dir que el govern turc fa molt bé, s'estima molt la seva història, n'és conscient, i té uns museus i uns jaciments arqueològics que els està habilitant i protegint, que són exemplars. I és així, o sigui, és increïble el que fan...
2: En aquesta època, el planeta, sobretot, només estava habitat en aquesta zona?
1: Mira, no, però sí que podríem...
2: És a dir, per pensar altres temples que es poguessin arribar a trobar.
1: Clar, fins ara, és que no només temples, sinó la civilització. Fins ara nosaltres sabem que la civilització apareix el que nosaltres anomenem el creixent fèrtil, que aniria des del Golf Pèrsic, pujant per el que seria l'actual Iraq, agafa tot el Kurdistan de Síria, al sud-est de Turquia, que és on estem, a Göbekli Tepe, i que gira fins al Mediterrani. Té una forma com de lluna. Vale. Hi ha autors que fins i tot diuen, no, podríem anar més... Seus que han de ser zones on els hiverns eren molt suaus, on es podia conrear molt bé la planta, on hi ha aigua dolça... El Tigris, l'Eufrates està al costat. De fet, el Tigris i l'Eufrates sempre l'ubiquem a l'actual Iraq perquè desemboquen al Golf Pèrsic.
0: L'antiga Mesopotàmia.
1: No? Que és l'antiga Mesopotàmia, però és que neixen a Turquia. Llavors estem just allà.
0: Com s'hi arriba, Irene, als turistes? És a dir, nosaltres no n'havíem sentit a parlar. Imagino que la gent que arriba a Turquia se'n va a Istanbul, se'n va a la Capadòcia... Està a les guies com ha destacat.
1: No. Ara comença, perquè el propi govern turc ho vol fomentar, però és que és veritat que Turquia és un país... immens, amb un patrimoni cultural que no te l'acabes mai, i que el primer que ens ve al cap és Istanbul, que jo sempre dic que és un viatge per si sol, aquesta ciutat, s'hi ha d'anar, o sigui, no hi ha més, i a més és molt fàcil d'anar-hi, un avió, 3 hores i mitja. Després, és veritat que hi ha tota aquella Capadòcia meravellosa, però també tenim tota la costa del Mar Egeu, que pots trobar Troia, per exemple, pots anar a visitar l'antiga Troia, Efes, i moltes polis gregues, on va néixer la filosofia, la democràcia, meravelloses. Després, també, al cor, a l'Anatòlia, trobem a la capital dels hitites, que és una altra cultura que jo crec que es mereixen que en parlem algun dia, de qui eren aquests hitites contemporanis, als egipcis, als assiris, i de cop, al sud-est, és a dir, a l'altra punta, ja en frontera amb Iraq i Síria, el que seria l'actual Kurdistan, que ja sabeu que no és un país, sinó una regió que abasta també aquesta banda, que trobem totes aquestes restes prehistòriques. Llavors, el turisme no hi arriba fins aquí, fins a tal punt que jo em trobo un problema amb alguns guies que els hi dic, escolta, jo vull portar grups de viatgers cap aquí, com ho podem fer?
0: Cap a Göbekli Tepe,
1: i molts guies em diuen, mira, saps què passa? Que no faré negoci amb tu. Em diuen, perquè si anem a Istanbul jo els puc portar botigues on hi ha, venen polseretes i tal. Diu, però és que aquesta zona on vols anar tu no hi ha absolutament ningú. I a fe que és així, perquè hi ha l'hotel, en singular, les carreteres són com són, tot i que les estan millorant moltíssim. És la zona on va haver aquell terratrèmol terrible de fa 2 anys, i vas cap allà i pots veure com s'està reconstruint les cases i com estan, doncs, aixecant el cap. Jo també crec que és un motiu bo per poder anar i deixar allà els diners. Clar. Però és que tota Turquia, des d'un punt de vista prehistòric, és excepcional, perquè tenim Göbekli Tepe, però també ja més cap encara tenim un altre jaciment, que és Çatal Huyuk, que és considerat el primer poble documentat de la història, que si voleu us en parlo un dia.
2: Capítol següent, sisplau.
1: Çatal Huyuk, i també està a Turquia. O sigui, es pot
0: fer
1: tota una ruta...
0: És estil aquells de la Guerra de les Galàxies, com els que trobem a la Capadòcia?
1: No, molt diferent. És atípic, i només per fer un petit, diuen spoiler, no? Una petita avançada, us diré que té forma de rusc d'abelles.
0: Uau, m'encanta, spoiler del passat, això és fantàstic.
2: El primer poble de la història, de la civilització, m'encanta.
0: Sí. Ah, Irene Cordón.
2: El primer temple, el primer poble.
0: Quin gust els dimecres acabar aprenent amb tu. Una abraçada molt gran. Ens veiem d'aquí 2 dimecres.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
0: El balcó.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
6: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: La graderia del balcó.
1: Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 11 d'agost. El mercat té els seus temps, però les pretemporades no esperen. Demà a primera hora estan citats a les proves mèdiques tots els internacionals espanyols del Barça, també Ferran Torres, tot i que el seu fitxatge amb el PSG és ja qüestió de dies. Ara repassarem totes les novetats del mercat, marxarem cap a París per conèixer l'última hora des de la capital de França. També analitzarem els principals noms dels joves de la Masia amb algú que els ha tractat a tots, l'Albert Sánchez, exentrenador del Barça Atlètic. De seguida aprofundim en tot el que ens ha deixat aquest dimarts amb el Lluís Colomer al control tècnic. Arrenquem la graderia del balcó.

0: I ho fem parlant del Barça amb el Nil Solà. Què tal, Nil? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: A veure, hi ha dos noms propis ara mateix. Un és l'arribada de Rodri Hernández al Barça i l'altre la sortida de Ferran Torres al PSG. Ens has dit aquest matí que un està més a prop que l'altre de tancar-se.
1: Sí, almenys és la sensació que hi ha des de fora. Pot canviar tot en un moment, perquè si el Barça fa una oferta més important per Rodri, doncs se l'acabarà emportant, però a dia d'avui, a aquesta hora, la sensació que hi ha és que està més a prop segurament Ferran, fins i tot, del Paris Saint-Germain. Hi ha acord amb els dos futbolistes. Per una banda, el Barça va rebutjar ahir una oferta de 40 milions d'euros del Paris Saint-Germain per Ferran. El Manchester City, que en va rebutjar el divendres una del Barça de 45 més 5. El que sembla és que el Barça espera poder rebre 50-55 milions d'euros per la venda de Ferran Torres. Sembla que el PSG hi vol acabar arribant, que vol fer-se amb els serveis del futbolista, que té clar que vol marxar. Per tant, jo crec que és que poden ser pràcticament operacions paral·leles, que la que es tanqui una es pugui acabar de tancar a l'altra. Si el Barça acaba ingressant més per Ferran, doncs aquests 15 milions que el separen una mica del que vol el Manchester City, que no vol baixar d'aquests 65, doncs podrien acabar-se de produir, però la sensació ara mateix és aquesta, que les dues operacions es faran, però que si per tempos, tal com estan ara mateix, haguéssim de dir una de les dues, doncs segurament abans la de Ferran al Paris Saint-Germain. Per cert, un Ferran que demà està citat ben aviat a la Girona
0: Esportiva. Això t'anava a dir, demà tornen els internacionals.
1: S'ha de reincorporar, estarem molt atents des de ben aviat al matí a la Ciutat Esportiva per si acaben de tornar o no. Alguns ja s'han reincorporat abans. Ferran és un dels que no ho ha fet, com per exemple també Lamine o Pedri, però veurem si el de Foios acudeix o no, que seria una sorpresa que no, evidentment que no hi anés.
0: Deixa'm anar un moment cap a París. Allà hi tenim el corresponsal del diari AS, l'Andrés Onrubia. Què tal, Andrés?
2: Hola, Ana, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, a ver, cuéntanos cómo será esta segunda oferta del PSG por Ferran y cuál es la última hora.
2: Pues la última hora de Ferran Torres es que el PSG y el Barcelona han acercado posturas en las últimas horas. El conjunto parisino ha enviado una última oferta que asciende a 55 millones de euros, bonus incluidos, y esa oferta, según distintas fuentes del conjunto parisino, debería ser suficiente como para acordar el traspaso del internacional español. Es una petición expresa de Luis Enrique. Ya hay acuerdo con el futbolista, le va a pagar mucho más el PSG de lo que podía ofrecerle el Barcelona en una posible renovación, y hace unos minutos ha hablado el técnico asturiano en la previa de la Supercopa de Europa mañana contra el Aston Villa en Salzburgo. Ha dicho que no va a hablar de ningún jugador que no esté en la plantilla del PSG, pero sí ha recalcado que le está muy contento con el triunfo de España en el Mundial y que Guardiola abrió el camino de muchos otros jugadores españoles cuando ganó durante muchos años varios títulos con el Fútbol Club Barcelona. Lo que queda claro es que el PSG quiere cerrar el fichaje de Ferran Torres antes del viernes y que se incorpore a la disciplina parisina, aunque todo indica que si se cierran las próximas horas el fichaje, no va a estar para el debut del PSG esta temporada, el domingo en la Supercopa de Francia contra el Lens, y podría estar el 23 de agosto contra el Rennes en el Parque de los Príncipes.
0: Ahora que comentabas, Andrés, estas declaraciones de Luis Enrique de hace unas horas, ha hablado sobre el fichaje de Ferran, pero no mucho. Mira, lo podemos escuchar.
3: Tengo una pregunta de mercado. Me gustaría saber si te ilusiona la posible llegada de Ferran Torres, que lo tuviste en la selección española al Paris Saint-Germain.
4: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Vaya, qué raro, ¿eh? Luis Enrique tirando balones fuera. Andrés, ¿cuál ha sido la clave para que Ferran tenga tan claro que quiere ir al PSG?
2: Pues para mí una de las claves de la llegada de Ferran Torres al PSG ha sido Luis Enrique. Yo creo que sin Luis Enrique habría sido muy difícil hacer posible el traspaso del internacional español. Le llamó durante el Mundial, los primeros contactos se producen durante el Mundial de Estados Unidos, antes de que fuera el héroe de España en la final contra Argentina. Ya había interés previo del PSG y esa conversación, pues Ferran Torres ya le dice a Luis Enrique que está abierto la posibilidad de marcharse al conjunto parisino. Una vez tiene el sí del delantero español, el PSG contacta directamente con Ferran Torres, acuerda los términos económicos, como hemos dicho, una oferta superior en términos económicos a lo que podría percibir en el Barcelona en el caso de que hubiese renovado, y esa ha sido una de las claves. Lógicamente también para Ferran Torres le seduce la idea de jugar en el actual campeón de Europa, que ha ganado las dos últimas Champions de manera consecutiva, pero el factor diferencial, en mi opinión, ha sido Luis Enrique, así que Ferran Torres, salvo sorpresa, va a ser jugador del PSG en las próximas horas.
0: Clave Luis Enrique, gracias Andrés, seguiremos pendientes de este fichaje.
2: Chao, Ana, muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: I aprofito per tornar amb tu, Nil. Hi ha una mala notícia aquesta tarda en forma de lesió al Barça. Roni Bargi té els creuats trencats, és una lesió terrible i que ha fet que el Barça s'extremin les precaucions.
1: Sí, això ha posat en alerta el club. De fet, ho explicàvem ja ahir, que la lesió pintava a ser dura, complicada. S'han confirmat els pitjors pronòstics. Roni Bargi pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del seu genoll dret. S'ho va fent al final de l'entrenament d'ahir en uns partidets reduïts. Això ha fet que el club, que ja havia pres la mesura de no convocar a Roni a Casado pel triangular a Udine, doncs avui hagi apartat alguns dels futbolistes. Els dos casos més significants, sense cap mena de dubte, són els d'Héctor Fort i també de Marc Casado. Cap dels dos s'ha entrenat amb l'equip. Això el que ens explica és que els dos saben que s'han de buscar una sortida lluny del Barça, encara amb diferents propostes. Aràbia Saudita preta per Marc Casado. Héctor Fort, en el seu cas, el Barça, més enllà d'una sessió com el que va fer la temporada passada l'Elx, el que l'interessaria és un traspàs amb aquest canvi d'estratègia que ja vam explicar la setmana passada al Que Dijues, que ara mateix el que vol el Barça és poder fer caixa per generar fair play amb aquests futbolistes joves i després guardar-se una opció de recompra per poder-los tenir controlats en un futur.
0: No marxis, Nil, que encara t'he de preguntar una cosa més, però vull aturar-me un moment en la lesió de Roni, perquè té només 20 anys i ja ha patit dos trencaments de creuats en el mateix genoll. Martí Juncà, què tal? Bona tarda.
5: Hola, Anna.
0: Has parlat amb un expert en la matèria.
5: Sí, hem parlat amb el doctor Tremulles, que explica, com dius, Anna, que per un jugador jove, un, la probabilitat de recaiguda, tal com li ha passat, és molt més elevada, i dos, que la recuperació d'aquesta és molt més llarga. El doctor Tremulles pronostica més d'un any de lesió per Roni, quan el procés estàndard seria de tan sols un any. Estem parlant de 13-14 mesos, perquè un dels factors que més influeixen en el procés de rehabilitació és la recuperació psicològica, i més per un jugador com ell, que és un jugador explosiu i dinàmic, que encara més els costa tornar a tenir la confiança.
6: És evident que estem parlant per sobre de l'any. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat amb un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites en la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de lesió, de recaiguda d'un lligament creuat està entorn al 20-30%, però que amb adolescents, i podríem dir que el Roni pues, bueno, és a la vora de l'adolescència, puja fins al 40%.
5: Roni ha jugat 28 partits aquest any, més de... a 900 minuts, és el suplent de Lamine Yamal, no és el context més favorable per tornar a agafar rodatge, i el doctor Tremulles creu, doncs, que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
6: Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas, o de qualsevol lesió, o de qualsevol problema d'un esportista, que no són lesions sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça ho té i ho farà.
0: Doncs una terrible notícia. La lesió tan greu de creuat en el mateix genoll on l'any 2024 ja s'havia trencat Roni Bargi. Gràcies, Martí.
5: Adéu, Anna.
0: I un últim apunt, Nil. Has avançat aquest matí el pròxim fitxatge del Girona. A més, és un amb segell blaugrana, Unai Hernández.
1: Sí, el d'Unai Hernández, que va marxar a l'Al Ittihad la temporada passada, que va jugar cedit, va marxar a l'Al Ittihad, no va jugar amb ells en aquesta campanya, però que el Girona el tancarà les pròximes hores, serà una sessió amb opció de compra. El Girona, que està previst que arribi entre avui al vespre i demà ja a la ciutat i pugui incorporar-se a l'equip de Quique Álvarez, seria la quarta cara nova d'un Girona que encara té molta feina, moltes sortides per fer i també moltes entrades.
0: Doncs molt pendents, Nil, de si demà arriba o no arriba a la ciutat esportiva Ferran Torres, i també tindrem un ull posat a Madrid, perquè no t'he preguntat per Julián Álvarez, al final no hi ha notícia avui, ha continuat entrenant-se, però a veure si demà es produeix o no cara a cara amb el Xolo. Tu també pendent una mica de Julián.
1: Sí, desitjant que es produeixi ja aquest cara a cara amb el Xolo i que sigui per una manera o per l'altra s'acabi ja aquesta historieta d'estiu que dura tant i que de moment el que fa pensar més clarament és que és molt complicat que Julián pugui jugar al Barça pel fet de que l'Atlético ha deixat per activa i per passiva molt clar que no el vol vendre, però evidentment aquest cara a cara i la famosa promesa que li van fer Gilmarín i el Xolo de que el deixarien sortir, veurem demà quan es retrobin quina és la situació.
0: Bon serial el de Julián Álvarez, veurem quines novetats hi ha demà. Gràcies, Nil, qualsevol cosa en línies obertes.
1: Una abraçada.
0: Són les 8:41 del vespre. Ara farem una petita pausa a la graderia del balcó i quan tornem ens anem cap a França a saludar a l'Albert Sánchez, que ara mateix és l'entrenador del Dunkerque, però que va estar molts anys al Barça. Fins i tot va arribar a ser l'entrenador del Barça Atlètic. Amb ell hem de parlar de molts noms propis.
7: La graderia del balcó. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
8: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: ¡Valora!
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
11: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de tres días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
12: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Falten 2 minuts per arribar a 3:15 del vespre. Sona l'escut al pit a la graderia del balcó, una cançó profundament arrelada al barcelonisme, com el que senten, per exemple, Gavi, Balde, Fermín, Cubarsí, Casadó i molts d'altres que no anomeno. Els coneix a la perfecció a tots ells l'Albert Sánchez, qui va ser entrenador del Barça Atlètic la temporada 24-25 i abans havia estat l'assistent de Rafa Márquez del filial blaugrana. Ara mateix l'Albert està dirigint el Dunkerque, a la segona divisió francesa. Per cert, la Lliga començat i han guanyat a la primera jornada i l'Albert Sánchez ja ens està escoltant a la graderia del balcó. Hola Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Molt bé, tot molt bé.
0: Has coincidit amb moltíssims jugadors del Barça que actualment estan al primer equip, alguns ja consolidats, altres buscant-se el seu lloc a l'11 de Hansi Flick. Vull repassar primer els més recents a arribar. Començo, si et sembla, pel nom de Xavi Espart, a qui Flick ha comparat amb ni més ni menys que amb Philipp Lahm. Tu li compres aquesta comparació?
1: Sí, Xavi és un lateral modern, que dic jo, és un lateral que té molt bon peu, que interpreta molt bé on està la superioritat, és un lateral que pot jugar per dintre. No és el típic lateral que va per fora, profund, ho pot fer, però és un lateral que es fica molt bé per dintre, que s'ajusta molt bé a la base, que té molt bon peu, que interpreta molt bé, que és ràpid de cames, té molta qualitat. Llavors, bueno, jo crec que és un perfil de jugador, sí, bueno, sí, Flick l'ha comparat amb Lahm, però sí, seria un perfil així, no? Un jugador no molt gran físicament, però fort, ràpid de cames, molt intel·ligent, molt tècnic i que ho fa molt bé jugant dintre.
0: Parlem ara de futbolistes del 2007, per tant, que ara mateix tenen 19 anys. Dos anyets més gran, de 21, és Álvaro Cortés, aquest central pel qual també ha apostat Flick a la pretemporada. Veurem si amb la sortida d'Araujo doncs això li dona la porta a tenir més minuts. Álvaro Cortés va començar, sobretot amb tu, al Barça Atlètic, a guanyar minuts.
1: Sí, Álvaro Cortés és un jugador que jo conec bé perquè quan jo estava al juvenil ell va venir del Zaragoza, del cadet del Zaragoza, i va signar pel juvenil B. O sigui, ell va començar la pretemporada quan jo agafo l'equip, va començar a jugar a poc a poc i es va fiançar amb un jugador titularíssim aquella temporada del Barça Atlètic, i ja l'any passat va ser el líder de la defensa, sent el capità inclús. És un jugador molt potencial i ara porta 2 anys a un nivell molt alt. Jo crec que és un jugador que pot complir perfectament el primer equip del Barça i que es pot anar fent i pot anar guanyant minuts i experiència al primer equip.
0: Com t'expliques el rendiment de Pau Cubarsí? Perquè a nosaltres ens té al·lucinats el Mundial que ha fet, les temporades que està jugant amb el primer equip del Barça, és a dir, ens fixem molt en Lamine, però amb també 19 anyets, el rendiment de Cubarsí és espectacular.
1: Sí, és que el seu cap va a una altra velocitat, saps? És una passada, vull dir, jo, a mi no és que no em sorprengui, bueno, potser a aquest nivell, però nosaltres quan estàvem amb Rafa vam venir a entrenar ell i Bernal, que venien, no, ells no van passar ni pel juvenil, com qui diu, que tenien 16 anys els dos, i ja la pretemporada me'n recordo allà a la Vall d'en Bas de veure els entrenaments i dir, ostres, aquest nano amb 16 anys, una personalitat, una capacitat d'interpretar, un jugador que tu li deies fes això i ho feia. És un jugador que per mi la gran qualitat que té és que és superintel·ligent i que és un jugador que interpreta molt bé el joc, que sense ser gran i fort guanya la majoria de duels sense fer falta, perquè anticipa les accions, perquè interpreta molt bé en defensa, et parlo, les situacions, perquè defensa molt bé cap endavant, és molt rigorós tirant la línia com li agrada a Flick, i després en pilota, doncs, bueno, que no el descobriré jo, en pilota és un jugador amb una capacitat de filtrar passades curtes, mitges, capacitat de conducció. Bueno, jo crec que és una versió, m'atreviria a dir, millorada de Gerard Piqué, no? És un perfil amb 19 anys que té ara, ja ha sigut campió del món, ja ha estat jugant Champions al màxim nivell, i llavors, bueno, és que això és una bogeria.
0: Ara comentaves que en una mateixa pretemporada Rafa Márquez i a tu, a la Vall d'en Bas, us arriben Pau Cubarsí i Marc Bernal. Sobre Bernal, tinc la sensació que tots tenim ganes, no?, de veure amb continuïtat aquesta estrella, aquesta espurna de Bernal que vam veure en aquestes primeres jornades que van encadenar amb el primer equip quan se li va donar l'oportunitat.
1: Sí, sí, Bernal és un altre jugador. És un jugador que pel físic que té, la corpulència, la gent es pensa que és un 6 posicional, però per mi és un jugador box-to-box, és un jugador que arriba a l'àrea. Amb nosaltres va fer bastant, no? Va fer 3 o 4 gols aquell any. És un jugador que pot jugar de 8 o com jugar a Flick amb el doble pivot.
0: Precisament, ara que comentes això de la polivalència, per tant, no hem d'estar preocupats si arriba un possible Rodri de que li tregui protagonisme. És a dir, que Marc Bernal és adaptable a altres posicions que surtin més del 6 posicional.
1: Sí, home, bé, això està clar, si ve un jugador com Rodri, doncs, li trauran protagonisme, això és així, no? Però bueno, és que estem al Barça, és que el Barça ha de haver competència, el Barça han d'estar els millors, i és així. Però jo crec que ell sí, ell pot jugar, bueno, pot jugar més a la base, pot jugar més a prop de l'àrea contrària. Jo crec que inclús ell es sent més còmode tenint aquesta, o sigui, amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? Nosaltres moltes vegades jugava d'interior, jugava de 8 bastant alt, perquè té bona arribada, té molt bon golpeig de pilota amb l'esquerra. Llavors, bueno, és un jugador que... Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
0: Tu quin tenies més clar? Que tenia Fusta de primer equip i quin, en canvi, t'ha sorprès l'evolució i el creixement? Et demano dos noms en aquest sentit.
1: Pues mira, dos jugadors que m'han sorprès i que estic supercontent. El primer és Fermín, perquè Fermín l'any que arribo jo al Barça era juvenil i, bueno, jugava bastant, però no era titular indiscutible a nosaltres. El titular del seu lloc era Xus Alba, me'n recordo. I aquell any nosaltres decidim, amb la direcció esportiva, que havia de sortir cedit un jugador, no? O Fermín o Xus, per posicions, per... Bueno, i va sortir cedit Fermín. Va anar al Linares. Hòstia, i aquell any li va anar superbé i al tornar, bueno, ja és història, no? Va fer la pretemporada en el primer equip i és història, no? Llavors, crec que és un jugador que tenia aquest talent, però que ha donat un pas endavant que, bueno, és que per mi Fermín és un jugador top mundial ara mateix. I després el que m'ha sorprès no és tant de la Masia, perquè vam fitxar del Cornellà, però és Gerard Martín. Jo crec que Gerard, l'evolució que ha tingut és espectacular. Al final és un jugador que signem del Cornellà, que en teoria el signem una mica, doncs, per tenir... Era un jugador amb experiència a primera ref, esquerrà, que podia jugar de central, de lateral. L'evolució que va tenir amb nosaltres aquell any i l'evolució que està tenint ara al primer equip és espectacular, però bueno, és que al final Gerard s'ho mereix tot. És un soldat, és un tio que no espera un entrenament, no espera un partit, ho fa tot el 200% i bueno, és una esponja. Després, jugadors que ja es veien que estaven tocats, doncs Gavi, no? Gavi al final s'ha sigut el típic jugador que sempre jugava, mai jugava amb els de la seva edat, sempre jugava amb els de més a dalt, no? I hi ha d'altres, doncs, per això, doncs com Fermín, com Gerard, que bueno, que han necessitat una mica més de temps per ser jugadors titulars del primer equip.
0: Alguns que han necessitat més temps, altres que ja es veia que trencaven directament la porta. Ara estem parlant de casos d'èxit, però en canvi n'hi ha un a qui segurament aquest estiu veurem com deixa el Barça, perquè se li està buscant sortida. És Marc Casador. No sé si sents que hauria d'haver durat poder una mica més.
1: Bueno, a mi Casador ha sigut el meu capità 2-3 anys al Barça, l'any de juvenil, i l'he entrenat 3 anys, vull dir, per mi Casador és... Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casador és que és culer, que és el més culer que hi ha. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha jugat al primer equip del Barça i que ha complert el seu somni, segur. Després, bueno, el futbol al final... No s'acaba el Barça tampoc, no? Però, bueno, sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és un culer. És culer, culer, culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, que han sigut un exemple al juvenil, un exemple al filial, un exemple al primer equip, doncs que al final marxin, doncs, bueno, com a culer, i et parlo com a culer, et sap greu.
0: I ja per anar acabant, Albert, no sé si has detectat en aquests anys que has estat al Barça, on hi ha hagut un èxit brutal de la Masia, de jugadors que han anat aportant el seu gra de sorra i consolidant-se alguns d'ells al primer equip, si això potser ha augmentat una mica la falta de paciència. No sé si en un escenari amb tanta precocitat, després fer entendre a la gent que això és l'excepcional costa una mica.
1: Sí, no, totalment. Al final, bueno, hi ha molta pressa. Jo posava molta vegada l'exemple, sobretot quan vaig ser jo l'entrenador de Casador. Posava precisament l'exemple de Casador, que és un jugador que va estar segon any de juvenil, jugava el juvenil B del Barça. No jugava el juvenil A, eh? Tercer any de juvenil, que ara tercer any de juvenil ja han d'estar al filial tocant primer equip. Va estar capità del juvenil del Barça. I després va estar 2 anys al filial. I sent de tercer any, diguéssim, d'amateur, per dir-ho així, és quan el pugen al primer equip. Bueno, s'ha d'estar tranquil. El problema que, bueno, que ara mateix pues, l'entorn, no, dels jugadors, pues també tothom té molta pressa, no? Tothom té molta pressa, els equips de fora tots miren al Barça, arriben ofertes molt suculentes a nivell econòmic, pues, d'equips de fora, no? I, bueno, i tot això fa que entri aquest neguit o aquesta falta de paciència per dir: ei, és que el meu jugador, jo estic preparat ja per anar al filial o per anar al primer equip, perquè si no hi ha aquest equip que m'està oferint estar al primer equip, m'ofereix tres vegades més de salari, s'ha de jugar. Per això també a vegades el Barça, pues, bueno, hi ha tants que no tots poden arribar, no? Com t'he dit, l'entorn que hi ha ara mateix no ajuda, no només al Barça, l'entorn, no parlo d'entorn culer, parlo de l'entorn que tenen els jugadors, eh? Els jugadors joves, pues, potser n'ajuda. És difícil de gestionar això, per això per mi és molt important l'entorn del jugador, la família, el representant, l'amic, el... no sé, però que estiguin tranquils i que es prenguin bones decisions, perquè que prendre bones decisions a curt plaç, mig plaç, al final ajuda molt al jugador.
0: Doncs amb aquesta reflexió tan interessant sobre l'entorn dels jugadors i com d'important és per les seves carreres, ens acomiadem de l'Albert Sánchez, entrenador ara mateix del Dunkerque, de la segona divisió francesa i tècnic del Barça Atlètic. Moltíssimes gràcies, Albert, i molta sort en aquesta temporada que ara comences.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 8:54, recta final ja de la graderia del balcó. Ho fem repassant la resta de l'actualitat amb l'Andrea de la Torre. Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
0: Homenatge a Tegueste per Pedri.
2: El migcampista del Barça ha rebut aquesta tarda un homenatge al seu poble després d'alçar-se com a campió del món.
0: Merescut homenatge per Pedri. Per cert, està en perill el Celta Osasuna per un fong?
2: Sí, un fong ha deixat balaïdos en unes condicions horribles i perilla el partit de diumenge a les 9:30. La Lliga decidirà les properes hores.
0: Monchi fa valoració del mercat de fitxatges de l'Espanyol.
2: L'entrenador compleix avui 4 mesos al càrrec de director esportiu i avui a Pericos Marca ha parlat sobre l'objectiu i la feina que s'ha de fer els propers 20 dies de mercat. El gadità ha afirmat que calen mínim 2-3 jugadors més i respecte a la possible incorporació d'un davanter a causa de la lesió de Quique García, ha dit que ho estan valorant però tampoc a la desesperada perquè recuperaran Javi Puado en un mes i tenen més alternatives. Demà serà la presentació d'Unai Núñez i Monchi atendrà els mitjans.
0: Estarem pendents doncs demà de l'Espanyol en futbol femení. El Badalona Women presenta un nou fitxatge.
2: És Kalu Chinyere, una migcampista procedent del Llevant, internacional sub-20 amb Nigèria. La nova jugadora del Badalona destaca per la seva força i fortalesa física.
0: Estem pendents durant tota la setmana de l'atletisme. Aquesta nit, molta atenció a Jaime Guerra.
2: Sí, perquè a les 9:15, en pocs minuts, té la final de salt de llargada a l'europeu de Birmingham, amb dos espanyols més. I Sara Gallego no s'ha pogut classificar a la final dels 400 metres tanques. En natació també tenim protagonisme català, perquè els catalans Irene Ciércoles i Nilka Davall han competit a les 8:06 al relleu mix de 4x100 metres i han quedat sisens. I també tenim en Luca Huck, que a les 7:32 ha competit a la semifinal de 100 metres lliure i ha quedat segon classificant-se per la final amb rècord d'Espanya. I una última hora perquè la delegació espanyola ja té la seva primera medalla. Marta García és plata als 5.000 metres.
0: Doncs moltes felicitats per ella. Andrea, tenim amb mil ulls a tot arreu, no només els europeus de l'atletisme, sinó també el tennis, perquè es porta en directe. Acabem amb el tennis. Rafa Hoddar ara mateix està jugant. Com li va?
2: El madrileny ha començat el seu partit de quarts de final una miqueta més tard de les 8 contra Fils i en aquests moments el resultat és de 4-7-3 a favor de l'Espanyol.
0: Doncs moltes gràcies, Andrea. Repassada tota l'actualitat, la graderia es comença a buidar.

Fins aquí la graderia d'avui dimarts 11 d'agost. Tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Els esports a SER Catalunya, ja ho sabeu, els podeu escoltar també a les 12 del migdia amb el Què t'hi jugues, amb el Joan Tejedor al capdavant. Ara us deixarem escoltant Hora 25. I si voleu més actualitat esportiva, no cal que espereu fins demà a 12:45 al Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé. Adeu.